0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. I us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
7: L'univers infinit.
6: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
8: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
2: Estàs escoltant?
3: Fa massa dies que no sé cap on anar.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
2: Ladies and gentlemen.
1: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
3: Jazzit.
1: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
3: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
2: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
3: Anem al teatre.
4: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquest cap de setmana, en qualsevol camp municipal de Catalunya, potser a Vilanova, a Vic o a Amposta, una noia de 17 anys s'estrena com a àrbitre. Arriba nerviosa, amb la samarreta ben plegada a la motxilla i les normes del reglament encara ballant-li pel cap. Davant seu, dos equips d'infantils. A les grades, els pares. Alguns animen, altres, ja ho sabem, criden com si es juguessin la final de la Champions. Ella és una cursatista, d'aquestes que acaben de treure's el títol i que juga molt més que un fora de joc mal assenyalat. Es juga la confiança, l'autoestima, la capacitat de mantenir-se ferma quan el que tens al davant són 11 nens i 30 adults que et qüestionen, per què no dir-ho? I sí, és una noia, i això malauradament encara pesa, perquè en l'imaginari col·lectiu l'àrbitre ha estat sempre un home. I ara resulta que arriba una noia, jove, decidida, i amb una serenitat que molts voldrien, i s'ha d'aguantar mirades, comentaris i fins i tot insults cada vegada que prens una decisió. Ja cal ser valenta per començar a arbitrar un partit de futbol, però encara cal molta més valentia si ets dona, i encara més si tens 16, 17 o 18 anys, i també anar a xiular un juvenil de tercera. I et trobes amb un entrenador que et diu com has de xiular, amb un pare que t'etziba que no tens ni idea, amb una mare que et diu torna't a casa, maca, i amb jugadors que et miren amb condescència, o pitjor, amb menyspreu. Són àrbitres cursatistes, sí, però sembla que han de demostrar el triple, que saben el reglament, que aguanten la pressió i que tenen autoritat, perquè si xiula un noi cursatista, pobra criatura, està aprenent, però si xiula una noia cursatista, ja no és una criatura, és una diana. Però ei, després tothom diu que s'ha de fomentar l'esport femení, que calen més dones en el futbol. Clar, com que queda molt bé les xarxes socials, però resulta que quan una noia agafa el xiulet, no només ha d'arbitrar, ha de resistir. I potser el problema no el tenen les cursatistes. Potser el problema el tenen els adults, que no han entès que el respecte no es guanya amb experiència. Es dona des del primer partit. Potser el problema el tenen els que només veuen una dona amb xiulet, en lloc d'un àrbitre que comença. Potser el problema, un cop més, el tenim nosaltres. Això no va d'un partit, va de trencar murs, de canviar la foto del futbol base. I sí, d'entendre que aquestes àrbitres cursatistes d'avui poden ser les que xiularan una final de Champions demà, o un clàssic, o una final del Mundial. Com ja ha fet la Marta Huerta de Aza, que també va començar xiulant benjamins en camps de terra. Però abans de tot això, han de passar per camps sense grades, per vestidors compartits, per mirades de menyspreu i per pares que es pensen que per pagar la quota tenen dret a tot, també a faltar el respecte. Així que una altra vegada que vegem una noia amb un xiulet i una samarreta d'àrbitre, recordem que no està fent un hobby, està obrint camí. I si no som capaços de respectar això, com hem dit abans, el problema no és del futbol, el problema és nostre.

0: I com que això no va només de paraules, hem volgut posar-hi veu. Veu de veritat, no la de tertulià de sempre ni la de la cronista que tot ho sap. Avui escoltarem un àrbitre cursetista, la que no surt als diaris, però xiula cada cap de setmana, en camps on no hi ha bar, però sí pressió, on no hi ha grades plenes, però sí crits, on no hi ha focus, però sí valor. Ella és la Judit Quinovar, ens ha obert les portes de casa seva per explicar-nos quina és la realitat de ser un àrbitre cursetista. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa més de 5 anys que arbitres, però abans sempre havia jugat a futbol. Parlem dels teus inicis, com van ser?
1: Doncs jo vaig començar a jugar a futbol al poble perquè tots hi jugaven i a mi també em va agradar. I el meu germà ja jugava a un equip federat, però la meva mare no em va deixar jugar a futbol fins als 11 anys perquè deia que era una noia. I un dia amb el meu pare vam anar a comprar unes botes de futbol i li vam deixar a la cuina. I ella sempre em deia que no, que m'apuntés a l'atletisme. Però des d'aquell moment vaig començar a jugar a futbol a un equip de nois.
0: Quina era la situació del futbol femení quan tu vas començar?
1: Hi havia molt poques noies que jugaven a futbol i jo pràcticament no tenia referents femenines, només masculins.
0: Parlem una mica de la trajectòria. On vas començar i pels diferents equips que has anat passant?
1: Vaig començar al Montblanc amb nois perquè el meu pare entrenava allà. Però com que no, ningú estava acostumat que les noies juguessin a futbol, els nois tampoc em van rebre de la millor manera. I després me'n vaig anar uns quants anys a Valls, a l'Atlètic Valls, on vaig jugar a futbol 7, però érem noies. Però creia que se'm va quedar petit al camp perquè volia jugar a futbol 11 i vaig acabar jugant al Morell, futbol 11.
0: I de sobte, amb 17 anys, decideixes passar al món de l'arbitratge. Com prens aquesta decisió? No sé si abans t'havia cridat l'atenció o vas provar-ho.
1: Hi havia algunes companyes de l'equip del Morell que feien d'àrbitre i jo volia buscar alguna feina i quina millor feina que estigués relacionada amb el futbol. I doncs, quan van sortir les inscripcions d'àrbitre, em vaig apuntar, però no era conscient de que seria àrbitre fins que no va arribar al primer partit.
0: Recordes com va ser aquest debut com a àrbitre?
1: Va ser bastant desastre perquè va ser a la Salle de Reus, recordo, era un benjamí, a les 10 del matí i jo estava tan nerviosa que no vaig posar ni el temps. Sort que tenia el meu pare al costat dient-me el temps i tampoc vaig apuntar els gols. Però bé, bé.
0: Què es necessita per ser àrbitre?
1: Doncs jo crec que es necessita molta paciència perquè la gent és molt maleducada i sobretot que et respectin i tenir autoritat perquè si no se te'n pot anar molt al partit.
0: Sovint es diu que el masculí és més físic i que el femení és més tècnic o més tàctic. Tu realment, que has jugat i també ara estàs arbitrant en lligues masculines, ho consideres així?
1: En part sí. Jo crec que el femení té molta tècnica, però al final hi ha una igualtat, perquè sense físic tampoc vas enlloc. Així que sense les dues coses no crec que puguis arribar al mateix nivell.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Arbitrant?
0: Sí.
1: Doncs és que com que jo sóc àrbitre, no sóc àrbitre de tercera catalana, que no es considera àrbitre, sóc cursatista, em podria quedar amb el primer partit perquè, no sé, va ser molt important per mi, però també amb l'últim.
0: Perquè ara estàs lesionada, no?
1: Exacte. I fa dos mesos que no arbitro.
0: T'has sentit mai infravalorada o has rebut comentaris per part de la grada com que potser posaven en dubte? O...
1: Sí, i em va fer molta ràbia perquè no ho vaig considerar un comentari masclista, però després, al moment de marxar del camp, dic, uau, estava arbitrant i era a mitja part i un entrenador em va vindre i em va dir tant de bo pitessis igual de lo guapa que ets. I al final, tu t'ho prens, t'ho pots prendre en aquell moment perquè estàs amb tensió com un halago, però és un comentari supermasclista i crec que molt fora de lloc.
0: L'any 2023 es van registrar 116 dones àrbitres, el que representava només el 6% en el futbol català. Aquestes xifres tan baixes, a què creus que es deuen?
1: Jo crec que perquè jo penso que hi ha moltes noies petites, perquè jo vaig començar amb 17 anys, que potser veuen l'arbitratge com una font del masclisme i tenen por a posar-s'hi dins. Però jo crec que has de treure aquesta por fora perquè al final som tots iguals i t'acabaran tractant com un noi.
0: Uh-huh. Estàs arbitrant per aquí, per la zona de la demarcació. Com és el món de l'arbitratge aquí al nostre territori?
1: Jo crec que està molt bé perquè t'arriben a cuidar molt, estan molt damunt teu, però també hi ha molts interessos i s'interessen sobretot per la gent que pot pujar, per la gent que creuen que pot arribar a dalt, perquè al final tenir gent que estigui a les categories superiors a la delegació de Tarragona, doncs importa. I depèn com tu miris, pot ser bo o dolent, perquè jo que sí que vull pujar, però no al mateix ritme, per mi és bo, però una persona que està tercera catalana, segona catalana, i vol pujar ràpid, pot ser dolent perquè potser no el tenen tan considerat.
0: Arbitrar i jugar a futbol en general també és renunciar a moltes coses. A què has renunciat tu?
1: Doncs a jugar a futbol he renunciat a moltes coses lúdiques, com podria ser estar a les tardes amb les meves amigues, però també, i sobretot arbitrar, he hagut de renunciar a tots els caps de setmana. Jo estic estudiant a Lleida, INEF, i he hagut de baixar tots els caps de setmana a arbitrar, perquè tampoc està molt ben vist que te demanis festa cap de setmana sí, cap de setmana no. Però per mi no ha sigut... a mi m'ha agradat.
0: Uh-huh. El futbol femení ha evolucionat molt els últims anys. No sé si tu des de dins també has tingut aquesta sensació.
1: Sí, jo crec que sí, perquè he tingut, ara hi ha referents femenins. Abans sí, hi havia l'Alexia, però jo quan vaig començar a jugar a futbol no tenia cap referent femení. I ara hi ha molts equips femenins i això és el guai, que les nenes es comencen a interessar més per aquest esport perquè veuen que des de dalt s'estan fent les coses bé.
0: I com veus el futbol femení aquí a la demarcació de Tarragona? Creus que realment els clubs aposten?
1: Doncs et podria dir que sí, però en part no, perquè per mi apostar... hi ha molts equips, però que estan a la lliga, a les lligues més inferiors. Potser en, en els seus clubs no els hi donen el reconeixement que mereixen i això fa que no pugin.
0: I com es podria revertir aquesta situació? Què creus que cal?
1: Doncs cal apostar més per les noies perquè, per exemple, els dies d'entrenament. Perquè les noies sempre tenen els pitjors horaris o menys dies d'entrenament quan els nois potser entrenen 3 dies a la setmana? Doncs crec que això seria un factor molt important.
0: Uh-huh. I ja per acabar, tens pensat dedicar-te al món de l'arbitratge o te faria il·lusió pujar de categoria?
1: Em faria il·lusió, però crec que és un món massa dur, que has d'estar molt bé psicològicament i no estic preparada. Primer de tot m'agradaria acabar a la universitat i ja després poder-m'ho plantejar. Però és molt dur tant psicològicament com físicament. I arribar a dalt és gairebé impossible.
0: Bueno, escolta'm, Judit, gràcies i recupera't de la lesió.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Des d'aquí, després d'escoltar la Judit, volem donar-li les gràcies. Gràcies de veritat, perquè mentre uns només criden des de la grada, ella i totes les seves companyes prenen decisions, xiulen, s'exposen i ho fan amb coratge, amb ganes d'aprendre i amb una serenor que molts adults, diguem-ho clar, ja voldrien. Que no us faci por equivocar-vos, noies, perquè equivocar-se forma part del camí i el respecte, aquest que tant reclamen alguns que perden, es demostra precisament amb els que comencen, sigui al micròfon, al camp o amb un xiulet penjat del coll. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

Hola, què tal? Jo sóc l'Eduard Gené i això és Swing de Comarques. I avui als Estudis Jazz conversarem amb en Marc Egea, violinista de roda, un instrument molt curiós, mil·lenari i amb una història darrere magnífica, que

0: Marques, un podcast d'Eduard Gené.
1: Què tal, Marc? Com estàs? Com ha anat aquest viatge del Maresme fins al Solsonès?
2: Doncs bé, Eduard, ha anat molt bé. Feia un dia fantàstic, clar, net, després d'haver plogut, amb una atmosfera molt transparent, molt translúcida. I ha sigut bonic, realment, venir. No hi ha gaire trànsit, tampoc.
1: La Catalunya interior és el que té. La discreció hi mana i el saber fer també del viatjant, que veu un paisatge tranquil, amb horitzó.
2: Això
1: i muntanyes.
2: Això és, muntanyes. D'horitzó ja en veiem, perquè estem vora mar, però...
1: Clar, aquí l'estat a Prepirineu veus l'horitzó. A mi és el que em tranquil·litza de viure al Solsonès, que encara veig, puc veure cap al sud una miqueta l'horitzó. No, a mi em costaria més al Pirineu, amb les muntanyes, ja, allà em trobaria més...
2: Aquí se't perd més la vista, no?
1: Sí, això sí que ho necessito. I al mar també em costaria molt més, perquè ja és massa horitzó, és l'infinit.
2: Clar. Llavors aquí és l'equilibri.
1: Sí. Aquí saps que té un final. El mar ja diria, hòstia, això no sé cap on va, això.
2: En el mar hi tenim els confins, no?
1: Clar.
2: Allà, quan veus aquella ratlla, tan perfecta, imaginària, són els confins, allò. A terra estan els confinats i allà hi ha els confins.
1: Clar, oi tant. Doncs avui parlarem i conversem amb el Marc Egea i comencem aquesta primera secció d'aquesta conversa que es diu Tradició Personal i que parla una miqueta dels teus orígens.
0: Tenim swing de comarques. Tenim swing de comarques. Tradició personal.
1: Aquest vol ser un breu recorregut pels teus començaments, pels teus primers mestratges. Quins són els mestres del músic Marc Egea, que ja sabem que tens una influència de Valentín Clastrier, que és el gran mestre de la viola de roda moderna, però m'agradaria conèixer aquelles persones o saber quines persones t'han influït com a músic en el teu dia a dia, els teus inicis. O sigui, vas tenir algun mestre o a casa teva hi havia algú que...
2: No, a casa meva no, una mica m'ho he anat fent jo sol, perquè a casa meva no hi ha cap mena de tradició musical. Sóc el primer músic de la família que jo sàpiga.
1: Quines tradicions hi havia, per això, a casa teva? O
2: molt poques, molt poques. Musicalment, molt poques. No, no s'escoltava gaire música. La música l'escoltava jo.
1: I d'altres oficis o què es dedicaven? Als...
2: Sí, d'altres oficis sí, perquè bueno, el meu pare era mecànic, però... Però en qüestió de música he sigut una mica... M'agradava des de molt petit la música. Era com una mena de... És una vocació, això, que no saps d'on te ve, perquè de família no ve.
1: Em vas estudiar filosofia i a través d'una beca vas dedicar 4 anys de la teva vida a estudiar l'obra de Ramon Llull i la figura. Però em consta que vas tenir un desencontre amb el teu director de tesi, que va fer saltar una miqueta els plans pels aires. Això és el primer Marc Egea indomable, és el primer gir de guió.
2: És probable. En aquella època, estem parlant de quan tenia 25, entre els 25 i els 30, en aquella època jo tenia com una dissociació anímica, perquè no sabia si tirar cap a la música o tirar cap a la filosofia. Aleshores, el meu director de tesi m'ho advertia, diu, t'has de decidir, perquè no pots dedicar-te a les dues coses alhora. Demanen molta exigència totes dues. I aleshores, el fet d'estar... Clar, quan vaig acabar la carrera, vaig guanyar una beca, el fet d'estar tants anys allà dintre l'acadèmia, potser em vaig cansar una mica.
1: Perquè el teu director tenia raó.
2: El meu director tenia raó, però a més a més no congeniàvem, tampoc. No congeniàvem. Ell tenia una... De fet, no li agrada Ramon Llull. No li agrada gens. Aleshores, entre això i que estava cansat de l'acadèmia i entre que veia també que per accedir a un lloc en l'acadèmia has de fotre molts cops de colze, finalment em vaig decidir cap a la música i el meu quart va tirar cap allà.
1: Però la música venies també de l'acadèmia? O sigui, vas tenir estudis musicals
2: sí,
1: perquè, de conservatori? O...
2: Mira, quan jo feia la primària, val? Hi havia un... En els maristes. Hi havia un germà marista que era un apassionat de la cobla. I aleshores va muntar ell, allà mateix, en el col·legi, va muntar una escola de cobla, on que hi venien professors de tenora, de tible, de fiscorn i de flabiol.

0: I aleshores jo tenia ganes de tocar el tiple, però el tiple era un instrument molt car, que a casa meva no ens el podíem permetre, i aleshores ell mateix, el germà aquest, que es deia Solsona, precisament, germà Solsona, li fem un homenatge, que ja estem aquí a Solsona, m'ha dit, doncs no et preocupis, perquè mira, tenim un flabiol. Me'l va deixar i vaig aprendre a tocar el flabiol allà mateix amb un professor que venia. I va ser ell qui em va ensenyar, no només a tocar el flabiol, sinó que em va ensenyar solfeig, també. És a dir, que no vaig anar al conservatori, però des d'aquella escola vaig aprendre les dues coses, l'instrument i el llenguatge musical, també. I després l'harmonia la vaig aprendre a una acadèmia privada pel meu compte.
1: Bueno, llavors, no, jo em referia a l'academicisme en el sentit de més de conservatori, pla d'estudis i...
0: No hi he passat.
1: Més industrial, ha sigut més aprenentatge de mestratges, diguem, no?
0: No hi he passat i... No és que em penedeixi de no haver passat, però és que tampoc les circumstàncies m'ho van portar cap aquí.
1: I creus que això es nota quan un músic, quan ha passat per un conservatori gran amb un pla d'estudis molt establert i molt rodat?
0: Sí, sí que es nota.
1: I quan en canvi ve, doncs, profe de maristes o un mestre de... I jo crec que es nota bastant això en la forma de tocar.
0: Es nota, i jo penso que una mica la firma pròpia te la crees tu. Sortint d'una acadèmia, una mica surts amb una firma de l'acadèmia, no teva. Clar. Aquest és el problema que veig jo ara amb molts estudiants i músics que surten ara d'acadèmies. No?
1: És com més industrial, no? En canvi,
0: segurament.
1: L'altra via és més, sembla més artesana, o no sé, més...
0: És potser el teu programari és una mica més acurat, si tu vols, o els coneixements, poder, però jo penso que està bé que hi hagi el doble component, que t'has de formar, evidentment, però també està bé que tinguis un camí propi, penso. I això se'n diu ser autodidacta, una mica.
1: Clar. Amb 25 anys, doncs, decideixes dedicar tot el teu esforç a la música i aquest ofici complicat i difícil en aquest país, almenys. Així que anem a veure com et va anar en la següent secció, que es diu Bèstia de càrrega.
2: Bèstia de càrrega.
1: En aquesta part de la conversa parlarem del preu a pagar i dels beneficis també a cobrar en això de dedicar-se a l'ofici de músic amb el Marc Ege, amb qui estem xerrant avui. Descobreixes la viola de roda amb 22 anys, vens de tocar el flabiol. Què et va fer descobrir aquest instrument i per què li has acabat dedicant bona part de la teva vida professional? Com va ser el fletxasso aquest?
0: El fletxasso va ser perquè allà a la facultat anàvem junts en Jordi Vallverdú, alias Xufo, un gran amic d'infància, que a més va revolucionar el sac de gemecs a Catalunya. Val? Ara ell és professor de filosofia a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Val? I és un investigador reputat sobre robòtica i intel·ligència artificial. Érem amics d'infància, però no amics allò que ens congeniàvem molt. Ens coneixíem de la primària, però vam ser força amics a partir de que ens vam trobar allà a la facultat a fer filosofia tots dos. Bé, ell, com et dic, toca el sac de gemecs, el va descobrir aleshores i m'ha dit, tinc ganes de muntar una copla de tres quartans. I jo li vaig dir, què carai és això, una copla de tres quartans? Doncs mira, una copla de tres quartans és una formació antiga, ancestral, catalana, que consta de quatre instruments i tres músics, per això de tres quartans. Val? Dos instruments que els toca un músic, flabiol i tambor, després l'altre toca un sac de gemecs i l'altre una tarota. I a mi em va començar a interessar, com que jo tocava el flabiol, feia anys que no el tocava, però vaig reprendre'l molt intensivament, a més, me'n recordo que gairebé obsessiu, i vam fundar una copla de tres quartans que ens dèiem els músics de Safeu. Aquesta va ser la meva primera formació seriosa després d'intents amb múltiples grups de rock, que tocava guitarra elèctrica, jo, i baix, també. Bueno, i aleshores, a partir d'allà, vam començar a entrar en el món de la música tradicional, i aleshores ell, un dia, m'ha dit, diu, escolta, hi ha un instrument que es diu viola de roda, que la toca un d'aquest món de la música tradicional, i és una meravella d'instrument, m'ha dit, tal. Bueno, i aleshores, un dia la vaig veure i vaig dir, efectivament, és una meravella d'instrument. I tinc ganes de tocar-la. Tinc ganes d'aprendre a tocar aquest instrument.
1: Però et va entrar més pels ulls o per...
0: Pels ulls. I també pel so, Va crear l'atenció a les dues coses. I el fet de que poguessis portar una melodia amb un, amb un ritme, perquè, clar, jo tocava el flabiol i el tambor, també. Total, que aleshores ell, a més, en Jordi Vallverdú, un xufo, també va passar el primer disc que va fer amb Valentin Clastrier, que després en parlarem, si vols, que es deia La Vielle Rue de l'Imaginaire. I entre la meva, el meu impacte visual i sonor de l'instrument i el fet de sentir aquell disc, vaig pensar, jo vull tocar com aquest tio. Vull tocar la viola i com aquest, val?
1: Perquè pels oients que se situen, la viola de roda és un instrument que poder té 1000 anys, més o menys, de història, no? Que comença en un ambient més culte, passa després a mans de trobadors, inclús de captaires, he llegit, i de joglars, i torna després també al cap dels segles en un ambient més aristocràtic, francès. I després, vull dir, és un instrument que ha passat per tots els periples, que ha anat evolucionant. Mozart ha escrit per viola de roda, Haydn... Bueno, el que era abans el... Com es deia, l'òrgan...
0: La lira organitzata. A veure, anem a desmuntar un mite, que és el mite dels joglars. Els joglars no tocaven aquest instrument. Els trobadors, evidentment, tampoc. De fet, els trobadors no tocaven. Eren els joglars qui tocaven. Els trobadors escrivien, no? Alguns eren joglars, també, val? Però no, la viola de roda, a veure, va començar sent un instrument litúrgic.
1: I els captaires tampoc.
0: Espera't.
1: Aquí hi ha salsa rossa.
0: Espera't. Era un instrument que es feia servir per interpretar òrganums. De fet, el model que hi ha al Pòrtico de Glòria de Santiago de Compostela, que és del segle XII, és un instrument que el tocaven dos músics, un donava voltes a una maneta i l'altre estirava uns registres. Amb allò permetia fer pedals, bàsicament. I després va anar evolucionant, ja... amb les cantigues d'Alfons X, ja el tocava una sola persona, era un instrument quadrat diatònic, i després, durant el Renaixement, es va fer cromàtic, és a dir, com si tinguessin tecles blanques i negres, en el piano. I s'hi va inventar la percussió, el cop de percussió. Val? Bé, aleshores, sempre, anem a dir-ho així, sempre és un instrument que l'ha tocat gent pobra, i erràtica, i prostitutes, i... Val? I... Val? Gent pobra, no ha sigut mai un instrument culte. A part dels orígens en la litúrgia i després... aleshores, què va passar? Que va tenir un moment de glòria a finals del barroc, en el rococó, a Versalles. I només a Versalles, a l'aristocràcia se li va donar per tocar instruments rústics. Val? És a dir, la cornamusa i la viola de roda. I és per això que hi ha un moment que va durar molt poc, 50, 60, 70 anys màxim, en què hi va haver compositors que van escriure sonates per viola de roda i altres, i baix continu, i viola de roda i, per exemple, i cornamusa, o dues violes de roda. Hi ha l'anècdota d'en Schedeville, que era un virtuós, que va adaptar les 4 estacions de Vivaldi per viola de roda. Les va rearranjar. Per viola de roda o... la muset de cor, que era la gaita que es tocava, aleshores, la gaita aristocràtica, diguéssim. Per què? Doncs perquè les 4 estacions eren molt famoses i això va ser un motiu per donar prestigi a aquests instruments. Val? Però després ja està.
1: Però llavors, en el període més clàssic, perquè he llegit que Mozart i Haydn també havien fet alguna peça, és perquè era un instrument portable?
0: No, Mozart no. Mozart té alguna coseta per òrgan mecànic, en deia ell, però...
1: No era la viola...
0: Sí, però no...
1: O sigui, com a instrument portable, quan devien viatjar, no era un instrument que s'ajustés a... No. S'assemblés a l'òrgan
0: no,
1: o...
0: No, perquè, a més, en l'època de Mozart ja, aviam... L'harmonia tenia unes característiques que la viola de roda no les podia... Ja, perquè, clar, la viola de roda té uns bordons. Durant el barroc, aquest període que et dic, del rococó, es tolerava el bordó, val? Però de vegades xocava allà el bordó, però a ells els era igual. Sí que en aquella època, en els aristòcrates els anava bé portar aquests instruments a la campinya per fer un ball, diguéssim, a l'aire lliure. Val? Aleshores, el cas Haydn el tenim amb la lira organitzata, que això va ser un invent, també, molt curiós, que era una viola de roda orga, que el tocava el rei de Nàpols. No em facis dir Frederic V, podria ser. Bé, el rei de Nàpols en tenia una i llavors va encarregar en Haydn que li escrigués unes peces, uns nocturns per lira organitzata. val, que són molt bonics, es poden escoltar. Eh? Mm-hmm. Vale, però aquestes són els fets històrics en què la viola de roda ha gaudit d'un moment de ser un instrument culte. Val?
1: És a dir, que és un instrument popular.
0: És un instrument popular, tocat per gent pobra, i a més és una mica apàtrida, val? Perquè no, sí que hi ha diversos llocs a Europa on es toca, a Hongria es toca, a Ucraïna es toca, a Galícia, al nord d'Itàlia, al centre de França, però ja està, no? I es toca a molts llocs, ha viatjat molt, perquè ja em diràs tu, des de Galícia fins al nord de França, vull dir que ha fet un camí, el camí de Santiago, probablement, per això hi ha tanta iconografia de l'instrument. Però ha sigut erràtic. I no ha sigut mai un instrument culte, allò de, saps? Que ha gaudit un prestigi, com podia ser el violí, o el clarinet, o, saps? O la flauta, inclús.
1: I tu has desenvolupat el teu propi mètode i la teva pròpia tècnica, amb un llibret que es diu Iniciació a la viola de roda, que es pot consultar a la teva web, per exemple, marquegea.com. En què consisteix això? Podries explicar la teva tècnica, en què t'has basat, o com, quina particularitat tens?
0: Mira, tinc un mètode que el va publicar Dinsic, editorial Dinsic, que el vam fer juntament amb... Bueno, el vaig idear jo, però em va ajudar a materialitzar-lo en Tito Peláez, Arcegal. Què passa? Que en aquella època no existia cap mètode ni a l'estat espanyol. No existia. Eren tots mètodes francesos o anglesos, val? O d'altres llocs, o inclús alemanys. Però a l'estat espanyol no n'hi havia cap. I llavors que vaig pensar de fer-ne un, d'inventar-me jo un mètode d'iniciació en què una mica agafava la tècnica clàssica, la tècnica tradicional de l'instrument, la vaig aplicar allà i vaig posar, sobretot, molta atenció amb el que és la mà esquerra, amb les diverses tonalitats, val? Tocar amb totes les tonalitats possibles, no només amb sol o amb do, val? Sinó tocar amb totes les possibilitats. O sigui que era un instrument com qualsevol altre, com qualsevol instrument cromàtic, val? Que has de passar per totes les tonalitats. Una mica aquesta era la idea. Després, el que es pot consultar en el web, que aquest és lliure, aquest és una mena de síntesi amb 12 lliçons, val? De una mica tot el que pot fer l'instrument per iniciar-se. I després ja remeto al mètode de Clastrier, que aquest sí que és un mètode ja estratosfèric, de cara al desenvolupament de la percussió d'instrument. Val? Una mica és aquest el concepte. Un va ser fer un mètode que no existia, val? I l'altre ha sigut com una mena de... Fem com un mètode molt comprimit per si a tu et vols iniciar en aquest instrument. Només senzilla, val? En què tinguis tot el que tu pots fer d'entrada amb l'instrument i després ja a partir d'això, passar al nivell de tècnica contemporània de Clastrier. Val?
1: Si haguessis d'escollir, i això és una pregunta una miqueta fora del tema viola de roda, més parlant de Marc Egea, a mi em dóna la sensació que et conec un poquet, però que ets una miqueta Beethoven, en el sentit de...
0: Hòstia,
1: em refereixo com a tipus de música, intento esbrinar la... O Marc Cabrú. O sigui, veig aquests dos... Però això és una cosa meva, eh? Vull dir, és una cosa meva.
0: Marc Cabrú era molt rondinaire, eh?
1: Vas, que tu ets rondinaire. aquí vaig. Però em refereixo a un artista lliure, com el músic alemany, i també geni, també molt fet a la seva, i molt rondinaire, també.
0: No, doncs gràcies, home.
1: I un altre artista, doncs, més, potser podríem dir més mediterrani, en el sentit de Marc Cabrú, també que ve d'un origen humil... Trobador, tu has fet coses, o és un... Aquest, el món dels trobadors, és un món que t'interpel·la, o que ja has fet coses. Amb quin dels dos et quedaries com a... Què creus que et defineix més, que t'hi puguis semblar més?
0: A Beethoven o a Marc Cabrú? A mi m'agradaria semblar-me, ni que sigui a la sola de la sabata del senyor Beethoven, perquè allò sí que era una cosa amb paraules majors, allò. Bé, bueno, Marc Cabrú sí, per què no? El que passa que, hòstia, Marc Cabrú les va passar canutes, també, pobre. Les va passar canutes. Que diu que no havia trobat mai cap dona. A veure, Sí que m'agrada la llibertat creativa i de no tenir ni clixés, no aferrar-se a clixés. Això és una cosa que no m'agrada gens, ni he procurat sempre fugir-ne, però ben esperitat, els clixés.
1: Bueno, també tens un to moralista en el sentit de que darrere de la teva música o de la teva carrera o teva trajectòria hi ha una moral també d'artista, no?
0: Sí, jo penso que veure un artista ha de saber expressar primer de tot el seu context i segon el que ell pensa del món, no? És una visió del món, un artista ha de tenir una visió pròpia del món. I aleshores per fer això, doncs cal atendre les conseqüències. I no hi ha més. Mira el cas Beethoven, per exemple. Beethoven no tenia cap mena d'interès en postrar-se davant de res, val? O sigui, era el que ell considerava, la seva visió, o sigui, la seva crida, val? Que això és una cosa que no es pot expressar en paraules, és una cosa que es té, és com una mena d'intuïció, un camí a seguir, i ja està. I a vegades, parlant de Beethoven, que m'agrada molt a mi, Beethoven, a veure, era un personatge complex, molt complex. Com a persona, a més, inclús té episodis de la vida que són moralment molt dubtables, dubtosos, val? Uh-huh. Però la seva música, mira, que respira llibertat. La seva música respira llibertat. I una mica es tracta d'això, no? Al final, el teu resultat ha de ser aquest.
1: I amb el pont d'Arcalís, com va ser? Com vas acabar allà i què recordes d'aquells anys? Perquè realment vau fer molta feina, és un dels grups històrics, diguem, de la música tradicional.
0: Mira, l'origen va ser que estava jo a l'últim any de beca a la facultat i estava en aquell punt de decidir què faig, si música o em dedico a l'acadèmia, a la filosofia. I només va ser que en Jordi Fàbregas em telefonés un dia per veure si jo volia entrar a formar part del Pont d'Arcalís. Evidentment vaig dir que sí, i la filosofia es va acabar allà. La tesi va quedar a mitges, vaig publicar articles, això sí, però allà va ser quan el meu guard va dir cap a la música.
1: Però ells ja havien arrencat, o estan arrencats? O sigui,
0: ells ja portaven.
1: Ells ja portaven anys.
0: Portaven un disc fet i portaven alguns anys.
1: Que aquí és un de comarques.
0: No gaires anys.
1: Aquí és un de comarques, també hi ha un capítol amb Artur Blasco, que és un dels fundadors, no?
0: I què va representar per mi el Pont d'Arcalís? El primer any del Pont d'Arcalís va ser fer l'Emili. Val? Perquè llavors te n'adones el que és anar amunt i avall, perquè era un any que eren uns anys que encara hi havia molta feina, que els grups feien moltes actuacions al llarg de l'any. I era el cas del Pont d'Arcalís en aquell temps, que estem parlant del 2002-2003. I aleshores allà vaig aprendre, però aprendre el que és no només a ser un músic, que avui ha d'estar aquí i l'endemà ha d'estar a l'altra punta del país, diguéssim, sinó a nivell humà i a nivell del que és la profunditat del que representa la música d'un indret concret, en aquest cas dels Pirineus. Val? Aprendre tot això per mi va ser un tresor. Aquest va ser el meu aprenentatge, de fet. El Pont d'Arcalís va ser el meu autèntic aprenentatge, va ser allà amb l'Artur Blasco i amb els altres companys, òbviament, en Jordi, en Quim, en Tito.
1: I a nivell humà, que et refereixes a el que és anar de gira, el treball en equip o...
0: El treball en equip, òbviament. Mm-hmm. El fet de que aquella gent portaven molts anys d'emili, molts anys a la carretera, molts anys als escenaris, que eren gent que hòstia, una mica havien inventat el panorama aquest de la música tradicional aquí, i que per mi eren mestres, val? Eren mestres. I llavors jo era allà el jovenet envoltat d'aquella gent. I amb l'Artur Blasco, ja m'explicaràs tu. I, saps? Així, aviam, aleshores és quan aprens fent, aprens estant en un projecte així.
1: I en els darrers anys actuals de la teva vida, a part de música, has fet de jardiner, i actualment fas de professor de filosofia en un institut. Quin és l'horitzó de Marc Egea? Què creus que hi ha més endavant?
0: Doncs mira, hi ha un nou ser. Hi ha un nou ser, perquè de fet és el que som, no? Som un continu nou ser, els éssers humans. Què passarà amb la música? De moment, ara mateix, jo crec que ja he tancat una etapa. Crec que he dit molt I no sé si puc arribar a dir més a nivell creatiu, eh?
1: Bueno, has publicat molt, això no he de dir que...
0: Sí, déu-n'hi-do. Però ara mateix vull estar un temps, no diré inactiu, però sí, sense haver d'estar rumiant què he de fer pel pròxim disc. O, val? Perquè he tornat a agafar com un impuls cap a la filosofia i m'està agradant molt perquè la filosofia també és creativa i per mi això és important, val? Dedicar-se a alguna disciplina creativa. Per tant, ara estic més en aquest període, un període de descans, una mica de guarec, si vols, eh?
1: Anem a parlar, doncs, del teu país. Anem a parlar de Sant Pol, de Sant Iscle, del Maresme, amb aquesta següent part de la conversa amb Marc Egea, que es diu Terra de Marc.

0: Terra de Marca.
1: Bé, tu ets nascut a Barcelona. Uh-huh. A quin barri o on vas néixer de Barcelona?
2: Vaig néixer a la clínica aquesta, la Santa Madrona, que no existeix, això al carrer Aragó.
1: Però, o sigui, ets nascut burocràticament a Barcelona.
2: Sí, sí, sí.
1: Però no és on vas fer els teus primers passos.
2: Em vaig criar a Badalona, en el centre de Badalona. Per tant, jo considero que en aquesta zona de Badalona, justament justa abans de la desembocadura del Besòs, ja és la Maresma. Jo li dic la Maresma, com l'amiga poetessa que s'ha mort no fa gaire, la Teresa Bertran d'Arenys, que li deia la Maresma, també. M'agrada dir-li la Maresma. Llavors jo em considero maresmenc, no badaloní ni barceloní, ni tampoc santpolenc, em considero maresmenc, i a mesura que van passant els anys m'he anat reduint el territori i ara em considero vallaltenc. Mm-hmm. Vallaltenc, la Vallalta.
1: Però a Sant Pol i a Sant Iscle hi vas a parar per amor.
2: A Sant Pol hi vaig a parar perquè per amor, efectivament, i a Sant Iscle també, d'alguna manera. Però a Sant Pol, doncs, vaig passar els moments més meravellosos de la meva vida, per dir-ho així, a Sant Pol de Mar.
1: Sant Pol de Mar.
2: En aquella època tenia un peu a Sant Pol de Mar i un altre al Pirineu, perquè estava en el Pont d'Arcalís, i per tant eren dos llocs geogràfics on m'hi sentia acollit, en els dos llocs, no? Mm-hmm. I a nivell de tot, a nivell de terra, a nivell d'aigua i a nivell de paisatge, a nivell allò translúcid, paisatge translúcid. Un de mar i l'altre de muntanya, però tu ho has dit al principi, la muntanya una mica t'enclota, no?
1: Sí.
2: Però l'Artur deia una cosa, l'Artur Blasco deia, la gent de muntanya té una mirada enllà, perquè pot veure tots aquests esfumatos, aquesta...
1: Vale. Una part imaginativa, no?
2: Sí. I en canvi, l'horitzó del mar et permet un altre tipus de... Tu ho has dit molt bé, aquell com una sensació infinit, no? Mm. Aleshores, després vaig pujar una mica més amunt, parlo de la Vallalta,
1: Sí.
2: Seguint de Sant Pol, comença la Vallalta, passa per Sant Cebrià...
1: Estàs definint el teu país, la teva, la teva polis grega, diguem. Sí. Seria Sant Pol fins a la Vallalta,
2: fins a Sant Iscle, que és on és el promontori de la Vallalta. Mm-hmm. Després, és terra de maduixes, aquella. Terra de molt bones maduixes, a més. Va, la Vallalta arrenca Sant Pol, puja per Sant Cebrià de Vallalta i continua per Sant Iscle Vallalta, que és el lloc més alt, que és allà on hi estic ara, val? A la porta del Mont Negre, que això és important. Tens el Mont Negre davant com una mena de... Com dir-ho? No d'horitzó, perquè no ho és, perquè ja tens el mar com a horitzó, però sí de presència, no? Mm-hmm. Una presència com sagrada, que la tens allà, telúrica. I llavors de Sant Iscle baixes cap a Arenys amunt i després cap a Arenys a mar. I pots tornar a donar la volta, és com un cercle. Val? Vale. Això t'ho dic perquè hi tinc relació amb els dos pobles que estan encerclant, diguéssim, Sant Iscle, que són Arenys de Mar, val? On tinc una altra banda, i també treballo a l'escola de música d'allà, i Sant Pol. O sigui que una mica aquest és el territori, que m'estimo, i on m'hi sento ara mateix vinculat, i vinclat, les dues coses.
1: Bé, anem a tocar junts, aquí a l'Estudi Jazz, amb Marc Egea, passarem a la sala de concerts i tocarem aquesta sardana curta de Sant Pol de Mar. Per cert, no hem tocat la viola de roda. No. Podries fer una petita mostra de com sona aquest instrument del hem parlat, perquè no ho hem... Tenim la viola de roda aquí.
2: Que tocar amb tu amb un piano blanc, tot un honor.
1: És un xoc estètic, una viola de roda i un piano blanc, però pitjors coses hem fet en Swing de Comarques, el podcast.
2: I tant, d'això es tracta.
1: Sí, ara mateix el Marc Egea té la viola de roda a les mans.
2: Això és millor veure que no sentir-ho, però perquè ens fem una idea, hem de dir que hi ha tres tipus de cordes que estan en contacte amb la roda. Es diu viola de roda perquè la roda fa sonar les cordes, com si fos l'arquet d'un violí. És un instrument de corda fregada. Molta gent es pensa que és d'aire. No és d'aire. És corda fregada, val? Com un arquet, com un violí, un cello, una viola, un contrabaix. Llavors, si jo passo la roda per la corda, doncs què passa que sona? Val? Llavors hi ha tres tipus de cordes que estan en contacte amb la roda, que són els bordons. Aquí tenim un bordó de do. Després hi ha un altre que es diu la trompeta, que és el que fa la percussió. I la melodia, que la toco mitjançant un teclat que tinc aquí. Aquest teclat el que fa és... Cada tecla toca, és una tangent que toca les tecles i fa notes diferents, una escala cromàtica.
1: Perquè quantes octaves tindria? O...
2: Dues i mitja. Octaves. Aquesta dues mitja és una viola de tenor. I després hi ha unes cordes, que s'han dit les simpàtiques, que aquestes no estan en contacte amb les rodes, sonen per simpatia, val? Com tenien els violins abans, el violino d'amore, que tenia cordes simpàtiques, no? Que les van treure, però... Aquí queda una cua, aquesta cua.
1: I això li dona la caixa de ressonància?
2: Això li dona la corda simpàtica.
1: Ah, vale. Sí, clar.
2: Està afinada amb sol, en aquest cas en tinc aquí una afinada amb sol, aquesta corda és amb sol. Sona, eh? Re, també, eh? També, ho veus? Sona la simpatia, no? Diu... No sé, vols que toqui alguna cosa?
1: Sí, alguna
2: cosa... breu. Mira, ara li farem un homenatge a en Patrick. En Patrick és un alumne molt especial que tinc, que és un senyor de Bèlgica, que té 80 llargs, 80 i pico d'anys, i que sempre que ens trobem, doncs, bueno, toquem una mica junts, i després ens fotem una bona birra belga, Patrick Jacques. Ell té una casa a Gósol, amb la nena i la seva dona, i de tant en tant ens trobem, i és una persona formidable que m'estimo molt. I llavors va escriure aquesta cançó que es diu Carrousel avec limoner imaginaire. És breu i la tocaré per vosaltres, no?

0: Bravo.
1: Bueno, tornem a la Terra amb una sardana curta de Sant Pol de Mar que interpretarem ara aquí a l'estudi amb el Flaviol, Marc Egea i jo, Eduard Gené, al piano. Què em pots dir d'aquesta peça? És molt senzilleta i molt maca. Vull dir, és una cançó...
2: Doncs mira, tan senzill com que un dia anava a comprar el pa Can Grimal, que és un forn de pa de Sant Pol, i em va venir al cap aquesta melodia i vaig pensar, mira que bé, i la vaig escriure, i ja està.
1: Bueno, és quan surten les millors cançons, a vegades, les millors idees. Bueno, moltes gràcies, Marc, per aquesta conversa tan il·lustrativa.
2: Ha estat un plaer, per part meva també, estar aquí amb tu.
1: Això és tot, a Swing de Comarques, així que anem a fer música plegats en directe a l'estudi i fins la pròxima.
3: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
3: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
1: Salut Activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no?, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt en tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I, evidentment, això és una font, però de nucli de sofriment humà.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
8: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebeca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela, de camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
7: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i, si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure. Per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a l'enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Com està passant a altres municipis de la comarca i com passarà aquesta tardor a Premià de Mar, aquests dies al Masnou estrenen una nova estació de bicicletes que han instal·lat a tocar de l'estació de trens i a prop del giratori de l'Ella en el marc del desplegament de la xarxa Eurovelo al Maresme. Es tracta d'una gàbia de grans dimensions que té capacitat per a 20 bicicletes, una capacitat semblant a la que tindrà Premià de Mar i que s'obre fent ús d'un aplicatiu per a mòbils, concretament l'app Verde. L'estació del Masnou, desconeixem si serà així també a Premià de Mar, ofereix no només un espai on deixar la bicicleta, sinó que també té eines per fer reparacions bàsiques, com ara per inflar pneumàtics. Tot i que la naturalesa de l'equipament té a veure amb la seguretat i la tranquil·litat dels usuaris, que ara tenen un espai on tancar les bicicletes, l'Ajuntament Masnoví aconsella que es fermin amb un cadenat perquè no existeix a l'interior de l'aparcament cap mecanisme que impedeixi que un altre usuari se les pugui endur. Com diem, l'estació masnovina es pot obrir per mitjà d'una aplicació per a mòbils, però té una regulació horària. Funcionarà durant tot el dia amb un horari d'hivern i un d'estiu i el temps màxim d'aparcament és de 24 hores consecutives. Si s'accedeix a la bici, pot ser retirada de l'espai.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià
3: Mèdia. I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
9: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
8: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Estàs escoltant? Premià.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I tanquem la temporada de l'Espai de Llibres de l'Ona Maresma amb la nostra companya, la Mar Arenaza. En aquest últim programa compartirem recomanacions personals. També recordarem llibres que ens han inspirat i que ens han ajudat en moments importants. I també conversarem sobre les històries personals que s'amaguen darrere de cada lectura. Endavant, Sergi.
2: Bé, doncs, tornem amb l'episodi de llibres. Últim episodi de llibres de la temporada. Marc, què tal? Com estàs?
3: Bé, estic contenta, però també és l'últim dia, llavors estic així, una miqueta...
2: Bueno, és com els nens que van a l'escola, no?
3: Chuchi,
2: que l'últim
3: sí.
2: dia no sempre és allò... Depèn, perquè poder ens retrobem, no ho sap, no se sap mai. Avui, com que és l'últim dia, portem un programa doncs, molt especial, i és que vam dir, va, vinga, portem dos llibres... a cadascú que ens agradin molt o almenys doncs, ens representin una mica. Jo els tinc aquí a punt i tu també?
3: Jo també.
2: Vale, comencem per el meu?
3: Vinga, sí.
2: Va. El primer llibre que he portat, òbviament, és un llibre que es diu Dylan i el cinema. Està en català. Vale, és de l'Àngel Quintana i és un llibre publicat per Enderroc, que és la revista de rock per antonomàcia d'aquí del país.
3: Sí.
2: Bàsicament és un llibre que parla, òbviament, com diu el títol, de Bob Dylan i del cinema, però no separat, sinó que Dylan i la seva relació amb el cinema. Que poder molta gent doncs, només coneix la seva faceta més musical, més poètica, però... té una faceta...
3: Però ella ha sortit alguna pel·li, eh? Que sí, a pel·lícules de l'Oest em sona, no sé quina, però sí.
2: Ella, o sigui, a part de fer documentals, que n'ha fet bastants, és guionista i director de pel·lícules com Renaldo i Clara, que va ser un fracàs absolut, vale? O sigui...
3: No van anar
2: bé. I sí que ha sortit alguns llargmetratges que ara en ment no en tinc cap, però sí que sé que... De fet, el llibre ho explica, eh? Però sobretot... em vull centrar en la figura de Dylan i sobretot en la relació d'ell amb els documentals. Perquè al final, no sé si és el teu cas, Marc, has mirat algun documental de personatges històrics, allà
3: sí.
2: doncs és perfecte per veure com és, no?, la persona. I en aquest cas és molt curiós perquè ja molta gent coneix quina és la real cara de Bob Dylan, que, bueno, no és gaire agradable, diguem.
3: Perquè... tot i que sigui... Sí, tu creus.
2: Tot i que sigui un molt gran artista, sempre ha sigut una persona tancada, borde, malagradosa...
3: Igual perquè sempre ha protegit molt, perquè sempre s'ha vist molt una persona molt sensible, no? A vegades...
2: Sí, per les lletres que
3: fa. Per protegir-te una mica...
2: Sí, però quan veus que una persona lleva ulleres de sol sempre en espais tancats...
3: Últimament tothom diu que és perquè les té graduades.
2: A part d'això, i perquè fa molt de sol, però en espais tancats, no? És allò, una persona, doncs, que...
3: Sí, vols posar una pantalla,
2: exacte,
3: no?
2: Exacte, molt reservada.
3: Distància.
2: Sí, sí, sí. I més aquest llibre em va fer molta gràcia perquè representa molt bé també el meu treball final de grau, que va anar sobre els rockumentaries, que són documentals de rock, i en Bob Dylan al final... doncs n'ha fet molts.
3: I sobretot n'has fet de... això.
2: N'he fet un, dels diaris estrets d'aquí de Calella, que està... bueno, va sortir molt bé, la gent li va agradar i jo em vaig sortir molt satisfet que el vaig fer al meu pare. Re, llibre recomanat sobretot per la gent que li agrada la música, la gent que li agrada en Dylan. Diria que és un llibre exclusivament per fans de Bob Dylan i per el cinema relacionat amb ell. A la gent que poder no li agrada massa, doncs no el recomanaria massa.
3: Val, més com a informació, no? Com a
2: Exacte. Coneixement.
3: Exacte,
2: sí. Aquest és el meu primer llibre,
3: vale?
2: Una mica així, doncs, parlant del meu ídol i d'un hobby que m'agrada molt, que és el cinema. Et toca a tu, Mar, vinga. Primer llibre teu, va.
3: Jo, el primer, saps el que vam dir l'altre dia, no? Que vam dir, oi, per preparar el programa d'avui, no? Quin llibre voldria que t'enterressin amb ell?
2: Sí.
3: Pues, és un llibre que ja n'hem parlat, és l'Odissea, d'Homer. amb l'edició aquesta que ha tret ara Blacky Books, amb una traducció així com molt, molt actualitzada, no? Però que manté l'essència, i amb els dibuixos i il·lustracions del Calpurnio, no? Del dibuixant d'en Cutles.
2: Per... molt curioses, molt curioses. Quan me'l vas ensenyar...
3: Són genials, perquè són com ninos, però molt expressius, vull dir que són molt especials. I sobretot el llibre, perquè el llibre és com, per mi és com una de les bases del món occidental i del que se'n diu, pues, això, la voluntat de ser, no? Ho tens tot en contra, l'únic que tens a tu mateix, no? I tens pocs recursos. I per això em sembla que és un llibre molt, molt complet, molt interessant, i que no te l'acabes mai, no? Jo me l'he llegit diverses vegades, me'l llegiria avui i encara veuria coses que dic, ostres, no m'havia fixat en això. I aquí ets, hi ha llibres, pocs llibres que ho tenen. I que hi haurà ara la peli.
2: Ho anava a comentar, sí, sí.
3: Digues, digues.
2: Va, Nolan, va. Vinga, va, respectem en Christopher Nolan.
3: Tens ganes o què? O sigui,
2: sí,
3: no?
2: És interessant.
3: I esperança?
2: Sempre,
3: sí,
2: que són pel·lícules històriques, a mi m'agrada adentrar-m'hi i veure-les, perquè sempre són interessants i n'aprens molt, no?
3: Sí.
2: Tant pel·lícules com videojocs, que també això és un altre tema que ja, si un dia vol, Déu, se'n parlarà. El que et volia preguntar és per tu aquest llibre que representa, o que, ja que l'hem portat avui com a dia de llibres preferits, llibres que recomanem personals,
3: sí,
2: per tu personalment, doncs, què et genera aquest llibre?
3: No
2: quan
3: sé.
2: El llegeix, sobretot.
3: A mi em genera molta esperança i em genera que, malgrat tot, per molt que les situacions es posin en contra i tal, pues, l'única cosa que tenim som nosaltres mateixos i la nostra capacitat per tirar endavant. I això és, bueno, passa amb tot el llibre, no? Perquè li passa de tot a aquest home i la seva tripulació. I estan allà, no? És molt fàcil abandonar, és molt fàcil, i molt sovint ho estàs a punt de fer, però malgrat tot val la pena continuar.
2: Bona moralina,
3: i arribar,
2: hòstia,
3: no sé, i entendre realment, perquè al cap i la fi, ell quan torna... ell el que reivindica és ell mateix, no? La seva manera de ser, i suposo que això, d'això es tracta la vida, no? De
2: carai,
3: saber qui som i, hosti,
2: quina...
3: malgrat tot el que passa, no?
2: La moralina del dia.
3: Uah, és que per mi és un llibre molt important, sí.
2: Molt bé,
3: sí,
2: doncs, sí. Perfecta, sí, recomanació històrica, podríem dir. I ara anem amb la meva segona. Un llibre que no hem fet mai... aquest tipus de llibre,
3: no,
2: jo diria.
3: No, encara,
2: hem fet,
3: no,
2: còmic, hem fet,
3: mira,
2: còmic.
3: No se'ns ha acudit.
2: Justament,
3: sí,
2: l'últim dia, doncs, portem una peça, una obra, no?
3: Sí.
2: Que poder molta gent consumeix avui en dia, no? Que,
3: sí,
2: que és el manga. Hem portat còmics, que al final és una cosa semblant, però recordem que el manga és un còmic japonès.
3: Sí.
2: La, sí, diferència, sí, bàsica és que es llegeix al revés.
3: Sí.
2: Que és molt curiós, no? És... perquè hi ha molta gent que s'ho pregunta,
3: és,
2: no?
3: És que, clar, és molt diferent. Sí.
2: Clar, molta gent diu, com es llegeix el manga?
3: Sí.
2: És a dir, el còmic sé que vas d'esquerra a dreta i de dalt a baix, i el manga, doncs, al final és de dreta a esquerra i també de dalt a baix, no? Aquest còmic, perdó, manga... és la primera edició de Pokémon. Que al final tothom coneix la saga, jo sóc hiperfan de Pokémon, se n'ha fet videojoc, se n'ha fet sèrie i se n'ha fet manga. Aquest manga és guió de Hidenori Kusaka, i el mangaka, aquí no diem dibuixant, diem mangaka, és en Mato, però l'editora és Norma. Norma, que és una editora hiperconeguda,
3: sí,
2: no? que és molt famosa.
3: Sí, ho fan molt bé.
2: I el... a veure, el porto bàsicament perquè és, està en blanc i negre, a més, no és algo, no és quelcom fàcil de llegir, el manga, has d'estar acostumat a llegir-lo. Jo he aconseguit llegir-me'l, és bastant interessant, òbviament no és el mateix que si veiessis una sèrie o jugues

0: Que bon.
1: Sí, sí, que es va canviar el nom. Res, sí. Recomanació del 1997.
0: Mare de Déu.
1: Per curiositat, sí. La primera edició. I, bueno.
0: Però és fascinant el món Pokémon, perquè és molt més complex, no és només quatre dibuixos
1: no.
0: Un món fantàstic, sinó que les 3.000 evolucions, no?, de tots...
1: Ha mogut molta cosa, sí.
0: Vull dir que és complex, que no és qualsevol cosa. Vull dir que a mi quan m'ho van explicar vaig dir,
1: N'hi ha mil i pico.
0: Sí, és una passada.
1: Jo me'ls sé tots, cosa
0: Mare
1: que... passa amb les banderes, també, que les sé reconèixer, i ja està, res més, no em donis
0: dir,
1: més feina.
0: Perquè si no, això és ja neurodivergència total.
1: No em doneu més feina, I ja està. Però, bueno, recomanacions que per mi són 100% fiables i segures.
0: Sí.
1: I, sens dubte, per mi els dos millors llibres que he llegit.
0: Molt bé. I jo, per acabar, un de riure.
1: Vale,
0: un de riure, perquè si no riem una mica això és un rotllo. És en Tom Sharp, no? Que és un autor d'aquests britànics. He portat Tom Sharp com podia ser algun altre de la tradició britànica d'autors d'humor i és genial i hagués pogut portar Will, però no, he portat una dama en apuros que m'agrada molt perquè hi ha un dels principals personatges és un noi que és literal i és fascinant la gent literal. Jo a vegades em poso literal i és...
1: Què vol dir literal?
0: Literal vol dir que fas exactament el que se't diuen o que obedeixes literalment. No, però si et diuen, en aquest cas, no? Ell és així com molt literal i molt pesat i tal, i diuen, mira, ostres, perda't per la muntanya. I el tio diu, val, i se'n va, i es perd per la muntanya i triguen com 3 dies en trobar-lo perquè s'ho pren molt en sèrio.
1: Carai.
0: Saps? En aquest sentit literal, no? Ostres, però trenca-li la cara, va allà i ho fa, saps? És com, llavors, és com estar amb una bomba al costat i clar, el tema és doncs, que ell i un professor seu del seu internat, que el tenen allà com recollit i tal, doncs han de fer una missió de rescate que han d'anar a salvar una senyora a un castell de França. I llavors, clar, aquí tota la... Però això passa ara, en els anys 50 del segle XX. Bueno, vull dir que no és ara, però vull dir que no fa tant. I, clar, és molt divertit perquè els hi passa de tot, no? I el tio és un tio així com molt fort, molt valent, i, clar, és com anar amb una bomba al costat i rius moltíssim.
1: L'has portat perquè és un dels gèneres que tu consumeixes més en quant a lectura, l'humor?
0: No és que el consumeixi molt, però l'aprecio molt, perquè trobo que és molt difícil fer riure amb un llibre. És molt fàcil enriure's de les coses.
1: És molt curiós, sí.
0: Però fer riure, no? Arribar a situacions absurdes, no? I coses que dius, què m'està dient? I veure que t'està prenent el pèl, no? I que et deixes portar, trobo que és molt complicat. I els anglesos jo crec que ho fan molt.
1: És més fàcil amb imatges. De fet, anglesos, Monty Python, són anglesos.
0: Clar, mira,
1: és una imatge, És una imatge, però...
0: Però és aquest tipus d'humor que quedes com molt pillat, no? Que, perquè tu te'l vas com creient i al final, pam, no? Surt el xiste o l'absurd.
1: Que llavors,
0: i...
1: sí, llavors hi ha l'humor americà, que és Aterriza como puedas, per exemple.
0: Exacte, és diferent.
1: És diferent, sí.
0: Sí, m'agrada molt la Terra.
1: Sí, és molt bona.
0: Encara ara m'enric molt.
1: Ara me la vull veure.
0: Jo també.
1: És molt bona.
0: Sobretot el pilot automàtic.
1: Sí. El ninot inflable. Sí, és
0: genial.
1: Remar, un plaer.
0: Sí, ha estat molt divertit.
1: Tots aquests programes, descobrint molts de llibres, i sobretot no només llibres, sinó parlant de temes externs i més interessants que també van relacionats amb les lectures.
0: Sí.
1: Res, un plaer també de descobrir aquests llibres d'avui, que són
0: els
1: personals.
0: Sí.
1: I fins la propera, que espero que sigui aviat.
0: Val. Moltes gràcies per tot.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Museu del Càntir d'Argentona ja ha presentat el Càntir de l'any 2026, una peça creada pel dissenyador Ramon Benedito i l'arquitecta i dissenyadora Gae Benedito. La proposta reinterpreta el càntir tradicional amb una estètica contemporània, apostant per unes línies depurades i pel que els seus autors defineixen com el luxe de la simplicitat. L'edició és limitada a 5.000 exemplars i es va posar a la venda coincidint amb la festa del Càntir de Sant Domingo. Els autors expliquen que la peça combina les formes tradicionals de la terrissa amb les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de fabricació.
3: He treballat en formes arrodonides, voluptuoses, pròpies de la terrissa, de les peces fetes en torn, però en aquest cas utilitzant una tecnologia que mitjançant l'emmotllat ens ha permès treballar amb superfícies complexes.
4: D'aquesta manera, tots els detalls s'integren per aconseguir un resultat homogeni buscant la màxima expressió amb la mínima matèria.
2: El càntir de l'any és una de les tradicions més arrelades de la festa del càntir d'Argentona i des de fa dècades encarrega cada edició a creadors de prestigi perquè ofereixin una nova mirada sobre una de les peces més emblemàtiques de la ceràmica catalana. A partir d'ara, el càntir de l'any 2026 ja es pot adquirir en l'horari habitual d'obertura del Museu del Càntir.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: A Premià Mèdia obrim secció, atenció, amb la policia local, policia de proximitat, perquè ens donin consells, perquè ens facin advertències i sobretot també perquè ens expliquin el que està passant a Premià de Mar i de quina manera podem ajudar també a tota la ciutadania. Avui parlarem de gent gran i ho farem amb en Toni García. Què tal, Toni? Benvingut a la ràdio.
3: Bon dia, Marc.
2: Ens fa il·lusió tenir aquesta secció amb la policia local, que al final és la nostra policia de proximitat i és qui coneix realment el que passa al carrer, amb la qual cosa veniu a la ràdio i ens expliqueu tot allò que sigui interessant per conèixer de cara a la ciutadania.
3: La veritat és que superencantat d'estar aquí amb vosaltres. Ja feia temps que això igual havia d'haver succeït i, bueno, encantats de poder ajudar la gent gran en aquest tema.
2: Doncs avui parlem justament de gent gran, no? Que, evidentment, també és una part de la societat més vulnerable, que amb el pas dels anys també et vas adonant que els teus doncs reflexos, la teva confiança, no? El teu viure en societat va canviant, no? Va evolucionant i també hem d'anar amb compte a vegades.
3: Correcte. No? La gent gran és la persona més vulnerable que tenim, tant per físic i psicològic en alguns casos i mobilitat reduïdes. Evidentment, en aquest país, pues, ens estem trobant de que les persones que cometen els furts van de cara a lo més fàcil, i lo més fàcil per poder treballar ells és, pues, atacar la gent gran.
2: Doncs avui consells i advertències de cara a la gent gran, que també té la ràdio com a referència i com a mitjà de comunicació. Avui els donarem consells. Per exemple, aquests dies són dies importants a l'hora de cobrar la pensió. Toni, correcte. És com el primer tip, el primer consell que donem a l'hora d'anar al caixer del banc i treure el que es cobra de pensió, no?
3: Correcte. Nosaltres diem sempre que la gent gran sempre, perquè ens trobem que hi ha gent que treu tota la pensió en efectiu i hi ha gent gran que no, que va traient, pues, cada dia va al banc i treu una quantitat de diners. Demanem que sempre vagin acompanyats d'una persona, un familiar, si han de treure quantitats grans de diners. Per què? Perquè normalment el tipus de delictes o furts ens trobem que fan això. Estan al costat, al voltant, observant, a veure quina persona treu més diners. I llavors s'aprofiten d'això.
2: Hem de dir, evidentment, també, que la gent que se'n vol aprofitar té molta capacitat, no? És a dir, tenen molta capacitat d'anàlisi, ràpidament clitxen, no?
3: Sí.
2: Aquella persona gran que tu imagines qui m'estarà seguint a mi o qui estarà pendent de mi, doncs potser més gent de la que ens pensem, no?
3: Clar,
2: malauradament, no?
3: Sí, al final nosaltres tenim confiança i ens pensem que al voltant tot és gent, que tot és bona i és al contrari. Aquesta gent es dedica a això, estan superpreparats i no paren, vull dir, van traient sistemes nous i al final nosaltres sempre diem que la gent gran el que ha de tenir és molta desconfiança amb el seu voltant. Si li pregunten coses, hi ha gent més jove que li poden preguntar. Ningú va una persona gran a preguntar-li que res, ni a veure si hi ha un comerç, no. És perquè l'estan estudiant i és la manera més fiable per ells de treballar.
2: Doncs a l'hora de cobrar la pensió, els consells que ens dona la policia local és que no traiem una gran quantitat de diners, que anem acompanyats.
3: Correcte.
2: I també hi ha una última que m'agrada molt quan fèiem la prèvia, Toni, que m'has dit el número PIN. Hi ha un truc també per recordar
3: sí.
2: Sempre el número PIN i que, en aquest cas, la gent gran o qualsevol altra persona que vulgui, pugui tenir sempre mal el número PIN sense haver de tenir el numeret allà guardat que algú el pugui veure, no?
3: Sí, Marc, jo sempre els dic, que faig xerrades a nivell de tot Catalunya, de que una manera molt simple i per en recordar-se és, els que tenen telèfon mòbil, és agafar el número d'un mòbil d'una persona que ja no estigui entre nosaltres, perquè és on sempre ens en recordarem, i les quatre últimes xifres, o les primeres, els dígits, posar els del número de compte o de la targeta. Per què? Perquè ningú sabrà quina és la persona que tu trobes a faltar. I és una manera de sempre portar-ho, apagar-lo, i ningú pot accedir-hi.
2: Molt bé. Doncs pel que fa al cobrament de la pensió, aquests serien els consells que ens dona avui la policia local, però també hi ha més coses pel que fa a la gent gran. Ens deies, Toni, que malauradament també molts d'ells a vegades estan sols a casa, no? I
3: correcte.
2: Truquen al timbre, no?
3: Correcte. Això és molt sovint. Nosaltres sempre diem que si truquen al timbre no obrir mai la porta, sempre mirar per la mirilla o posar el sistema de seguretat de cadenat i poder entrar, obrir la porta i mirar a veure qui és. Si són personal, per exemple, d'empreses privades que venen a veure la llum, o normalment sempre posen un cartell en els edificis o en les comunitats dient que tal dia passarem a fer la lectura de la llum, del gas. Llavors ja ho tenim això solventat, qui vingui en allà. Si obrim la porta per malauradament i ens entra algú, pues no deixar-los passar. Si ens diuen que volen passar per mirar la lectura, que s'identifiquin, i si no ho tenim clar, és la nostra casa, i si no volem que passi, per molt que ens digui, no el deixem entrar, i si no, trucar a la policia o a Mossos d'Esquadra ràpidament.
2: El missatge, al final, una vegada més, és desconfiança, no? Que a vegades
3: Correcte.
2: Confien molt en la raça humana i, evidentment, també hem de tenir un missatge d'optimisme, no?, i de positivisme, però depèn de quines situacions més val desconfiar.
3: Sí, sempre ens ajudarà a, com a persones, millor la desconfiança, perquè és el que ens dona la garantia de no caure amb les... Bueno, ells sempre van molt ràpid, em van fent preguntes i et fan un lío, i al final la gent gran hi cau i et pregunten, estàs sola ara? Sí, sí, estic, i sempre donen molta informació. No, els meus fills han anat a treballar, ara estic sola, ja està. Li has donat un ítem a la persona que està allà, que si vol entrar una miqueta amb força, pot entrar. Intenten no fer-ho perquè, clar, el tipus de delicte canvia. Però ells són molt hàbils i al final... I sempre el que diem, ningú et cobrarà amb efectiu. Si deixem entrar algú i ja fa una lectura... Mai et diran, m'ha de pagar 150 euros per... No, no paguem mai res a ningú. Això hi ha un rebut, i ho passen per la caixa o pels bancs, i ja ho fan directament. Nosaltres, no, això sí que quedi molt clar, que no hem de pagar mai res a ningú.
2: Uh-huh. Doncs intentar no obrir la porta, sobretot si estem sols a casa. Si és una companyia que nosaltres tinguem contractada, segurament ens avisin abans, no?
3: També,
2: o amb la qual cosa veiem també algun paper a la porteria o a la porta com a avís, i sobretot no fer pagaments en efectiu, perquè això ja no es fa.
3: No.
2: Directament ja t'ho treuen del rebut del banc.
3: Correcte, no es fa això.
2: Mm-hmm. Molt bé. Més coses també, Toni, que em deies. Per la gent gran que té mòbil, també últimament s'estan posant molt de moda les estafes a través del telèfon mòbil, a través de missatges. Hi ha diferents enllaços, i si cliques i poses les teves dades personals, malament.
3: Correcte. Ens estem trobant amb trucades telefòniques que la gent gran comença a donar moltes facilitar moltes dades, com DNIs, alguns donen inclús números de cartilla. No hem de fer res d'això. Les nostres dades ja les tenen, les empreses que tinguen contratades ja les tenen. No hem de facilitar res per telèfon. Això quan ens truquen i parlem amb un operador al costat, que després et diuen, bueno, ara et trucarà un número i has de despenjar. Automàticament ja poden accedir-hi. I amb el tema de SMS o WhatsApps, ens fiquen uns enllaços, com pot ser DGT, es trobem molt, però després, quan és al punt, és un número o un nom molt raro. Si cliquem, estem donant també un accés perquè ens puguin entrar en el nostre telèfon mòbil i cobrant-se, pues, si poden accedir als bancs o això, un pagament. O nosaltres cliquem dient que sí, perquè ens enganyen, dient que tenim una multa, i al final li cliquem i ens l'anulen. Uh-huh. Llavors, els bancs, això sí que ho hem de dir, no es fan responsables, perquè aquí no hi ha hagut cap tipus de força ni res. Nosaltres li hem donat tot l'accés, que és clicant nosaltres. Per tant, els bancs no paguen les assegurances ni res.
2: Avui parlem de gent gran que està menys acostumada, o en la seva majoria està menys acostumada, als telèfons mòbils, als missatges, a navegar per internet fins i tot i a clicar enllaços, i potser per això donen més i faciliten més les seves dades, però també és veritat que cada vegada està més complicat, eh? Reps un missatge directament del teu banc,
3: Correcte.
2: Que és una estafa. És,
3: sí.
2: Ja fins i tot, si ets jove, hi ha dies que penses, és que podria caure jo, que no ha de caure el meu avi, no?
3: Sí, sí, sí, això és correcte. Per això sempre, inclús els bancs, jo tinc constància, perquè ens ho diuen, de que ells envien correus electrònics i tot directament, de que no acceptin res, que no cliquin res, que es facin passar pel banc, res. Ells es posen en contacte directament amb els seus assessors dels bancs, per tant ja els estan donant una fiabilitat que no han de clicar res.
2: Molt bé. Avui tenim a la policia local amb nosaltres, a Premià Mèdia, amb el Toni García, repassant consells i advertències per la gent gran. Dèiem, Toni, la policia de proximitat. Vosaltres trepitgeu molt de carrer i a la via pública també és important donar algun consell a la gent gran per a aquella gent, per exemple, que se t'acosta, sobretot també missatges de doncs, no portar el bolso obert, no? O allò que dèiem, que no se t'apropi ningú que tu no coneguis perquè si s'apropen gaire, desconfia.
3: Sí, bueno, això són els típics, els furs dels que els diuen els teletubbies, la taca, la siembra... Llavors, què passa? Van buscant persones que van amb cadenats d'or, rellotges de, bueno, bastant cars, i és molt fàcil. Ells s'apropen, van dues persones, sobretot van noies, i quan identifiquen a la persona, s'apropen, li comencen a dir que la coneixen, que si no se'n recorden d'ella, que fa molt de temps que vivien aquí, comencen a agafar les mans... Clar, la gent gran, normalment, tot aquest carinyo que reben per algú, ho donen superpositiu. Jo dic que quan vagi a fer algú això i no saben qui és, que li diguin no et conec i no t'apropis i ja està, no passa res, més val quedar-se vermell un cop, aunque després sigui veritat, que no. I si continuen, que fiquin un crit ben fort on estiguin, si estan enmig de la Gran Via en aquest cas, que cridin socorro, policia, que algú dels vianants que anyeixin per allà, o inclús nosaltres, si estem a prop, ens podem apropar i identificar aquestes persones. Però sempre tornem al mateix, desconfiança de qualsevol persona que se'ns apropi amb aquest interès o aquesta acció de volguent-se fer recordar que ens coneixen, et toquen el cabell, llavors et treuen la cadena... Van molt ràpid, o sigui, són professionals.
2: És el
3: estan
2: que dèiem,
3: acostumat a això.
2: D'aquesta habilitat, no? A mi em sembla mentida que en tan poc temps puguin sostreure't una cadena o un anell o el rellotge, però realment passa.
3: Sí, sí, és que és superfàcil. Ells es dediquen a això, vull dir, ells s'entrenen. I cada vegada és molt més fàcil. És que en un minut t'han desplomat tot el que portis i no t'adones.
2: Ens parlaves de furs com l'atac als teletubbies o la sembra. Ens ho podies explicar ràpidament,
3: sí,
2: Toni?
3: Sí, el de sembra s'estem donant amb el tema de molts supermercats del voltant, que vas amb el cotxe, estaciones, i quan has recollit tota la compra, que l'estàs introduint en el cotxe, va una persona, tira unes monedes pel terra i et diu que se li han caigut unes monedes. Clar, tu penses, ostres, clar, n'hi ha 2 o 3 euros, surts del cotxe, ai, gràcies, les agafes, i per l'altre costat, per la porta de l'acompanyant, l'obre una altra persona que t'agafa el bolso, el portàtil, el que portis en aquell moment, tu vas tan tranquil·la perquè el teu cap està pensant en aquelles monedes i quan et fiques dins del cotxe, aquella persona que t'ha dit això ja no està davant i l'altra ni l'has vist. Agafen un cotxe i marxen del lloc.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
2: I això està passant quan poses, per exemple, la compra al cotxe,
3: sí,
2: no? En
3: correcte.
2: Un moment que tu estàs fent una altra cosa i de cop i volta la teva atenció se'n va cap a aquelles monedes,
3: sí.
2: No? I no te n'adones.
3: Al final és l'atenció, et distreuen i el nostre cap, perquè és així, va pensant en allò. I ja no te'n recordes del que portaves en el cotxe, si t'has deixat el moneder... Llavors també hi ha moltes persones que fan lo del típic de l'escombraria, que baixen amb l'escombraria, igual la porten en el cotxe a dins, la treuen, surten i hi ha alguna persona esperant en el contenidor i et diu que no pot obrir-lo, està una estoneta allà fent una miqueta de força, com dient que no va, tu l'ajudes i mentrestant també una altra persona t'obre la porta darrere i et treu tot el que portis dins del vehicle. Això és més ja gent... Amb gent gran no acostuma a passar. És més gent que va cap a la feina, a primera hora, que van una miqueta també dormits.
2: Adormits.
3: Ningú pensa que quan vagis a deixar l'escombraria en els contenidors n'hi hagi algú esperant perquè et prengui tot això, però sí que passa, eh?
2: Uh-huh. I, evidentment, s'ha de denunciar a la policia.
3: Correcte, sempre s'ha de denunciar. Per què? Perquè, si no, estadísticament no sabem què passen aquestes coses en el municipi. Quan es denuncia, sempre diu la gent, va, si no val per res. Bueno, no val per res perquè... pensem que no es trobarà. Però sí que val per una estadística, perquè si en algun punt del poble s'estan fent aquest tipus de furs, ja sabem que ja 8 vegades ha passat això. Bueno, doncs es pot incrementar més la vigilància perquè ja sona. Si no es denuncia, sempre la gent et diu, oh, si aquí ha passat... Doncs nosaltres no tenim constància. És per això, el tema de denúncies és per tenir una estadística també de la zona de que hi hagi els delictes i poder treballar-ho. I tenir més vigilància.
2: No tant per recuperar l'ordinador, que potser sí, no?
3: Potser sí, depèn. Evidentment.
2: No se sap
3: no,
2: mai.
3: No, es recuperen bastants, també. Passa que no és el moment. si no l'agafes infraganti és complicat, però sí que es recuperen bastants objectes.
2: Clar. El proper dia també parlarem de furs, Toni, però abans d'acabar, els teletubbies, que m'ha cridat l'atenció. Què són els, el fur dels teletubbies?
3: Bueno, els teletubbies és, com diu, sortia la sèrie aquesta de TV3, que era que sempre anaven movent-se, doncs et fan una abraçada, que normalment són noies, ah, com estàs, no sé què, vinga, no sé què, i et treuen la cadena d'or molt fàcil, perquè com que t'agafen per darrere del coll, tenen una habilitat sorprenent per treure't el... bueno, per treure't la cadena. I llavors t'agafen les mans i et treuen a l'anell, i no te'n dones ni compte, perquè tornem a lo mateix, la nostra ment o el nostre cap està pensant, qui és aquesta persona que m'està abraçant? Si no la conec de res, però clar, no notem que ens estan traient les coses, perquè nosaltres estem pensant en una altra cosa. Per això, el millor és... no t'apropis. Si no et conec, no et dono aquest espai perquè puguis tirar-te a sobre i desconfiar. Tornem al mateix.
2: Molt bé. Doncs avui hem fet aquesta primera secció amb la policia local. Agraïm al Toni García que hagi vingut a la ràdio a explicar-nos-ho. A més, amb aquesta manera que ell comunica, també, tan pròxima, justament. Avui hem parlat de la gent gran. En propers capítols, els propers mesos, anirem parlant també d'altres qüestions, no, Toni? De seguretat vial, sí, de joventut, del que faci falta, no?
3: Hi ha molts temes per tocar i perquè la gent, bueno, aprengui i vegi com funciona tot.
2: Doncs un plaer, Toni. Anirem també coneixent altra gent de la plantilla de la policia local que passi per aquí i ens expliqui diferents qüestions amb aquests consells i advertències. Que vagi molt bé. Fins a propera, Toni.
3: Moltes gràcies, Marc. Bon dia.
0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Nova actualització de les obres de l'escola Els Corriols per part de l'alcalde a xarxes socials. Rafa Navarro servia un altre vídeo selfie des de l'edifici del Vora Mar, on recorria les dues plantes a la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent en tots aquells elements constructius i equipaments en els quals es treballa. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats i per sota el sistema de climatització, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs al futur pati del centre, que també estan a punt d'iniciar l'arrebossat final de la façana i que s'està instal·lant el sistema d'ancoratges que sostindrà la pèrgola que donarà ombra a la planta baixa de l'edifici. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat perquè l'escola pugui obrir aquest setembre.
2: Us vam avançar tot el que podia passar aquesta setmana i ara us demostrarem tots els avenços. Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa, tal com us va dir, i veieu també les plaques de vinil, ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja el pintat amb algunes de les aules. I per tant, una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
1: També ens diu Rafa Navarro que, en paral·lel a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades per al curs 2026-2027.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: El Premià de Futbol ha fet oficials dues noves incorporacions per al primer equip de la pròxima temporada. El primer és un extrem esquerrà, José Ahmed Martínez, que segons el club destaca per la seva habilitat amb la pilota i el presenten com un futbolista elèctric, amb un excel·lent regateig i la personalitat necessària per encarar constantment i generar perill en els metres finals. També s'uneix al club Moja Sissoko, un central que, segons ha dit el club des de les seves xarxes socials, arriba per millorar la parcel·la defensiva de l'equip, aportant qualitat, experiència i una gran polivalència. El club també ha anunciat que després de les vacances arribarà amb moltes més sorpreses, com ara partits de pretemporada, renovacions i noves incorporacions.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria d'un camió a l'AP7 a Vilaseca que deixa un carril tallat direcció Tarragona. A banda, també afectacions per obres, encara la B20 a Barcelona, sentit Nus de Llobregat. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també en altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també fins i tot alguna llàgrima. A banda, científics i experts internacionals també han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps. La jornada ha transcorregut amb pocs incidents destacables, això sí, el SEM ha atès 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància i el 112 també ha rebut 81 trucades. A banda, també un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans justament de l'eclipsi. Segons els efectius del SEM, podria haver patit un cop de calor que hauria desencadenat la parada cardíaca. Malgrat els intents de reanimació, no se li va poder de fer res per salvar-li la vida. A banda, també a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a la mobilitat, durant l'eclipsi, la línia R16 que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. De la seva banda, l'R15, també que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, ha registrat també 1.600 validacions d'anada i tornada, lluny de les 1.000 diàries. I en plana política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. L'accident es va produir poc abans de 11:45 de la nit i per causes que encara s'investiguen, el turisme i la motocicleta van topar i el cotxe es va incendiar, tot i que el foc es va apagar abans de l'arribada dels bombers.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro a xarxes socials on explicava tot un seguit de modificacions i millores que s'han adoptat les últimes setmanes en el servei de recollida de brossa per mitigar els problemes de brutícia al voltant de les illes de contenidors. Segons indica, després de negociar-ho amb l'empresa concessionària, el servei ha reforçat les tasques de baldeig, ha sumat un operari als camions de recollida i també s'estan provant uns contenidors amb més capacitat. I a tot això s'hi ha de sumar un reforç en la vigilància contra l'incivisme, perquè, segons anuncia Navarro, al setembre hi haurà més agents a la unitat d'intervenció cívica i s'instal·laran càmeres en les zones més crítiques.
4: S'han incrementat la neteja amb baldeig d'aigua pels carrers de Premià de Mar, s'han incrementat les capacitats d'algunes illes de contenidors, estem provant de forma pilot alguns contenidors de més capacitat. Posem en marxa a partir de setembre, ja s'està tramitant la incorporació de dos nous agents de policia que incrementaran la unitat d'intervenció cívica. Instal·lem càmeres de seguretat amb les illes de contenidors més polèmiques, que tenen més incivisme.
3: La publicació de l'alcalde també serveix per confirmar la intenció del govern de modificar, amb vistes al 2027, l'ordenança que regula aquest servei i que comportarà l'obertura dels contenidors i canvis en la taxa de brossa per tal que la separació de residus torni a ser voluntària, però es penalitzi molt més els veïns que no separin en origen. Penalització econòmica, recorda, que servirà per afrontar els pagaments que es puguin haver de fer si no es compleixen amb els índexs de reciclatge marcats per Europa.
4: Les persones que no creguin en el sistema, que creguin que la targeta no és necessària, que pensin que això és una pèrdua de temps, cap problema. la bossa a dins del contenidor, perquè el contenidor estarà obert. Però Europa ens exigeix que aquestes persones els hi cobrem la gestió d'aquestes escombraries que no reciclen en origen. Per tant, és molt just que qui fa les coses bé pagui menys i la gent que ho fa malament pugui llençar la bossa dins del contenidor, cap problema, però pagui pel servei que no fa en origen.
2: Premià Mèdia, informació.

0: Tony Modulation.
1: Una persona de lo más particular.
2: Recuerda hablar lo menos posible.
3: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
4: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
5: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
4: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
5: Home, testimonis.
4: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
5: A la teva ràdio local.
6: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Avui a Premià Mèdia fem balanç del Club Hoquei Premià, que celebra, atenció, 40 anys d'esport, també d'hoquei patins, i pel que fa als equips, avui hem de parlar de l'equip màster i de l'equip més 35. Atenció, perquè s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. En parlem avui, fem balanç aquesta temporada i del que vindrà amb l'Alfred Morales, que és el capità del conjunt màster. Alfred, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Gràcies per venir, que ens fa sempre molta il·lusió poder fer un balanç de temporada i, a més, explicant que ha anat molt i molt bé, no? Si et sembla, comencem per aquest equip màster que coneixes bé, una temporada en què la Lliga va acabar en cinquena posició, però llavors vau poder participar de la segona fase de la Lliga, no?
1: Efectivament. Primer, Marc, gràcies per donar-nos aquest espai al Club Hoquei Premià en aquest any que ara passarem a fer una miqueta balanç, i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Doncs, efectivament, l'equip màster, que està format per jugadors de més de 50 anys, doncs hem participat per tercer any a la Lliga Màster, una lliga que cada any té més equips i, per tant, cada any queda ben classificat, doncs incrementa el premi, no?, en aquest sentit, perquè aquest any ja hi ha hagut 12 equips que han participat. Vam jugar una lliga, la primera lliga regular, que vam quedar cinquens, i després vam accedir a la segona fase de la lliga, que ens ha donat accés a la Final Four. Vam passar unes eliminatòries, vam accedir a la Final Four i hem quedat en segon lloc. Vam perdre la final, però vam arribar fins a les portes. I aquest any, igual al balanç que vam fer l'any passat, que també vam quedar segons, l'any passat només hi havia una lliga regular, amb menys equips, i també vam acabar en segons, i per tant, en aquest cas, estem molt i molt contents, perquè la lliga s'ha ampliat en equips, i nosaltres hem obtingut doncs el mateix resultat. I esperem l'any que ve, aprofitant que arriba el 40 aniversari del club, poder assolir el premi.
0: Que bo. Alfred, si parlem només de la lliga regular, com ha anat? Quines coses heu fet bé? Què us ha faltat? Ara, de cop, entrarem també en aquesta fase final, en aquesta copa, que us ho ha fet cada segons, però de la lliga regular, quines notes en traieu?
1: De la lliga regular, vam començar... Hem anat de menys a més, i això és el que al principi els partits que vam perdre al principi de temporada ens ha lastrat una mica en no poder assolir les primeres posicions. Però l'equip, el fet d'anar de menys a més, ha fet que arribem a la part important, on es juguen els títols de la temporada, i que haguem donat el màxim en un bon estat de forma, i hem assolit doncs arribar a la Final Four, que era un repte, i en aquesta Final Four doncs passar a la semifinal i quedar-nos a les portes de guanyar.
0: Que bo. A ningú li agrada perdre una final, evidentment, però ser-hi ja era un premi, no?, pel que expliques.
1: Efectivament, era un premi. Era un premi perquè ha sigut una temporada més llarga que la de l'any passat, amb més equips i amb més fases, i per tant doncs sí que ens ha consolidat com un dels equips ja de primer nivell en la Lliga Màster.
0: Mm-hmm. Què heu fet millor els màsters aquest any que la temporada passada, en aquella segona posició de l'any passat d'aquella lliga regular? Aquest any, arribant a aquesta final a 4, també anem sumant anys, no? Com ho gestioneu, això, Alfred?
1: Anem sumant anys i...
0: Perquè també, el nivell ha estat igualment alt, vull dir que...
1: Sí, el nivell ha estat igualment alt, anem sumant anys, però també anem sumant experiència, anem sumant conjunció, perquè l'equip fa 3 anys només que roda, i per tant, doncs cada any ens coneixem més, cada any a l'equip ens entenem millor, tant dins com fora de la pista, i això fa que cada any el nivell de l'equip sigui més alt. També els rivals van agafant experiència, cada vegada hi ha més equips, per tant cada vegada és més complicat arribar també a les primeres posicions.
0: I ja us comencen a conèixer també, no? Compte el Premià, que Déu-n'hi-do,
1: no? Sí, l'any passat, a més de cada segons, vam tenir el màxim golejador de la categoria en la nostra...

0: setmana a setmana, no? Perquè el més 35, si juga a casa, juga fora, el més 50, juga a casa, juga fora, doncs anem planificant setmana a setmana i els dies que queden lliure a la pista, perquè juguem fora, doncs entrenem entre nosaltres, eh? I fem patxangues, partides entre nosaltres.
1: T'obliga a estar en forma, també, a tenir sí. una bona resistència física, no?
0: Sí, sí, sí, els joves més que els grans, però sí, efectivament, ens obliga a estar en forma.
1: Molt bé. Alfred, tu ets el capità del màster, et preguntem també per aquest més 35, que també s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. Com els hi ha anat?
0: Per segon any consecutiu. Ha sigut una temporada bastant calcada a l'anterior. Han quedat segons en la Lliga regular. Hem perdut només 3 partits. Per tant, realment ha sigut una supertemporada, però no ens ha donat per l'ascens directe. I, per tant, ens queda aquesta segona posició que dona accés al play-off d'ascens contra el penúltim de primera de la Lliga A. I hem fet un play-off a doble partit, que hem perdut els 2 partits d'un gol. Per tant, ha sigut justíssim, justíssim. Tant podíem haver perdut els 2 com guanyat els 2 partits. Per tant, una temporada excel·lent de l'equip més 35, cada vegada també més consolidat, i jo crec que l'any que ve serà el nostre any.
1: Serà aquest pas endavant, no? Tot serveix per aprendre la final, també, no? Tant de la final dels màsters com d'aquesta doble eliminatòria, podríem dir, sí. no? Per aquest ascens, i que et quedis a les portes, tot t'acaba sumant, no?
0: Tot, sí, sí. Vas assolint coneixement, no? I com tractar aquests últims partits, com treballar-los, com portar-los a terme. Efectivament, tot això ens va portant experiència aquest any. L'any passat, segurament, l'eliminatòria va estar més desequilibrada d'ascens, però aquest any ens hem quedat molt, molt, molt, molt a les portes. I jo, des d'aquí, també felicito els nois, perquè els joves, perquè han fet una supertemporada. El Sergi ha sigut, a més, el màxim golejador de tota la categoria de veterans, de l'A, de la B i de la C, dels tres grups.
1: L'haurem de convidar a la ràdio, també.
0: Per tant, també l'hauríem de convidar a la ràdio, el Sergi.
1: Que ens expliqui els seus secrets com a golejador, i tant que sí.
0: Exacte.
1: He vist també que fa un parell de setmanes, Alfred, teniu torneig de veterans nacional Vicente Pascual. Com va anar això?
0: Sí, vam anar a un torneig... És internacional, a més, perquè va competir l'Andorra. També és un torneig que es fa des de fa uns anys a Sant Vicenç del Raspeig, i llavors el premià per segon any consecutiu ha anat. L'any passat vam aconseguir el títol en aquest trofeig, que hi ha 4 equips participants, i aquest any ens hem quedat a les portes, hem quedat segons, també ha guanyat l'Andorra.
1: Quin any,
0: que
1: de cada segon,
0: un equip molt jove, i efectivament, doncs, hem quedat molt, molt a les portes.
1: Mm-hmm. Molt bé. Avui parlant amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, que celebra també 40 anys, i per mm-hmm. tant, ho hem de posar en valor, no? 40 anys d'esport, 40 anys d'hoquei, que imagino també que us agafa, com estem explicant ara, en un gran moment de forma.
0: Sí, aquesta temporada celebrarem els 40 anys del club, amb molta il·lusió. Ja estem preparant la nova temporada, hem renovat els 2 equips, els jugadors dels 2 equips, tant del Més 35 com del Màster 50, doncs renovem, que no és fàcil.
1: El complet?
0: Perquè, sí, el complet pràcticament mm-hmm. renovem, perquè no és fàcil, insisteixo, perquè es juga per les nits, entre setmana, t'has de desplaçar per tota Catalunya, però realment doncs tots els jugadors estem en el projecte, estem amb moltes ganes d'aquest any, sí, celebrar el 40 aniversari i poder guanyar els 50 i poder pujar a la Lliga als més 35, i per tant, en aquest sentit, amb molta il·lusió, molta il·lusió. Com veus, és un equip que entre el més gran i el més jove ens portem 23 anys, vull dir que també compaginar això des del punt de vista relacional, i que som una pinya, la veritat és que som una pinya, ens portem francament molt bé, perquè més enllà que som 2 equips, ens veiem molt, entrenem molt junts, anem a sopar pràcticament després de cada entreno i després de cada partit junts. Per tant, és com una família, realment és com una família. I escolta'm, des d'aquí vull agrair tots els companys, doncs, l'esforç i les ganes que tenen, doncs, per portar aquest projecte endavant.
1: Que bo, fantàstic. Com a objectius en aquest 40è aniversari, alguna cosa especial que tingueu a l'horitzó, Alfred?
0: Doncs, mira, ara estàvem pensant en fer, estem treballant en fer unes equipacions que commemorin unes noves equipacions que commemorin aquest 40è aniversari, i a partir d'aquí treballar per pujar a primera divisió els equips joves, i per guanyar el màster, i potser de cara a l'estiu doncs, fer algun torneig aquí a Premià, a les nostres instal·lacions, per poder celebrar-ho també doncs, amb les famílies i amb el poble doncs, quan sigui possible.
1: I tant que sí. Al final són 40 anys, no? Això també infundeix respecte, no?

0: en els rivals, al final no estem parlant d'un club que acabi de començar, sinó que té tota una trajectòria i té molts anys també d'hoquei a premiar. No? Aquí, evidentment, el vivim molt. També tenim l'hoquei en línia, no? Que és un dels degans de l'hoquei a nivell estatal, però l'hoquei en línia també, l'hoquei a patins també l'hem de posar en valor.
1: Sí, es va fundar l'any 86. Per tant, ara celebrem el 40 aniversari. Dels veterans ja en portem 12 temporades tancades. Ara ni serem la 13a temporada de veterans del club. Per tant, també som uns dels pioners en la Lliga de Veterans. En la Màster també vam ser un dels fundadors de quan vam veure que hi havia gent de la Lliga de Veterans, que hi havia massa escala d'edat diferent. Doncs vam ser un dels fundadors de proposar a la federació doncs, aquesta separació, no? I també per edats, per físic, poder fer que tothom competís doncs, amb el seu nivell, no? I per tant, doncs molt contents de tot el que hem fet durant aquests darrers anys i efectivament dels 40, perquè hi ha molts jugadors que estan jugant ara, que van començar en el Premià, després van la vida els hi va donar voltes, van jugar en altres equips, alguns ho hem deixat i hem tornat, però la idea és això, que hi ha molta gent de l'inici del club.
0: Teniu recolzament també per part de les vostres famílies a casa? És allò de dir diumenge a la tarda, no? He d'anar a jugar... O...
1: No, és entre setmana.
0: És entre setmana, d'acord.
1: Sí, els partits són de dilluns a divendres i a partir de les 10 del vespre. Uh-huh. Perquè com que ens hem de desplaçar per Catalunya, doncs que tothom pugui arribar, tots els equips puguin arribar a destí. I efectivament tenim el recolzament, però és perquè al final són molt... Cada setmana, pràcticament, si no hi ha partit, hi ha entreno i després de l'entreno del partit doncs anem a sopar. Per tant, doncs sí, tenim recolzament de les famílies. No venen a veure els partits perquè són horaris complicats també entre setmana, però la veritat és que sí, que tots tenim el recolzament, si no seria complicat.
0: Clar,
1: no?
0: Que sí.
1: I els joves, a més, ara estan tots començant a formar la família, per tant, ara comencen a ser pares, els més joves, i també tot això ho han de compaginar.
0: Mm-hmm. Són reptes, però s'ha de fer esport, s'ha de ser feliç en aquesta vida i es pot fer tot, i tant que sí. Només faltaria. Doncs amb l'Alfred, avui parlant d'aquest club hoquei Premià que celebra 40 anys aquesta propera temporada. Què fareu per fer aquest pas endavant i que els segons llocs, les segones posicions, Alfred, siguin les primeres?
1: Doncs més esforç, més entrega, més lluita, més sacrifici, perquè crec que estem molt, molt a prop i ho mereixem. Crec que ho mereixem perquè aquest any, sobretot el més 35, no ha sigut pitjor que cap equip de la categoria i ni que l'equip que hem fet el play-off. I, per tant, al final són detallets que fan que estiguis... que quedis primer o segon moltes vegades. No? I polir aquests detalls i il·lusió. Il·lusió, cohesió i un grup molt unit que som.
0: Que bé. També és cert que el nivell seguirà pujant, no? Com deies, aquesta temporada també hem vist que seguim amb el mateix resultat, però també hi ha més equips i el nivell també puja.
1: Sí.
0: De cara a aquest proper any imagino que seguirà la tendència,
1: sí,
0: no?
1: Sí, efectivament, i els equips es van reforçant, perquè hi ha, a l'haver-hi la categoria aquesta més 35, que comença amb 35 anys, molts jugadors que pengen les botes, ara s'enganxen a la Lliga de Veterans, i per tant és gent que no para, i gent jove que no para físicament bé, i que estan acostumats a competir a més alt nivell que la Lliga de Veterans, i per tant, doncs, efectivament, el repte és majúscul, cada vegada és més gran, efectivament.
0: Molt bé, doncs fent avui un repàs amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, a qui felicitem ja per aquests 40 anys d'esport, i tot el que aneu fent, Alfred, veniu a la ràdio i ens ho expliqueu, aquests tornejos, aquestes novetats, i aquest inici de nova Lliga, que esperem que vingui plena de bons resultats. Gràcies, com sempre, per passar per la ràdio, i que vagi molt i molt bé també l'estiu.
1: Molt bé, Marc. Gràcies per l'estona que ens heu cedit aquí a la ràdio i molt bon estiu. I l'any que ve vindrem amb totes les copes.
0: Omplirem de trofeus l'estudi, tant que sí. Alfred, gràcies. Que vagi molt bé.
1: A tu, Marc. Moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: Premià Mèdia.
3: Premià Mèdia. Informació.
7: Aquest 6 d'agost, gairebé un any després que comencessin els treballs, l'Ajuntament efectua el que es coneix com posada en servei del carrer Jacint Verdaguer, una vegada acabada la reforma de la via, l'obra de més envergadura i més cara del mandat 2023-2027. Després d'això, amb el clavegueram i serveis renovats de Joan Prim fins a la Riera i amb una nova plataforma única a la superfície, la via adquireix no només un nou aspecte, sinó també un nou caràcter viari, perquè en el seu tram central, entre Fleming i carrer de la plaça, ha quedat tancada el trànsit rodat. El tancament no és físic perquè, de fet, s'admetrà el pas a vehicles dels veïns i altres vehicles, comerços o emergències, sinó que senyalitza i es controla amb càmeres capaces d'identificar matrícules, que reconeixen els cotxes autoritzats i els que no ho estan. En concret, les càmeres que ja funcionen estan situades a la part posterior del Col·legi Sant Cristòfol i a la façana del mercat per controlar no només l'accés, sinó el temps d'estada dels vehicles en aquest tram restringit. Val a dir que, tot i que l'accés a vehicles no autoritzats, el tram restringit, podrà ser sancionat amb multes a partir dels 200 euros, l'Ajuntament ha anunciat un primer període de flexibilitat i així ho ha fet saber per carta a tots els veïns. Segons ens indiquen fonts municipals, la recepció oficial de l'obra que s'havia previst per aquesta setmana encara s'endarrerirà unes setmanes perquè s'està pendent d'uns últims treballs a la companyia Endesa i de fer també algunes comprovacions. La reforma del carrer Jacint Verdaguer l'ha fet l'empresa AOXA, auxiliar d'Obra Civil S.A., amb un pressupost inicial d'1.129.309 euros, IVA inclòs.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: El mercat de lloguer a Catalunya ha canviat profundament arran de les últimes lleis per contenir els preus i protegir els llogaters. Per entendre com afecten aquests canvis al nostre dia a dia i resoldre els dubtes més freqüents que podem tenir, parlem amb l'Oriol Contreras, tècnic de l'Oficina Municipal de l'OMIC, de la Informació al Consumidor, l'OMIC, benvolgut a la ràdio.
3: Moltes gràcies.
2: Per començar i posar-nos una mica en context i per saber quina és la situació que tenim actual del lloguer en el municipi i, bueno, quins són els principals problemes, ens pots explicar què es troben avui en dia els veïns i veïnes que busquen un habitatge?
3: No cal que ho descobreixi jo, doncs que tenen dificultat, un, en trobar habitatge, i dos, en que el preu s'ajusti a una butxaca, no?, que sigui compatible, és a dir, que puguin arribar a pagar-lo. És a dir, falta d'habitatge i el preu. I això és el que les administracions, doncs, es dediquen a regular, no? Evitar aquest preu per sobre del que la gent podria arribar a pagar i que hi hagi més habitatge en el mercat, no? Que això fa, evidentment, que baixi el preu i que també hi hagi més opció a accedir-hi. Jo quan estudiava dret, me'n recordo que podies escollir matèries, d'acord? I jo no agafava el laboral i no agafava el tributari de les gestories, hola, per què? Perquè hi havia una tendència a anar actualitzant-se sempre les lleis. Cada any hi havia una normativa nova. I jo què agafava? Dret civil, o agafava, per exemple, el dret d'arrendaments urbans, perquè era bastant estàtic. Doncs veto aquí, que no para d'actualitzar-se, que no para ara últimament, no?, d'anar fent pedaços. A més, hi ha una llei d'arrendaments urbans que no la, diguéssim, no la modifiquen en total, sinó que van fent pedacets. No? Ara ve parlar del preu, ara ve parlar dels límits, ara ve parlar de que farem més pisos, ara ve parlar dels grans tenidors, que ho comentarem, i aquests pedacets realment dificulten. Llavors, què passa? Que fins i tot ara va haver-hi una aprovació d'una llei a principis d'any, que deia que es prorrogarien 2 anys més, no?, als contractes que vencien, i durant 3 mesos va estar en vigor, va arribar al Congrés dels Diputats i es va votar que no. Llavors, què tenim? De part de que hi ha multituds de lleis i, per tant, multituds de contractes firmats en èpoques diferents i que se'ls aplica una llei diferent, tenim aquests darrers 3 mesos on algú se li va renovar el contracte. Tu imagina't, algú se li va renovar el contracte per 2 anys més, va arribar el mes de març, el Congrés va dir que aquesta llei no es podia aplicar, o aquest apartat de la llei, què fem amb aquesta gent que durant 3 mesos s'han estat renovant els contractes? Bé, doncs el que et vull dir és que hi ha molta legislació, que està complicat, però que aquests són els temes que s'intenta lluitar.
2: I comentaves que les lleis estan en constant canvi. En quins termes ens trobem ara? Quins són els paràmetres?
3: Ara el que tenim, i sobretot on vivim, que és el Maresme, i en aquest cas a Premià, és la que se'n diu la contenció de preus. Vale? S'ha aconseguit, sobretot des de Catalunya, fer unes zones en les quals els preus no poden pujar. Ara parlarem de les condicions, i en quines condicions. I el que no crec que s'hagi aconseguit i que costa moltíssim és que hi hagi, evidentment, més habitatge. Per tant, la problemàtica que té la gent avui en dia quan té que no només contractar de nou, sinó renovar un contracte, tu estàs vivint amb un contracte de lloguer i se't renova, és sobretot el tema preu. Ara està molt perseguit, sancionat, fins i tot, no complim la normativa sobre aquest límit de preu.
2: Clar, i comentaves que aquí cada cop, bueno, més municipis catalans també, incloent-hi el municipi de Premià de Mar, estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Què suposa exactament aquesta declaració a la pràctica per a algú que vol llogar un pis?
3: T'ho explicaré més a més pel qui també té un pis i se li renova actualment. Són tant els que volen accedir com els que se'ls renoven. Pues, si tu tens un contracte de lloguer que has estat pagant una renta durant els darrers 5 anys i ara se t'ha de renovar, no es pot augmentar, o sigui, se't renovarà el contracte i no es pot augmentar la renta més enllà del que se t'ha estat cobrant durant els darrers 5 anys. Però no només a tu, sinó que ara passo a la segona part. També el que vingués de nou. Imagina que et diuen, pues, tu no et vull renovar el contracte, però està cobrant 1.000 euros durant els darrers 5 anys, 1.000 euros al mes, però tu no te'l vull renovar, no? que algun arrendatari pensarà, ah, esclar, ara si limitem el propietari que pugi la renta pues a 1.200 no pot, ha de fer aquests 1.000, no?, que estava cobrant fins ara, pues anirà un altre inquilí. No, perquè llavors aquí està la segona part. Els nous arrendataris diran què es pagava en aquest contracte durant els darrers 5 anys? 1.000 euros. Pues vostè no en pot cobrar, tot i ser un inquilí nou i un contracte nou, més enllà dels 1.000 euros i a l'IPC, val? Aquest petit increment. I d'aquí no es pot augmentar. I encara et diré més. Aquí hi ha una diferència entre si el propietari és petit o gran tenidor. És un concepte que es fa servir molt darrerament, perquè la normativa així ho diu, i s'ha d'explicar. En zones tensionades, el propietari no pot tenir més de 5 propietats. Bueno, sí que es pot tenir, però si les té, llavors és un gran tenidor i té unes condicions diferents. En zones no tensionades serien 10 propietats. Què passa si ets un gran tenidor? Que el límit que et posa la llei de posar el preu, val, ja no és només el dels darrers 5 anys, sinó que has de complir amb un índex que la Generalitat, en la seva web d'habitatge, té establert, no? Té fet els seus estudis per tenir aquest índex de límit. Llavors, aquest gran tenidor no pot superar ni l'índex ni pot superar els darrers, la renta dels darrers contractes. Si ets un petit tenidor, t'has d'estar a la renta dels darrers 5 anys. Si ets un petit tenidor, imagina quantes circumstàncies hi ha. Si ets un petit tenidor i és el primer dia que poses en lloguer el teu pis, comences ara, no tens una renta anterior amb què comparar. Llavors, què t'has de fer? Com a límit, a l'índex de la Generalitat. Vale? Si recapitulo, si ja ha estat aquest contracte funcionant durant uns anys, no es pot renovar o no es pot fer de nou amb una renta superior a la que ha estat cobrant fins ara. Si és nou, el límit està ja no amb la renta anterior, sinó amb aquest índex de la Generalitat.
2: Molt bé, i m'agrada el que has comentat abans, de que qui vulgui llogar un pis, si és un nou arrendatari, pot... un nou inquilí pot demanar que no sigui superior la quota en el anterior que hi havia ell. Això jo crec que molta gent no ho sap i s'aprofiten els que lloguen els pisos d'augmentar el preu d'aquest pis.
3: Evidentment, molta gent no ho sap i aquí la gran dubte que se'm pregunta moltes vegades és com pot saber si tu vas a un pis nou. Bueno, la llei el que diu és que si és a través d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària, ha d'indicar en l'oferta el preu que s'estava cobrant fins ara. Em pots preguntar, i com sé jo que el que diu és cert, val, d'acord, no li podem exigir, que podríem dir-li, ensenyi vostè el contracte anterior, perquè hi ha una sèrie de dades que no té per què ensenyar-me, però tots sabem que quan un contracte de lloguer és legalitzat, és com diu la llei, ha de tenir la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl. I en allà sí que podem consultar. Escolti, quina és la fiança que hi havia dipositada? I sapiguem quina és la fiança, sabrem quina és la renta. Això sí, hem d'investigar. S'entén que si hi ha una transparència en la contractació, el que està oferint aquest contracte de lloguer ja hauria de dir-nos, no? Si no ho fa, això és sancionable, això és denunciable. I això es pot anar a l'usuari, al ciutadà, a l'Oficina del Consumidor o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però, esclar, a veure, al final, no diria duros a quatre pessetes, però ens estan venent algo que al final és complexa, perquè com puc jo denunciar, o quin sentit té jo denunciar un propietari d'un pis de lloguer que jo començo ara i que tinc que estar 5 anys convivint? Som dos parts en un contracte propietari, inquilí, ara pues, arreglem això, ara em passa allò, i jo l'he denunciat. Jo penso que el tema de la denúncia està fet més pels grans tenidors i els fons voltors. Sí. Llavors, si tu tens un edifici sencer on estàs posant unes rentes que no són les que toquen, denunciem-ho i, entre cometes, ens carreguem aquest gran fons. Però amb una relació de particular, quasi bé a particular, no m'hi posaré. És molt difícil posar-se a denunciar. Per tant, més val que hi hagi una transparència inicial i que tots tinguin bones paraules. Perquè si ja comencem amb mal peu, malament.
2: Clar, després és més complicat ja posar-hi una
3: solució. Qualsevol cosa. Ah, se m'ha trencat l'extractor, se m'ha trencat la caldera, no funciona. Sí, però tu m'has denunciat.
2: Clar.
3: A part que saps que de 5 anys següents no et tornaré a renovar. Al final, la balança entre propietari i arrendatari mai ha estat equilibrada. No crec que ho estigui mai. Tu només t'agafes un contracte de lloguer i algú que visqui de lloguer i s'agafi el seu contracte i de les 20, 30 o 40 clàusules, 29 o 28 són obligacions de l'arrendatari. Una és la del propietari, que és deixar-te estar vivint a canvi de pagar, ja comencem. Vull dir que no està mai equilibrat.
2: Bueno, per això també comentàvem una bona informació, una bona transparència des de les immobiliàries. Anem a comentar aquest canvi que va haver en el 2025, que les actualitzacions anuals de la renda ja no es feien des de l'IPC. Amb l'IPC, sinó que regeixen per l'IRAP, que és un indicador estatal.
3: Sí, han volgut fer un índex una mica més ajustat potser a la realitat, perquè l'IPC al final agafa molts factors, molts elements macroeconòmics que potser no són tan adequats, no, a l'índex del lloguer, que més o menys es mouen per allà, però potser és una manera de contenir una mica més si hi ha un increment de l'IPC, perquè, jo què sé, de sobte hi ha una guerra i pugen els preus de la benzina, puja el preu del pa, etc, no influenciï tant en l'increment que anualment cada contracte, no, doncs se'ns aplica. I aquest índex està calculat també a la web d'habitatge de la Generalitat i es pot consultar allà.
2: I és públic per tothom.
3: Sí.
2: Molt bé, és a dir, que diríem que realment sí que ha ajudat aquesta frenada de preus.
3: Jo crec que sí. La prova més clara és que, per exemple, a Premià de Mar, si jo estic ara vivint de lloguer i pago 1.000 euros i se m'acaba el contracte, sé que el nou contracte no serà més enllà del 1.000 euros més l'índex. I això, fins ara, no ho teníem.
2: Clar.
3: Fins ara, s'acaba el meu contracte de 1.000 euros i si ve el propietari em diu, pues, et vull cobrar 1.200 o 1.300, pues, si t'agrada bé i si no, agafes la maleta i te'n vas. Amb això ho hem aconseguit. També que el que entra en un contracte nou, pues, clar, segueix el problema estant en que estem a un punt on els contractes eren tan cars, els contractes de lloguer són tan cars, 1.900, 1.200, 1.300, que ho hem contingut, però és que ho hem contingut tard. Teníem que haver-ho contingut quan estaven a 800, per fer-ho així gràficament, que la gent ho entengui. Per tant, sempre tard i malament, però, home, més val això que no ara que segueixin augmentant-lo. Ho han contingut durant aquest temps que duri aquesta legislatura o que duri aquesta llei, perquè aquí 4 dies agafen. I com deia al principi de l'entrevista, canvien la llei i torna't a estudiar.
2: Clar. Creus que si no s'haguessin contingut, seguirien pujant aquests preus?
3: Sí, jo crec que sí. Segurament no tothom, els propietaris, però és possible que sí. Per tant, això sí que s'ha aconseguit.
2: Bueno, molt bé. I tens algun consell o alguns passos a seguir per la gent que ens estigui veient que pugui seguir servir d'ajuda?
3: Com sempre, amb tot jo parlo de temes relacionats amb el món del consum, venir-se a assessorar, perquè l'Oficina del Consumidor no només està per reclamar, també estem per assessorar. Però també hi ha els professionals, tots els APIs, que no són només en concret que t'està intentant llogar el pis, sinó un altre. És a dir, assessorar-se, informar-se, perquè el que sí que és cert és que cada cop és més complicat. I ja sempre ho ha sigut complicat. I sempre ha sigut complicat també comprar un pis i fer una hipoteca, però la gent es llançava i de, vinga, sense assessors, no? O sigui que sempre és bo assessorar-se. Aquest matí tenia una consulta d'una persona que estaven fent una compra-venta i de l'altra banda li deien, pues, augmentarem més la renta, perquè el preu de la venda, perquè així tindré jo accés a una hipoteca, després ho manegarem amb una factura d'honoraris i tal. I em pregunta, tu creus que és correcte? Dic, pues això s'ha de mirar. Però fas bé de preguntar-ho, però fas bé, o hauries de fer més bé d'assessorar-te més. Perquè si no diràs que sí, signaràs, igual que un contracte de lloguer, i després vindràs a reclamar, i llavors ja és més complicat.
2: Clar. Doncs no sé si vols afegir alguna més, alguna informació, alguna dada que ens haguem oblidat.
3: Bueno, és que dels contractes de lloguers estaríem parlant largo i tendido, perquè, insisteixo, ara estem parlant de la llei actual, però és que portem moltes modificacions de lleis. Llavors ens trobem en moltes situacions i la gent ens en ve molt a premiar, a consultar, i nosaltres, dintre de la mesura que podem, perquè és complicat, doncs intentem resoldre. Per tant, sobretot, consultar i intentar informar-se.
2: Creus que, parlant des del punt de vista de la llei, estem en el millor punt? O podríem...
3: No és que estiguem... El millor punt, no ho sé, perquè això seria com haver assolit l'èxit, i jo crec que no. Estem millor que fa un temps? Possiblement.
2: Bueno.
3: Ho dic així, amb la boca petiteta.
2: Possiblement, sempre es pot millorar, clar
3: sempre,
2: que sí.
3: Sí.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos ajudat a entendre millor com funciona el nou marc legal del lloguer i quins són els nostres drets com a consumidors. I recordem als nostres veïns i veïnes, davant de qualsevol dubte, podeu demanar cita per assessorar-vos a l'OMIC i fins la pròxima.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Oriol.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El festival Gafarrock ja ha confirmat el cartell de la seva 15a edició, que se celebrarà el dissabte 26 de setembre al Parc del Palmar de Premià de Mar. La cita d'entrada gratuïta arrencarà a les 6 de la tarda i tornarà a apostar per la música en directe, el talent emergent i les bandes de l'escena local i nacional. El cartell d'enguany estarà format pels grups Lomueso, Salvana, Fenomeno, Baby Jane, Filthy Rich, The Roaches i Contrapès, a més de la sessió del DJ Junior Wolf, que completarà una jornada marcada per la celebració del 15è aniversari del festival. Més enllà dels concerts, el Gafarrock també comptarà amb un màrquet d'artesania i comerç local, servei de barra a càrrec de Simplement Diables i pizza artesana, amb l'objectiu d'oferir una tarda i un vespre de música en un ambient festiu i familiar. El festival està organitzat per l'Ajuntament de Premià de Mar, amb la col·laboració de l'associació Gafarrock, i un any més es presenta com una de les principals cites musicals de l'inici de la tardor al municipi.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Ja s'anuncia la tercera edició de la Mostra d'Activitats Extraescolars a Premià de Mar, que va néixer fa 4 anys com la Fira de la Joventut, però que fa 3 anys es va rebatejar i replantejar per tal d'obrir el zoom sobre tot l'entramat de propostes extraescolars al nostre municipi. Es farà el diumenge 6 de setembre a la plaça dels Països Catalans, Gran Via inclosa, de 10 del matí a 8 del vespre. A l'espera que l'Ajuntament informi del contingut concret i de les entitats participants, sí que podem dir que el juny passat la coordinació de l'activitat es va adjudicar a l'empresa Cosmo Joy Eventus per un import de 9.655 euros amb IVA inclòs. En edicions anteriors, la fira ha inclòs tallers, demostracions i activitats diverses per part de les entitats participants, entre les quals hi havia moltes representants de l'àmbit esportiu, de l'àmbit del lleure o de l'àmbit musical i artístic.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres, amb només una avaria d'un camió a la peça de Vilaseca, que deixa un carril tallat i també a la mateixa via, però en aquest cas a Tarragona hi ha un carril tallat també per la retirada d'un vehicle. A banda, també continuen les afectacions per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat també l'espai natural protegit de Montmell-Marmella. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també algun plor. A més, també els científics i experts internacionals han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps de la ciència. Pel que fa a les emergències, el SEMA té 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut també 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, un veí del Corretja, el Segrià, de 57 anys, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius. I a Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a l'afectació en la mobilitat, la línia R16, que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. També l'R15, que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, també ha registrat 1.600 validacions d'anada i tornada, que suposen un increment del 60% respecte a les diàries de mitjana. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vam tenir més d'una emoció, eh? Com deien els Black Eyed Peas, I got a feeling. Tinc la sensació, tinc l'emoció, això és el que ens passava ahir a la nit. De fet, des del matí teníem una sensació al cos, un formigueig que ens deia que aquella nit seria especial. Doncs jo crec que per molta gent ho va ser. Per molta gent ho va ser, diria que sí. Però, bé, Catalunya és molt gran, des d'aquí es va veure en moltes poblacions i ens agradaria avui, sobretot, que ens féssiu arribar el vostre feeling, les vostres sensacions del que va ser l'eclipsi total d'ahir a la nit. Val a dir que per tots aquells que ja comenceu a ser haters de l'eclipsi, que jo sé que ja n'hi havia abans, però ara n'hi deu haver més, perquè és com que n'hem parlat i reparlat i hem menjat eclipsi molt de temps, està molt bé, hem après un munt de coses, però avui, a l'Obert per Vacances, a partir, jo que diria que de 9:45, tanquem tema eclipsi, i ja, d'acord? Vinga, però encara deixeu-nos una mica allargar les sensacions que vam tenir ahir, i sobretot explicar-ho, posar-ho en comú, a veure com es va veure de nord a sud, d'est a oest de Catalunya. Vinga. Com ho farem, això? Aina Barbany, Cardedeu, bon dia. Hola, hola, com ho farem, això de recollir les sensacions de l'eclipsi? Aina, què creus?
1: Doncs mira, de moment ja tenim algunes que ens han arribat. Sí,
0: sí, sí, o sigui, la gent no es podia esperar a explicar.
1: No, no, no, les podem escoltar ara, si voleu.
0: Vinga.
1: I res, al llarg del matí, fins l'hora que has dit, doncs ens ho podeu fer arribar també i ho posarem en el programa.
0: Va, va, va, què expliquen? Què explica la gent de les sensacions d'ahir?
1: Aquest és el cas de la Mercè de Mataró.
2: Espectacular. No hi ha paraules per descriure aquest moment. La veritat, màgic. Això s'ha de veure. I la veritat que molt contents tota la colla. Ens hem esgarrifat. Ens han donat... La impressió és que estava la pell de gallina de l'emoció. I genial. O sigui, venim des de Mataró, hem passat el dia aquí a tota la Gambarra, preciós del lloc, i clar, pujar aquí amb tota aquesta gentada i sentint el mateix to, tothom, aquest moment és magnífic.
1: És que va ser molt xulo.
0: Clar, sí, és sí, que, sí. A veure, això que diu la Mercè és veritat, hi va haver gent que es notava que havien acampat ja, que havien vingut, sé si de lluny o de prop, però jo hi vaig anar prou aviat, en una de les zones aquí a la Marina Portàrraco, que estava habilitada, i veies que ja hi havia doncs, gent fent el pícnic, que ja havien sopat, jugant a cartes, vull dir, un desplegament important.
1: Sí, sí, estaven distrets i s'ho havien muntat molt bé, la veritat.
0: Vas poder veure alguna cosa, Aina, tu, aquí?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, vaig poder veure i molt xulo, la veritat, va ser increïble.
0: També vas tenir bona sensació, eh?
1: Sí, molt xulo.
0: Molt
1: bé. Sí, sí, sí.
0: Doncs això ens deia la Mercè, que venia de Mataró, em sembla, i diu que ho va veure a Torredembarra. Què més tenim?
1: Exacte. Tenim també una altra persona que ho va veure a Torredembarra, és el Guillem, i aquest, ell, en aquest cas en concret, ve de Terrassa.
3: Inexplicable, inexplicable. Estava parlant amb els meus fills, que estan repartits per ahir diners, i m'estan dient que les fotografies que he fet són molt bones, i Ignasi, que el tinc per allà a Lleó i demés, ha tingut més temps amb l'Aro i ha disfrutat moltíssim.
1: Sí,
3: és per disfrutar. Vinc des de Terrassa directament per veure això.
1: Imagina't.
3: Em donava una miqueta de bon rotllo venir aquí a Torredembarra, primer per proximitat i demés, però bueno, m'ho he passat molt bé. La veritat és que he disfrutat moltíssim.
0: Doncs mira, sort que teniu, perquè d'estar escampats els fills, no? Si n'hi ha una Lleó, doncs a Lleó es veia també, era una de
1: I
0: les
1: tant.
0: Zones d'eclipsi total. I mira, això que dius de les fotografies, jo crec que la gent, mira, vaig veure... Jo no sabia que hi havia tanta gent que tenia telescopis, Aina.
1: Sí, es veu que sí.
0: A sota les pedres.
1: I tant, tothom es pensava que la majoria aniria amb ulleres, no? I sí, sí, de cop molts telescopis.
0: Sí. I després també fotografies, és veritat, la gent va estar atenta a totes les recomanacions, fotografies allò amb el filtre al davant...
1: Sí,
0: i bé, molt bé.
1: Han quedat també, molt xules.
0: També va haver el punt aquell que amb això també vaig fixar, en el moment en què el sol estava tapat, escolta, deixa't de fotos i de res, no?
1: Gaudeix del moment,
0: ja
1: no?
0: Sí, sí.
1: I tant, sí, sí, al final hi havia aquest dilema, no? Una mica de
0: sí,
1: foto
0: faig,
1: o no?
0: Sí.
1: Jo vaig apartar el mòbil completament, he de dir.
0: Sí, no? És que si no és una tentació.
1: I
0: però
1: tant.
0: Bé, la foto d'abans amb les ulleres la tens, no? La d'abans i la de després, sí. Doncs ja
1: aquesta
0: 100%. Ja, per certificar que tu estaves allà veient l'eclipsi.
1: Sí.
0: Què més, Aina? Tenim alguna...
1: Sí,
0: alguna
1: tenim també més? En Joel, que ens diu això.
4: És molt xula, molt bonica, i que pues, quan la repeteixi la tornaré a veure. Sí, la gent cridava, però no sé per què.
1: Ah. A veure, potser s'haurà de desplaçar una mica per tornar-ho a veure, sí? però bueno.
0: A no sé quina entrevista ens deien que l'any que ve n'hi ha un a Andalusia. Bueno, n'hi ha a Andalusia no, però que es veurà des d'Andalusia en la seva totalitat l'any que ve, l'any vinent, i que aquest serà el bo. No sé en quina de les mil entrevistes que hem fet ho vaig sentir. Aquest serà el bo perquè es veu que arribarà a migdia, amb el sol molt alt. Ostres. Per tant, es veurà com des de casa, des del sofà.
1: Que fort.
0: Clar, ostres. Perquè la dificultat de l'eclipsi d'ahir era que entre que es tapava i se n'anava baixant el sol, clar, s'anava amagant. Llavors, si tenies algú sí. al davant, havies de fer...
1: I no, a més, sé de gent que es va quedar sense veure l'eclipsi sí. perquè el sol es va amagar darrere les muntanyes.
0: Clar.
1: I clar, llavors...
0: Fa unes coses el sol. Que... Sí. A veure, per favor. Doncs sí, tal qual. Mira, ja us explico una anècdota, però ara la comentarem. Ara la comentarem, després vale. us explico. Vinga.
1: D'acord.
0: Aina, alguna cosa que hagis d'aportar tu de vivència personal? Et va agradar? Hi havia el punt de... que n'esperàvem tant que potser algú va quedar decebut, eh?
1: Jo la veritat és que res de decepció, no? Vull dir, va ser una cosa espectacular. Ara encara la penso i se'm posa la pell de gallina. Ah, a més, jo sóc molt fan de tot el que és l'espai, l'astronomia, tot això. Llavors, ho vaig viure molt intensament i tant de bo poder viure-ho de nou, saps? Llavors, em va agradar molt a mi. Així que, bueno.
0: Aina Barbany, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, eh? Moltíssimes gràcies per aquests detalls de veu, per recollir una mica l'actualitat. Mira, la Sílvia de Fons ens està recordant que això és obert per vacances. Avui anem una mica així post-eclipsats.
1: Bueno.
0: Doncs vinga, Aina, escolta, ràpidament, abans de tancar la connexió amb tu, recordem que encara estem en temps d'eclipsi, post-eclipsi, però el tema del dia d'avui, a partir de 9:45, canvia totalment. Què preguntem a partir d'ara? Vinga.
1: Avui preguntem què preferiu, sorra, platges de sorra fina o de pedres?
0: Ostres, això és un gran dilema, eh? Platges de sorra fina o de pedres, perquè ja l'experiència és totalment diferent.
1: Sí, és un bon malo per obrir, així que l'obrim i envieu-nos el que penseu a través de xarxes Instagram.
0: A les 10 ja el tema serà aquest, platges de sorra o de roques, i llavors ja deixarem enrere el tema de l'eclipsi. Aina Barbany, Cardedeu, gràcies, companys, una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Simplement aquesta sintonia és per anunciar-vos els continguts que tindrem avui a l'Obert per Vacances. Ja us dic, fins a 9:45 encara farem una mica de balanç del que ha donat de si l'eclipsi, però des del punt de vista més personal, més emocional, psicològicament, què ens va passar ahir a la nit. Després tindrem un tastet de cultura popular, celebrarem el 75è aniversari, atenció, de l'Orquestra Meravella, que se'ns fan ballets com nosaltres. Coneixerem algun consell per cuidar la salut dels nostres músculs, la fisioteràpia a l'estiu, i també per cuidar les plantes, l'espai de jardineria que arriba avui desplaçat de dia, i consells per cuidar també els nostres peluts, els nostres gossets de la casa, els dog tips. Tot plegat comença amb l'habitual ronda d'actualitat. Passem a les notícies, passem a la ronda d'actualitat.
5: Obert per Vacances.

0: I la primera parada, si ens ho permeteu, la fem a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia, jo bé. Escolta, tu estaves allà al peu del canó, et vaig veure suat, perquè ells sí, una cosa van fer va ser suar.
1: Poca ombra, eh? Hi havia molt poca ombra, molt de sol i sort que el van tapar una miqueta, eh? Perquè va refrescar.
0: Va refrescar molt, molt, vaja. Jo portava la rebaqueta, va, home, va, si no, no va baixar la temperatura.
1: Una miqueta, es va notar una miqueta.
0: Companys de mitjans de comunicació a Tarragona, però en molts punts de Catalunya, els que estaven habilitats, treballant des de les 9 del matí i durant tot el dia, especialment intensament a la tarda, eh? Vull dir que va ser un gran desplegament i avui estem tots una mica fosos. Disculpeu, a veure com sortirà el programa. Mira, te comento una cosa curiosa que a mi... No sé si tu ho vas veure igual o si us va passar també. Gossos, just en el moment en què s'arribava la totalitat de l'eclipsi, que la lluna tapava totalment el sol, els gossos van bordar. No ho vas sentir?
1: O van sentir-ho en algun... Sí, sí, es va sentir, a més, allà vam notar també que els coloms, que al port n'hi ha uns quants que van a menjar...
2: Molts, i gavines!
1: Van aixecar el vol. Sí, al moment de l'eclipsi van aixecar el vol i van marxar en estol, tot un estol de coloms, que algú va dir, a veure si no tornen, que també estaria bé, però són autèntics bombarders durant el dia. Però no, van tornar, Sí, certifico que van tornar tots els milers de coloms que tenim aquí a la ciutat, però van aixecar el vol just quan es va fer fos, en aquell minut.
0: Bé, doncs són sensacions, no sé si a vosaltres també us va passar això o algo que similar, eh? Fins a quarts de 10 encara ens ho podeu explicar. Va, i una miqueta més enllà també, no passa res. Va, que comencem parlant de l'eclipsi a Tarragona, una mica fem balanç. Milers de persones, ara posarem xifres exactes, no? Milers de persones que ho van viure des de Tarragona i Terres de l'Ebre.
1: Doncs sí, des del Trabucador de l'Ebre, l'Observatori, fins al Rodambarra, Altafulla, especialment Tarragona, aquí tenim constància de més de 20.000 persones, només a la ciutat, però també tres quarts del mateix, altres municipis del litoral, on es va viure intensament aquest fenomen, esperant estoicament a ple sol, com dèiem, i que van esclatar d'admiració en el moment en el qual la lluna va tapar l'astre i es va generar la corona solar, que també va captar moltes imatges, eh? La foscor es va apoderar del cel i de la terra durant aquests 61 segons, en el qual els que hi eren no van deixar de mirar el fenomen, això sí, amb ús d'ulleres. Satisfacció entre els que el van presenciar, gent d'aquí, de l'àrea metropolitana, de

0: M'he quedat sense paraules ara mateix.
1: It was fantastic and it was great being here in Spain with the Spaniards because of their love of life.
2: Mais je suis français, mais c'était une expérience extraordinaire, extraordinaire.
3: Ai, que bonic, que polèvole, sí, per favor.
4: No, no, hi havia molta gent.
3: De què te'n vas parlar ahir?
4: Aquí a Tarragona, a més a més, hi havia un creuer, per tant, molts del creuer van fer cap a... Però van parlar, per exemple, amb una noia de Seattle, als Estats Units, que havia vingut el dia dilluns, ja van anar per Barcelona a fer turisme, i ahir eren a Tarragona amb el seu marit, i anaven a també el del Marroc, eh? Tenien apuntat aquest que deies del sud de l'estat, d'Andalusia, que es veurà també el Marroc, i el tenien apuntat a la llista.
3: Molt bé.
4: Però l'Odissea va ser tornar a casa, eh?
3: Clar, aquí està la cara i ara la creu.
4: La creu, no? l'AP7 amb retencions durant tota l'anada, pràcticament al llarg de la tarda, amb cues de més de 40 quilòmetres, sobretot, però també a la tornada, quan es van ajuntar el trànsit procedent de l'Ebre, el del conjunt del litoral del Camp de Tarragona i també el de Lleida, que van confluir a través de la 2, més amunt. La via de gran capacitat també va multiplicar el nombre de vehicles en una jornada que trànsit ja havia previst complicada, massiva, i per la qual havia prohibit la circulació de camions, col·lapse a l'autopista i també a l'estació de Tarragona, de tren, plena de gent intentant tornar a casa. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació ahir a última hora per part dels efectius policials, que van actuar proactivament per evitar riscos i de seguretat a les andanes. Mentrestant, centenars de persones feien cua al carrer per intentar entrar a l'estació i agafar algun dels trens de tornada. Línies ferroviàries que van augmentar ahir, atenció, un 60% l'ocupació des de Barcelona cap aquí, cap al nostre territori, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Vull dir que déu-n'hi-do.
3: En aquest sentit, per valorar, però encara que sigui molt ràpidament, el que va ser un altre episodi de caos ferroviari, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Anna Gómez, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
3: No sé si us va sorprendre l'embussament que
5: no
3: hi va haver.
5: A Rodalies el que li va sorprendre és que hi hagués tanta gent, perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú, però ni de baixada ni de pujada. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que l'agafessin els cotxes per no col·lapsar. Tu no pots dir a la gent que utilitzi el transport públic i després no tindrà un transport públic a mida d'aquestes necessitats.
4: Costen anar aquestes dades de la companyia del 60%, per tant, de més del doble de la capacitat habitual d'un dia ordinari?
5: No, nosaltres no ens han passat encara cap tipus de dada. Això sí, la demanarem. O sigui, el que avui ja volem demanar és com ho han preparat, això, i de com ho han preparat, què és el que s'ha sortit de mare, segons ells. Clar, avui hi havia una piulada del Manel Nadal que deia que s'ha fet el que s'ha pogut, i així no. Aquesta no és una manera de treballar, perquè heu parlat de la pujada, però també la baixada va ser un drama per moltíssima gent, perquè també s'ajuntava la gent que treballa a Barcelona i és de Terres de l'Ebre o de Tarragona, que són moltíssima gent. I va ser un drama de trobar-te gent que et deia, enmig d'un vagó, jo per sort vaig poder teletreballar, però gent que cridava, algú té aigua, i quan tu et pots cridar en un vagó, si tens aigua, és que la necessitat és complicada, trens curts, sense aire condicionat a vegades, i si n'hi ha, amb tanta gent tampoc es nota.
3: És un episodi més, no, Anna?
5: És una més, i no sé, és que ja a mi no m'agrada mai parlar de dimissions ni a la plataforma, mai hem sigut així, però si no ho saben fer millor, qui ho ha de gestionar, que canviï, que marxin. Això tenia que ser, jo fa un parell d'anys ho recordava amb un company quan vaig anar a Montmeló, a l'estació, hi havia una coordinació de dir, ostres, acaba la cursa del diumenge i a l'estació estan preparats per rebre la gent. O sigui, el que no pot ser és que hi ha l'estació de Tarragona a la tornada, personal de Renfe no se'n veia. Qui n'hi havia, no sabem on és, perquè vam anar a l'estació i no vam veure personal de Renfe. Es van emplenar les andanes, i quan les andanes es van emplenar fins a dalt, els de seguretat van demanar que els Mossos vinguessin. Home, això hauria d'haver estat coordinat com amb cordons, com el PortAventura, i de dir, escolteu, quanta gent pot anar? Aneu a l'andana 2, aneu... És que va haver un moment, al principi de la nit, dels primers trens, que la gent estava a l'andana 2 i 4 i el tren va sortir per les 6. Què és el dia a dia? Que no ens sorprèn. Sí, però ahir ahir era un dia de moltíssima gent i poden donar gràcies que no hi ha hagut cap drama, perquè podia caure qualsevol.
3: Hem vist fotografies, Anna, i són esgarrifoses, perquè clar, de tanta gent que hi ha a les vies, estan com a tocar, no?, de lo que és la via en si.

0: les fotografies, doncs ja això, ja corren per xarxes i bueno, a partir d'aquí a veure quines explicacions us poden donar. Anna, no tenim
1: més
0: temps.
1: I que l'alcalde les demani, que l'alcalde també pressioni i les demani.
0: A veure si les administracions...
1: Les alcaldes de les zones tenen que dir què ha passat.
0: Si les administracions també s'hi poden incloure i s'hi poden fer una mica de pressió. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta connexió, Anna. Moltíssimes gràcies a tu. Moltes gràcies per atendre'ns. Adéu. Anna Gómez, plataforma de la... portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Pep Sunyer, moltes gràcies també per aquesta informació. Hem de marxar cap a Lleida?
2: Vinga, va.
0: Gràcies, Pep. Lleida també era un dels punts importants per veure l'eclipsi en diferents poblacions, però malauradament hem de començar amb la creu, amb una mala notícia. Arnau Vilà, Emun, bon dia. Connectem amb Emun, amb l'Arnau Vilà.
3: Bon dia, Núria.
0: Ara sí, et sentim. Arnau, bon dia. Comencem parlant d'una notícia malaurada, la mort d'un veí de 57 anys del col·legi.
3: Sí, a la comarca del Segrià, sí. Que va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'inici de l'eclipsi solar. L'home s'havia desplaçat fins al Tossal dels Morts, el punt recomanat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin seguir el fenomen astronòmic. I segons explica l'alcalde del col·legi, Josep Maria Gras, l'home va arribar al punt d'observació entre 6:45 i 7:00 PM en un moment en què feia molta calor. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que el van atendre van apuntar que podria haver patit un cop de calor que hauria acabat provocant-li la parada. Pocs minuts abans de l'inici de l'eclipsi, com dèiem. Malgrat els intents de reanimació, no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, entre els quals hi havia un sopar popular i una festa amb música en directe. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir amb relativa normalitat després del succés. A Lleida capital, volíem dir, el SEM també va haver d'atendre una dona que va patir un mareig mentre es trobava a la seva ovella per contemplar l'eclipsi.
0: I també us expliquem que la conductora del vehicle contra el qual va xocar el motorista que va morir la nit de dimarts al pont de Pardinyes ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència.
3: Sí, el sinistre va tenir lloc a la ciutat de Lleida cap a les 11:15 de la nit quan una moto va xocar contra un turisme en aquest encreuament. El motorista de 22 anys va morir al lloc dels fets malgrat els intents de reanimació. Aquest, però, és el segon accident mortal en aquest mateix punt en només 3 setmanes, ja que el passat 22 de juliol va morir un altre motorista de 30 anys. Ara, la Paeria de Lleida preveu analitzar al setembre els punts negres de trànsit de la ciutat i ja té prevista la instal·lació d'un semàfor en aquest encreuament.
0: Molt bé, moltes gràcies, Arnau Vilà. Emun, moltes gràcies per aquesta informació també des de Terres de Ponent. Escolta, Arnau, bé tu ahir?
3: Bé, va anar bé.
0: Oi, quin poc entusiasme.
3: Ah, no, sí, bé, va anar bé. Tampoc sóc un expert de l'astrologia ni un gran contemplador, però bé.
0: Va valdre la pena. Bueno, tu eres el que t'ho muntaves amb molts amics, no?, fent una superbarbacoa.
3: Ho explicarem. Al final, doncs, al pas dels anys, doncs, explicarem aquest 12 d'agost.
0: Ai, una abraçada, Arnau. Gràcies.
3: Igualment. Adéu.
0: No us pregunto, per indiscreció, pregunto una mica per captar també les vostres sensacions. Vinga, va, que ara anem cap a Terres Barcelonines. Tina Forés, Cugat, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Els barcelonins que van poder-lo veure emocionats.
4: Sí, es van aplegar unes 200 persones al castell de Montjuïc, que era un dels punts privilegiats per veure aquest eclipsi des de la capital catalana, i s'hi han submergit durant uns minuts en l'oscuritat gairebé absoluta, perquè aquest eclipsi va arribar al 99,7% en aquest punt, un fet que ha emocionat, com deies, a tots aquells qui ho han observat.
5: M'esperava veure encara menys, o sigui, que m'ha impressionat i m'he emocionat i tot.
6: M'encanta, estic molt emocionada. És fantàstic.
7: Què sentim? Privilegiats d'estar aquí i veient-ho just, exactament. I poder-lo veure, que no hi hagi núvols, que estiguem en un lloc que puguem veure tranquil·lament, o sigui que, i a més, sense gaire gent, que això és molt important.
4: Les terrasses dels hotels també es van convertir en miradors privilegiats de l'eclipsi, on s'hi van aplegar turistes internacionals i altres visitants per seguir junts aquest fenomen des de l'alçada.
0: Molt bé, molt xulo, eh? Doncs veig que sí, que Barcelona no es va quedar sense eclipsi, però també ha tingut les seves afectacions a nivell de salut, i és que el SEM ha hagut d'atendre fins a 37 persones i els agents rurals han fet 350 actuacions.
4: Sí, dues persones d'aquestes 37 han hagut de ser ateses per ambulàncies, però la resta d'incidents s'han resolt de manera telefònica. El telèfon 112 ha rebut fins a les 9 del vespre 81 trucades relacionades amb aquest eclipsi i, a més, els agents rurals han dut a terme 356 actuacions i han interposat 10 denúncies per conducció motoritzada. Les sales de control dels bombers han rebut pocs avisos. Els agents han actuat a Altafulla per fer baixar gent que havia grimpat sobre trens aturats i corrien risc de la electrocutar-se. Ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum de trànsit en sentit sud i, de tot plegat, el balanç que en fa el Departament d'Interior és que l'episodi s'ha desenvolupat amb pocs incidents destacables.
0: I seguim mirant el cel, però en aquest cas per una altra qüestió, i és que una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat l'operativa del Prat. Ha provocat retards en desenes de vols.
4: Sí, la situació ha causat entre 5 i 6 cancel·lacions i ha obligat a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts de l'any, en plena temporada alta. Fons AENA han detallat que l'aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. Per la seva banda, Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei del control de trànsit aeri que ha afectat a gairebé 6.000 passatgers de la companyia. L'aerolínia de baix cost ha titllat els fets d'inacceptables.
0: Doncs fins aquí les notícies, els titulars més destacats de l'actualitat barcelonina. Tina, te pregunto també, què tal ahir?
4: Doncs mira, jo ho vaig veure des de Sant Celoni, des d'on sí? Visc, vaja, i vam veure ben bé fins la meitat del fenomen, perquè després un núvol allò superdens es va posar just davant i ens va aixafar una mica la guitarra. Però bé, l'estona que el vam poder gaudir va ser molt xulo i també vam veure això, no?, que es feia fosc al nostre voltant, no del tot com heu viscut a les terres d'allà baix del sud, però bé, va estar bé.
0: Molt bé, i en definitiva és el que comentàvem i hem comentat sempre, no?, que mira, encara que hi hagi el núvol, no acabes de veure'l bé, bueno, l'experiència, si es comparteix, no? també és una experiència.
4: Exacte.
0: Ai, Tina, molt bé, me n'alegro. Doncs escolta, Tina Forès, des de Cugat, moltes gràcies, una abraçada.
4: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I el proper apunt el fem a Girona, una mica en relació amb això que ens explicava la Tina. Comarques de Girona que van viure l'eclipsi entre emocionats, però també amb els núvols fent la guitza. Pau Villafañe, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Què tal?
2: Doncs sí, la veritat és que, bueno, a la ciutat de Girona, entre la muralla i el barri de Montjuïc, van ser els dos punts més concorreguts, amb diferent sort, perquè mentre la muralla, per exemple, els núvols van espatllar les vistes, a Montjuïc ho van poder veure una mica millor. Si a Girona ciutat els núvols van repartir una mica sort, a Llagostera, que vam comentar que hi havia una trobada, es va superar totes les previsions, i és que un miler de persones es van aplegar per seguir el fenomen i l'Ajuntament ho va qualificar d'èxit de convocatòria. Uns quilòmetres més al nord, al Pla de l'Estany, a Banyoles, també va començar la tarda amb la mirada posada tant al sol com als núvols i poc abans de l'inici semblava que una nuvolada amenaçava d'esgarrar l'experiència, però finalment la meteorologia va jugar a favor. Escoltem a Francesc Porta, que era un dels assistents a l'Estany de Banyoles.
8: Sí, a veure, som de Banyoles i sí que vam mirar a través de, diguéssim, els canals oficials on era el millor lloc per veure l'eclipsi. Hem anat la meva dona i jo a dalt al Puig de Sant Martirià, que teòricament era un dels espais on es veia millor, però després els meus sogres han vingut aquí a l'Estany i han dit que es veia perfecte i han dit, doncs, baixem. I la veritat és que l'hem vist superbé, superbé.
2: La mateixa batalla amb els núvols es va repetir més al sud, en aquest cas a la Selva, a Sils, on els centenars de persones concentrades van arribar a pensar que es quedarien sense veure res, i just quan havia de començar el fenomen, però el cel va donar una primera treva i la gent va poder veure com la lluna començava a cobrir el sol. Finalment, els núvols, però, van també tapar el gran moment.
0: Déu-n'hi-do, és com una retransmissió el que ens has fet de com avançava el núvol, com avançava la lluna, a veure qui avançava més, quin patir. Va, que canviem de tema totalment, passen altres apunts d'actualitat, evidentment, com per exemple el tema de que Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó.
2: Segons va informar el departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir accedir a documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis.
0: I també sapigueu que la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre. Vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes.
2: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat a l'ASENA que també preveuen fer feina de conscienciació amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa per millorar la gestió dels residus que generen. De la mà dels locals, el consistori aspira a evitar que veïns i visitants llancin els envasos de menjar i begudes a les papereres i que ho puguin fer, per exemple, a Cubells dels mateixos comerços.
0: Doncs moltes gràcies també per l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada forta. Tu bé? Ahir bé?
2: Sí, amb els núvols també que van fer força la guitza.
0: Allò que ens explicaves a la primera notícia, no? És com a
2: correcte, va repartir sort una mica també.
0: Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: A reveure.
0: El que fem és tancar la ronda d'actualitat i encetar la primera entrevista de la jornada.

0: Doncs la primera entrevista serveix per fer una mica valoració i tancament també de l'eclipsi, i és que n'hem parlat per activa i per passiva per, des de molts aspectes, no només científics, que són la majoria d'aspectes amb què hem trucat, des del punt de vista que hem tractat l'eclipsi, sinó també fins i tot d'altres més, no sé, més de sensacions, no, potser no tan quantificables. Ahir l'eclipsi va mobilitzar milers de persones, un gran fenomen que avui volem explicar des del punt de vista psicològic, les sensacions, però posant-hi etiquetes, nom i cognoms. Però per fer-nos una idea, ja hem escoltat alguns talls, algunes primeres impressions just del moment en què la Lluna començava a enretirar-se. N'escoltem algunes altres. Són veus d'emocions, de sensacions que hem recollit d'arreu de Catalunya.
1: A la gent de les Terres de l'Ebre, que heu preparat un espectacle magnífic per tothom. Moltíssimes gràcies.
2: En plan, no ho havíem vist mai, ha sigut impressionant.
3: I és molt bonic veure com se fa de nit i de cop se torna a sortir de dia.
4: I tota la gent aplaudint i tothom emocionat. Sí, sí, és molt xulo.
2: Increïble.
1: Doncs mira, venim de Barcelona, hem vingut expressament per veure això, hem fet nit aquí, i bé, hem estat fent una volta pel poble, hem conegut a gent d'aquí, molt simpàtics, fantàstics, i hem vist una cosa impressionant que no es tornarà a repetir a la vida, que ens hem emocionat moltíssim i serà Santa Bàrbara al cor per tota la vida.
5: Ha estat una mica tot plegat, perquè les ulleres, plorar, veure el sol, el moment de la totalitat, una mica complicat, però molt xulo, eh? La veritat és que molt bonic, molt bonic. Molt...
6: De Vic, ell és d'Alemanya, hem vingut aquí a veure l'eclipsi. Ha estat espectacular amb les muntanyes, just aquí entre com els arbres. S'ha combinat després amb posta de sol, ha estat maquíssim. Hem portat el gos i tot aquí a veure.
0: Doncs ara el que volem fer és posar una mica de... Vaja, assentar, posar etiquetes, com dèiem, buscar una perspectiva més acadèmica a totes aquestes sensacions i emocions que vam tenir ahir a la nit. Va, que qui ens en pot donar claus és la companya Anna Plaza, d'Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dia. Necessitaríem algun expert en psicologia, crec jo.
7: Doncs sí.
0: El tenim? Vinga.
7: El tenim. És del professor Urbano Lorenzo, que és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la URB, i ens acompanya via telefònica, perquè avui sí que fem una connexió camp tarragonina total. Ell ja està més avall, però està a Terres de l'Ebre, està a la Terra Alta, a la Fatarella. És l'Urbano Lorenzo. Bon dia, professor.
8: Hola, bon dia.
0: Escolteu, primer us he de preguntar tots dos com ho vau viure ahir, no? Jo crec que Anna, i que encara no ho hem pogut comentar, i Urbano, el primer seria això. Quines sensacions vau tenir ahir?
7: Qui parla primer?
8: La veritat és que...
7: Parli ell, que és l'expert, i a més, això no ho hem dit, és professor de psicologia, però és un apassionat de l'astronomia i en sap moltíssim.
8: Moltes gràcies. La veritat és que ho vam viure amb molta intensitat. Portàvem un any preparant-ho, perquè ja feia un any que havíem triat el posto i vam ubicar que era un bon lloc per poder viure, no només veure, viure realment. I és molt difícil trobar les paraules a les persones que hi parlaven, no? Sentia el que estaven dient. I és difícil posar paraules a una experiència que et sorprèn, que per molt que t'hagis documentant, te sorprèn per la seva bellesa, per la seva singularitat, per la sensació de grup que generen. Nosaltres vam viure aquí a la Fatarella, al final érem algo més de 1.000 persones allà reunits, més molta gent escampada al voltant del poble, i la veritat és que és una situació de sensació de grup, no? D'estar compartint una experiència que és única.
7: N'havia vist alguna abans, professor?
8: La veritat és que no havia aconseguit veure cap. Era el primer que veia, i per molt que t'hagis documentat, que hagis vist imatges, que hagis vist 20.000 coses, no hi ha manera de preparar-te realment per l'experiència que acabes presenciant.
7: Mm-hmm. Per què creu que generen aquesta fascinació? De fet, s'ha creat un... No sé gairebé com dir-ho aquests dies, no? Però havíem anat creant una expectativa tan alta que no sé, evidentment, si s'arriba a complir aquesta expectativa tan alta. O hi pot haver moments de decepció? M'ho imaginava diferent.
8: La veritat és que jo m'ho imaginava diferent, però això no vol dir que me sentís decepcionat, perquè diguem-ne que tu mires des d'un punt de vista més acadèmic, més la descripció, com passarà, com se viu, com s'explica, etc. Però arribat al moment, te trobes que no acaba, que és difícil. Una imatge no pot resumir l'experiència, i una explicació és difícil com ho vius. I la qüestió és que hi havia una mica aquest risc. Jo també estava allà dirigint tota aquesta observació i patia una mica, dic, a veure si ara doncs això serà un obrir i tancar, on simplement s'apaga el llum i s'encén i ja hem acabat. I s'ha quedat tot mirant-se els uns als altres com dient, ostres, això era tot, ja està. I tot el contrari, no? Tot i que l'expectativa era molt alta, jo el vaig veure allà, ho vaig veure personalment, però també les persones que m'envoltaven, que no va quedar ningú decepcionat. Per tant, jo crec que molt bé en aquest sentit de que hem aconseguit generar expectativa i, a més, almenys els que ho han pogut veure, sento aquesta persona que deia que el núvol no li va deixar veure, doncs la veritat és que va ser un gran espectacle.
7: Jo tinc curiositat per saber si hi ha estudis que analitzin l'impacte emocional que té un fenomen d'aquestes característiques.
8: Doncs hi ha alguns estudis que s'estan començant a fer. No són molt habituals, no hi ha molt en la literatura perquè és relativament recent. L'interès se va despertar amb aquests tres eclipses que va haver als Estats Units, que van atravessant tot el país horitzontal en molt poc temps. El van veure milions de persones. I el fet de veure que hi ha un tipus de reacció, una emoció, que els americans li han dit l'emoció guau, que nosaltres també vam sentir guau, sí, molts. I nosaltres li hem dit una emoció d'admiració profunda. El veure tanta gent és quan hi ha hagut aquests estudis en el que s'estan mirant a veure com afecta o quina és la raó, no?, d'aquesta admiració.
7: Ara tenim aquesta sensació guau, professor, però jo el primer que vaig pensar, a mi la imatge em va fascinar, però també li vaig trobar un punt d'irreal i gairebé terrorífic. I vaig pensar en la gent segles enrere que no havien sentit a parlar mai d'un eclipsi, perquè nosaltres hem rebut informació per totes bandes, i en sé que es trobaven amb una imatge així. Clar, devia ser, no sé si la paraula és terrorífic, però sí molt impressionant.
8: Sí, sens dubte, i no cal tirar tant anys enrere per trobar-ne aquests registres. Jo ara que he estat voltant una miqueta tota aquesta zona de per aquí explicant l'eclipse, he trobat persones que encara tenen registres orals de l'àvia que va viure l'eclipse del 1905, i és molt interessant que, tot i que el diari diario espanyol de l'època va publicar un article explicant-ho demà, veurem això amb aquestes hores, etcètera, molt, molt detallat. De totes maneres, amb moltes persones, molts pagesos, els va agafar completament per sorpresa treballant al camp. Del perelló m'explicava una persona com el seu avi explicava que sent crió doncs havia anat aquell dia a treballar amb el seu avi, amb el seu propi avi, durant el dia, i després de dinar se'm van posar a dormir i al moment li desperta l'avi, corre, que ens hem dormit tota la nit, i després tota la tarda s'ha arribat a fer de nit i a casa deuen estar molt preocupats perquè ens hem dormit tota la nit. En realitat se van dormir potser un minut o dos. Els va sorprendre completament l'eclipse. Per tant, fins i tot no cal anar-hi molt enrere per arribar, per trobar aquestes reaccions de sorpresa.
0: Nois, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Anna, ja veig que tu vas viure de manera terrorífica, pel que dius.
7: No, terrorífic no, però sí que vaig pensar en... Jo sé que està passant, però si no saps què està passant, és una imatge molt potent, molt irreal.
8: Sí, és molt irreal, sí.
0: Bueno, donaria molt més de què parlar, perquè, en fi, de sensacions n'hi va haver moltes i suposo que no ho va viure igual qui va estar envoltat en un lloc així descampat, que n'hi havia molts habilitats ahir per tot Catalunya, no?, en un polígon, un lloc descampat, amb milers de persones al voltant, i ho va viure com una festa que qui ho va viure des del capdamunt d'una muntanya, una mica més aïllat i amb més tranquil·litat, no? I això, bueno, sensacions diferents. Apairo, no, ara? Apairo.
8: Apairo, sí, apairo.
0: Molt bé, ja esperava.
8: Molt bé, moltes gràcies. A veure quan podem veure el proper.
0: A veure, jo crec que aviat, perquè, com dèiem, Anna, n'hi ha cada dos per tres d'eclipsis. Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos.
8: Gràcies a vosaltres. Una salutació des d'aquí, des de la Fatarella.
0: I amb l'Anna ho comentàvem, no?, que aquest perquè ens ha tocat a nosaltres, però d'eclipsis n'hi ha cada any.
7: Home, l'any que ve n'hi haurà un altre, però aquest haurem de viatjar. A mi m'han entrat ganes, eh? L'any que ve hem d'anar al sud del tot de la península, Cádiz, Gibraltar, Màlaga, una part de Màlaga, i si no, ens n'anem al Marroc, Algèria, Egipte, que es veurà de meravella.
0: I
7: serà més llarg.
0: I anem o què?
7: Jo m'ho estic començant a plantejar molt seriosament.
0: M'ho dius i reserva. Vinga, va, però ens hem de posar amb temps, eh? Perquè ja veus que quan has de viatjar vas de planificar bé, això.
7: Sí.
0: Doncs vinga, Anna, planificar les properes vacances. Anna Plata, des de la Torre, gràcies.
7: Una abraçada, adéu.
0: Nosaltres seguim endavant i el que fem és donar pas al proper contingut de programa. Bocins de Cultura, aquest espai que ens porten des de la nova ràdio de Reus per parlar de cultura popular. Quins són els elements que sobresurten en una festa major? I ho dic aquí, només això, els elements que sobresurten en una festa major. Ja sabeu de què parlem, no? Ens ho explica el David Fernández.
9: Obert per vacances.

0: Quan pensem en una festa major catalana, hi ha una imatge que difícilment passa desapercebuda. Carrers plens de música, gent ballant i, per sobre dels nostres caps, els gegants. Aquestes figures formen part de l'imaginari festiu de Catalunya des de fa segles. Però d'on venen? Com han arribat fins als nostres dies? Gerard Puget és estudiós d'imatgeria festiva.
1: L'origen dels gegants el trobem amb les processions de Corpus, que més o menys es remunten cap al segle XIV, i el seu origen rau en les representacions bíbliques de diversos episodis, com per exemple el de David i Goliat, la batalla que va haver entre David i Goliat. També un altre gegant que tenim en aquestes representacions festives bíbliques seria Sant Cristòfor. Segurament era una persona amb xanques, amb vestidures i amb indumentària ben llarga, que amaguessin aquestes xanques. Eren representacions molt, molt, molt importants, perquè realment l'oci que hi havia en aquell moment era molt poc i qualsevol cosa que es feia al carrer cridava l'atenció de molta gent. La primera referència d'un gegant a Catalunya és de l'any 1424 a Barcelona. Sabem que era el gegant de la ciutat, tampoc no sabem ben bé com era, perquè no ens ha arribat cap descripció, no, l'únic que ens han arribat són gravats, però són molt més tardans. Aquestes processons de Corpus, amb el pas del temps, es van anar sofisticant i cada vegada els gegants deixen de ser tan bíblics i passen a representar reis o persones referents en aquell territori en aquell moment. Llavors, en aquest moment és quan apareix la figura de la geganta, molt més tardanament que la figura del gegant, perquè no tenim cap representació bíblica d'una geganta. La representació d'aquestes figures cada vegada va canviant fins que arriba als nostres dies i veiem que es poden fer gegants de tot tipus, vull dir que es pot representar els gegants que fa 300 anys que tenim documentat, o fins i tot col·lectius que tenen alguna persona de referència molt més actual, molt més contemporània, i que els hi ve de gust fer un gegant i que per participar a les seves festes fan el seu gegant.
0: Amb l'arribada de la democràcia, la cultura popular catalana va viure una important recuperació.
1: L'any 82 hi va haver tres fets que van marcar aquestes manifestacions de voler recuperar la cultura catalana i les seves manifestacions, que havien tingut tanta repressió durant tant de temps. Es va fer el primer Congrés de Cultura Catalana, la inauguració dels Mundials. En aquell moment es van trobar, crec que van ser unes 30 colles. I també un altre fet diferencial va ser la primera trobada de gegants internacional a Matadepera.
0: No tots els gegants són iguals. Al llarg del temps han anat evolucionant i adoptant formes i característiques diverses.
1: Hi ha els gegants històrics, aquests que ja tenim referències antigues que s'han mantingut o que s'han recuperat, els gegants centenaris. Llavors també hi ha gegants que no són tan històrics o que són de factura més moderna o que estan basats també en gegants que havien existit. I després gegants que representen això, parts més petites, no? O barris o carrers. Llavors també hi ha gegants particulars, persones que li agraden tant els gegants, fan una colla i que poden tenir una vida tant o més activa que uns institucionals. I també per tipologia també els gegants manotes, que són aquests més pensats com animació, que interactuen molt més amb el públic, tenen les mans d'espuma i el donar toms, doncs, reparteixen llenya. Els paradigmàtics serien els del Carnaval de Solsona, la família Boja. Hi ha comparses de gegants grans que representen diverses cultures. Jo sóc de Reus i, per tant, reivindico els gegants de Reus, que representen que Reus és ciutat d'acollida i ciutat d'exportació, d'importació, i que en aquest sentit els gegants de Reus representen aquestes diverses parts del món. Com a comparses grosses de més de 10 gegants, també podríem destacar els de Lleida. A Lleida també representen diverses parts del món i també van capitanejats pels gegants romans, que són els històrics, els centenaris. Llavors, també pensant en gegants històrics i prou singulars, podíem pensar en gegantons. Ens n'han arribat molt pocs, però que tenim la sort de que a les comarques de Tarragona en tenim dos, que encara són prou vius, que és el Negrito de Tarragona i el Lladrafaves de Valls. També com a famílies, també m'agradaria destacar ja els gegants de Mataró, la família Robafaves. Vull dir que també és un grup prou singular, perquè sempre van tots quatre, actuen molt poc fora de la seva població. Llavors, com a gegants que no surten de les seves poblacions, jo crec que podríem destacar els d'Olot, també a Solsona, la comparsa dels gegants de Solsona, lligat també amb els gegants del Carnaval, que són la paròdia dels gegants institucionals. Aquests sí que surten més, són gegants manotes, i els de Berga.
0: De Barcelona a les comarques gironines, del Camp de Tarragona a Ponent, els gegants han esdevingut molt més que unes figures que surten per festa major. Són patrimoni, memòria i identitat, però també són una tradició viva que continua evolucionant.
2: És el podcast de Cultura Popular, ja ho sabeu, els elements que sobresurten més de la festa, els gegants. Ens l'ha portat una setmana més la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Vinga, que passem a escoltar música també molt festiva. Jo crec que no hi ha festa major que no hagi tingut en algun moment o altre, i moltes vegades de manera repetida, en el programa l'Orquestra La Meravella, l'Orquestra Meravella, La Meravella, tal qual. I dic això perquè s'han fet un fa de viatjar com a mínim per tot Catalunya i més enllà, però és que a més ho fa molt de temps que fan aquestes coses, 75 anys. Celebrem l'aniversari dels 75 anys de l'Orquestra Meravella, doncs a casa seva, a Girona. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: I ho celebrem en forma de llibre.
3: Així és, i és que el grup Gavarres, l'editorial, ha creat un llibre sobre els 75 anys de l'Orquestra de Caldes de Malavella. El signa, en aquest cas, avui el nostre convidat, l'Antoni Masbou, que és músic, compositor i una de les figures més rellevants de la música popular catalana de les últimes dècades. Ha estat, sense anar més lluny, director de les orquestres Caravana, Marina, també la Meravella i la Salvatana, i és autor de més de 100 composicions enregistrades i, així com anècdota, també va escriure l'himne oficial de l'Espanyol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Molt bon dia, Antoni.
4: Hola, bon dia.
2: Quin currículum.
3: Veus? A veure, Antoni, et volia preguntar, així per començar, coincidint amb aquest 75è aniversari, com va sorgir una mica la idea del llibre i com ha estat una mica el procés també per donar-li forma?
4: Va ser idea, de fet, de la mateixa orquestra. Es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Caldes i amb l'editorial Gavarres, i varen decidir fer el llibre. Aleshores me'l van encomanant a mi perquè varen considerar que ja, jo no sóc escriptor, ni molt menys sóc músic, però conec molt bé l'orquestra des dels seus principis i perquè he estat allà, i per això em van encarregant a mi la qüestió.
3: Antoni, a més, el llibre no es planteja només com un relat cronològic d'aquests 75 anys de l'orquestra, sinó també en parla molt del fenomen Meravella. Què vol dir exactament això?
4: Aquesta era l'intenció, sí, perquè el que és la història de l'orquestra, la cronologia, ja havia estat escrita, i molt ben escrita, per cert, per un company meu, i, per tant, ja havíem d'anar per un altre costat. I a mi m'interessava analitzar el fenomen Meravella, el perquè el nom de la Meravella s'ha convertit en alguna cosa més que identificador d'una formació musical, ja que la gent el té pràcticament, considera la Meravella com llegendària. I és això el que he intentat esbrinar i explicar en el llibre.
3: En aquest cas estem parlant de tres quarts de segle d'història. Com ha canviat una mica l'orquestra des d'aquell 1951 a Caldes fins a dia d'avui?
4: L'orquestra ha anat canviant com han canviat les altres orquestres i com ha canviat el món, de fet, en general. S'ha hagut d'adaptar als nous temps. Hi ha hagut canvis profuns, com serien, per exemple, el de la convivència dels músics. Abans els músics convivíem més entre nosaltres que amb les mateixes famílies. Això amb el tema dels muntadors, deixar de viatjar amb l'autocar, la millora de les carreteres i tot plegat, s'ha acabat. I ara, doncs, els músics tornen molt més a casa seva. Aquest és un dels aspectes que ha canviat. També ha canviat l'aspecte de l'escenari. Abans, doncs, simplement amb les pancartes en feien prou i un modest equip de so, i ara tot això, doncs, té un altre volum. Han canviat molts aspectes, efectivament.
3: Antoni, en el llibre es parla de les claus de l'èxit de la Meravella, i se n'anomenen en aquest cas sobretot tres, que serien l'excel·lència musical, la innovació i la complicitat amb el públic. D'aquestes tres, no sé si n'hi ha alguna que consideri més rellevant que una altra.
4: A mi m'agradaria que fos l'excel·lència musical, però no sé exactament si és així, vull dir, perquè les coses canvien i avui en dia, doncs, el tocar bé no té la importància que tenia quan va començar l'Orquestra Meravella. La gent es fixa, doncs, amb aspectes, doncs, com ara l'escenografia, la posada en escena, aquestes coses, i amb aquest aspecte també ha canviat tot molt. Jo voldria pensar que encara la qualitat musical és el primer.
3: Antoni, en aquest cas també, en aquest llibre de l'editorial Grup Gavarres, també es parla de la trajectòria de la Maravella a nivell internacional, traspassant fronteres, perquè algú que no n'hagi sentit parlar gaire, fins on ha arribat aquesta orquestra?
4: Aquesta orquestra ha arribat, doncs mira, imagina't, fins a la Sibèria. Quasi bé res. Va començar com el Rosselló, pràcticament amb la... fent frontera amb la casa nostra, però en allà hi viatjaven totes les orquestres d'aquí. No, això no tenia gaire de particular. Però la Maravella no es va conformar amb això i va continuar expandint-se per Europa, per Alemanya, sobretot Suïssa, Àustria, i ja et dic, fins que va arribar a les repúbliques socialistes soviètiques d'aquella hora, que precisament l'accés estava molt restringit.
3: Antoni, al llarg de 75 anys, com hem dit, aquesta Orquestra Maravella ha tingut molts èxits, en molts moments de lluentor, però suposo que també n'ha tingut de crisi o de moments de dificultats.
4: Hi ha hagut moments difícils, efectivament. Sobretot doncs, quan la mort d'en Ferrer, del director que l'havia creat, i també quan amb un accident desgraciat de carretera van faltar tres músics, que eren els tres puntals o dels tres puntals principals que hi havia a l'orquestra. Sortosament aquestes dificultats es van poder vèncer i l'orquestra ha tirat endavant fins a aquests 75 anys i esperem que siguin molts més.
3: Parlant de l'Orquestra Maravella com una de les orquestres referents, en aquest cas, del sector cultural, creu que hi ha relleu, en aquest cas, per que els següents anys, les següents generacions, doncs, pugui tenir continuïtat aquesta Orquestra Maravella, com tantes altres?
4: Jo diria que sí. Quan s'han superat els problemes que ha superat la Maravella, d'alguna manera, doncs, ens vacunem els músics i això serveix d'escola per afrontar nous reptes que segurament hi seran. El pitjor dels reptes que han tingut les orquestres doncs, ha estat el canvi d'hàbits del públic degut a l'aparició d'internet doncs, que ha fet que els discos pràcticament desapareguessin, això ha fet mal a les orquestres, i ara veurem el que passa amb la intel·ligència artificial. Esperem que hi sapiguem fer front i esperem que hi hagi algun tipus de regulació que ens protegeixi una mica els músics davant de tot això.
2: I també un dels reptes també és el repertori, que cada vegada no sé si s'ha d'adaptar més la música perquè és música molt preparada per escoltar per ràdio, per escoltar per auriculars, no? Per plataformes digitals, molt d'estudi, música d'estudi, i passar-la al directe és tot un repte.
3: A veure si l'Antoni no sé si t'ha pogut sentir.
2: Ah, potser no m'ha sentit, pobre.
3: A veure, no, Antoni, que deia la Núria el tema de les plataformes, de poder passar totes aquestes plataformes que hi ha ara mateix amb les cançons, al directe, si això suposa un repte també. El repertori, sí.
4: Evidentment, vull dir, la vida dels músics ha canviat com una mitja amb l'aparició d'internet i això s'està arreglant perquè ara doncs, en lloc dels discos doncs es pengen les cançons i tot plegat, però ara ja dic el que fa por és la intel·ligència artificial que d'alguna manera sembla que no es mengi la intel·ligència natural, saps? I la interpretació dels músics deixi de tenir valor igual que la creació de cançons i aquestes coses. Aquest és el repte que tenim ara mateix.
3: Doncs aquest és el repte que té la música, les orquestres i no és exempta en aquest cas la Maravella. Antoni Mas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres aquest viatge de 75 anys al costat de la Maravella. Com dèiem, un llibre de l'editorial Grup Gavarres que ens repassa tota aquesta història i que podeu trobar a les llibreries.
4: Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la música, que ens fa molta falta en el sector actualment.
2: Molt bé. I gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM, per aquesta entrevista meravellosa. Gràcies, Pau.
3: Gràcies, Núria.
2: Nosaltres ara anem tancant l'hora. Falta 3 minutets per arribar a les 10 del matí. Una breu pausa, ens actualitzem i després més obert per vacances.

Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable, tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació. Aquí a la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys, i d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi, en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, amb molt estil algun núvol mitjà que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 minuts de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30 i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol i, per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans, precisament, de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la Rambla de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats a l'interior del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant hores d'ara sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
0: Notícies en xarxa.

0: No l'hem sentit mai, aquesta cançó dels Stay Homes. Mira que són nous, no ho sé, no em sona de res aquesta cançó. Aina Barbany, bon dia. Aina Barbany, des de Cardedeu. Contactem amb l'Aina des de Cardedeu. Ara sí que ens ha de portar una mica el repàs i el resum del que diuen els oients parlant de la platja. Aina, bon dia. A veure si et podem
1: saludar. Dia.
0: Hola, hola. Nena, ens hem fet un fart de sentir aquesta cançó, que mira que és xula, eh?
1: Sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Però ha sonat, sona cada estiu des que la van treure.
1: És molt xula, sí. I no cansa. Bueno, almenys a mi la podria seguir escoltant i no...
0: Sí, sí, s'enganxa, no cansa, sí, sí, ho té tot. I ens ve perfecte per al tema del dia, que ara ja hem deixat enrere el tema d'Eclipsi i la pregunta, el tema del dia que fèiem avui, Aina, recorda'ns.
1: Doncs és, quin tipus de platja us agrada? Sorra fina, pedres... Bueno, al final és un debat,
0: roques,
1: no?
0: Roques directament, no? Allò,
1: sí,
0: sense
1: roques.
0: Sense platja, directe al mar, molt bé.
1: Exacte.
0: Molt bé. Tu tens clar? Si t'ho pregunto, tu tens clar?
1: Mira, no t'ho sabria dir, perquè m'agraden molt les típiques platges paradisíaques, saps? Així com sorra fina, mar turquesa...
0: Clar.
1: Però a la zona on jo estiuejo, que és a Llançà, hi ha molta platja amb roques, bueno, amb roques, amb pedres i tal, llavors m'agrada molt.
0: Clar,
1: també.
0: Perquè si ho has viscut té aquest punt ja sentimental, no? Si sempre estiueges allí, com que ja
1: sí.
0: És
1: i
0: casa.
1: I a més, que la sorra se t'enganxi, això a vegades fa una mica de ràbia. I hi ha molts dels comentaris que hem rebut fins al moment que parlen precisament d'això. Si us sembla, anem a escoltar el primer, que és el de la Dolors d'Arbúcies.
2: Per descomptat de sorra fina.
0: Toma ja.
2: Encara que és una mica pesadeta perquè tens feina treure-te-la, però pedres fan mal als peus.
1: Bueno.
2: Jo, simplement vull sorra fina, encara que després m'hagi de dutxar dues o tres vegades abans que les pedres, que poden fer mal als peus. Vinga.
1: Sí, sí, sí, és així. Vull dir, la comoditat la tens més amb la sorra, al final.
0: És un punt de vista, sí, però sí que és veritat que després la casa te queda... Perquè no acabes de treure mai la sorra. O sigui,
1: no.
0: Si tu seus en un lloc, aquell al sofà, allò tindrà sorra tres dies.
1: Sí.
0: O al terra ja aniràs fent cric. Sí,
1: et pots dutxar que segueix apareixent sorra de tot arreu.
0: Si
1: et pots
0: muntar a la platja, al final de l'estiu, et pots muntar a la platja a casa de tota la sorra que s'ha portat.
1: Literalment, sí.
0: Sí, senyora,
1: és a dir,
0: sí. Bueno.
1: Pot passar, però bueno.
0: Què més?
1: Tenim també la Maria, que ens diu això.
3: Bon dia, obert per vacances. A veure, jo sé que després costa molt de netejar tot això, però prefereixo mil vegades més la sorra fina. Després és una marranada, correcte. Però és que allò d'anar amb pedres, és que no pots ni caminar, és horrible. 100% sorra fina.
1: Sí. Bé, aprofito, faig un petit incís.
0: Sí.
1: La Maria no ens ha fet actualització, però us la puc fer jo, perquè
0: sisplau, sí.
1: A mi m'ha arribat informació i sé que va arribar a Santiago amb el seu fill i que ara l'únic que es queixa és que li fa molt mal als peus. Però més enllà d'això...
0: Mira, Maria, doncs jo crec que caminar per la sorra, per la platja de sorra,
1: mira,
0: diuen que va molt bé, per acabar de posar el peu allò a to.
1: Sí,
0: clar,
1: sí, sí, és
0: clar,
1: veritat.
0: O un bon massatget, també estaria bé. Mira, escolta't després l'entrevista que farà el Manel de Premià, que avui parla de fisioteràpia.
1: Sí.
0: Doncs vinga, també.
1: Doncs mira, ho tindrem en compte, sí, sí.
0: Així guanya dos sorra fina contra, de moment, cap roca i cap pedra, eh?
1: Sí, a veure, tenim ara a la Inés de Sant Auge, que ens diu això.
4: Bon dia, doncs mira, en el meu cas jo prefereixo sorra fina. Més que res per la comoditat, sí que és veritat que la sorra fina pues, té els desavantatges de que quan estàs mullat se t'enganxa la sorra i tal, però jo personalment ho prefereixo mil vegades més que la platja de pedres, més que res perquè fan més mal, encara que siguin les petitones, són com més incòmodes.
0: Sí,
4: i per mi sempre intento, de fet és una cosa que m'hi fixo molt quan vaig a la platja, fixar-me en que sigui de sorra fina i no de pedres, perquè per comoditat la prefereixo mil vegades.
1: Sí,
0: sí. Bé, hi ha consens, és que no cal dir res més. Sí que és veritat que són xules les pedres de la platja, no? Però a vegades...
1: Sí, molt, molt xules.
0: Són molt boniques. I també sí. Quan camines per pedres, passa allò de que, com que les pedres et van toncar diferents punts dels peus, vas fent, ai, ui, ai.
1: Clar.
0: Perquè saps, sí. tens una reflexoteràpia instantània.
1: I tant, sí, mal. Sí. En el teu cas, Núria, prefereixes també sorra
0: fina? Sí, però és que a més jo tinc un avantatge que no m'importa gens la sorra, no em molesta gens, ni la menys sorra mal. Ni l'aigua. Saps que quan, hi ha gent que quan es banya després de seguida s'ha desbandit perquè l'aigua salada sí. li molesta. A mi m'encanta anar tot el dia allò amb la sensació de la salabró al cos sí. i a la pell i la sorra no em molesta, no em molesta gens. No.
1: Que bé, sí. que bé, això és una sí, sort, eh?
0: Sí. Us dono un consell per a aquells que us molesti la sorra, especialment els peus, polvos talco.
1: Ah, mira.
0: Sí, perquè llavors te'n tires i llavors surten, se'n van els polvos talco i la sorra tot junt. Va ser superràpid.
1: No l'havia escoltat, aquest,
0: pues, veus? Au, pues ja ho sabeu.
1: Me l'anoto per l'estiu.
0: Molt bé. Clar, i si tu vas amb una platja de pedres, de sorra, ai, de sorra, de roques...
1: Sí.
0: Com t'ho fas per prendre el sol?
1: Mira, és una cosa, això sí que és horrible. Ho confesso que és horrorós. Vull dir, intento col·locar la tovallola, però és cert que un cop t'estires... Sí, dius, vale, has d'anar buscant la posició i llavors, clar, no et pots moure i és com... No, és molt incòmode. Clar. O sigui, podríem dir que sí, que guanya la sorra fina, encara que sigui molt molesta.
0: Però mira, escolta, anar a la tarda, a la fresqueta, seure en una roca i veure el mar des de la roca com trenca...
1: I
0: això
1: tant.
0: Mola molt, també, eh?
1: Sí, o sigui que això dona vida.
0: Tota la platja està molt bé.
1: Sí, sí.
0: Ai, no, doncs vinga, si ens arriben més comentaris, els expliquem abans de tancar programa, d'acord?
1: Perfecte, Núria, aquí estarem.
0: Escolta, tingueu en compte que tenim molts pros de la sorra fina. A veure si algú que li encanti la platja de pedres o de roques directament, sisplau, digueu-nos-ho, que així fem una mica el contrapès.
1: Això.
0: Vinga.
1: Això.
0: Gràcies, Aina, fins ara.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Per si voleu encara algun punt més, per acabar de decidir, mira, avui l'hem demanat que ens porti un reportatge sobre això, sobre els tipus de platges que tenim, a la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Líria Porta, això ens explica.

0: Arribar a la platja, plantar el parasol, estendre la tovallola i fer el teu primer bany de l'estiu. Per la majoria de nosaltres, la costa és sinònim perfecte de vacances i desconnexió. Però ens hem aturat mai a pensar sobre quin ecosistema estem caminant realment. La platja no és un simple espai per al nostre gaudi. És la seu d'una biodiversitat molt important, rica, fràgil i moltes vegades invisible, que lluita per sobreviure a la pressió humana, sobretot durant aquests mesos d'estiu. Quan els preguntem als usuaris de les nostres platges què entenen per diversitat litoral, les respostes ens mostren una realitat plena de vida. Peixos que freguen els peus fins a vegetació a les dunes. Escoltem a la Laura Farnós, freqüentadora de la platja llarga de Tarragona, a l'Alejandro Torres o l'Adrián Zurita.
1: El que podem trobar sempre peixets petitons que n'hi ha prop de la costa, algun peix una miqueta més gran, pel que seria per la platja, doncs, n'hi ha gossos que porta la gent, o a vegades també n'hi ha ocells que venen a intentar agafar algun peixet.
2: Dependerá del medio, pero generalmente se ve en la flora, en la fauna, en los peces que se acercan a la costa, los pájaros que vuelan, en las plantas, el alga, las especies invasivas, ahora como las carabelas portuguesas en el norte de España, en la costa vasca.
3: En las aguas podemos encontrar diferente fauna marina, diferentes peces, también algunos roedores que acampan por la playa.
0: Aquesta riquesa natural passa moltes vegades desapercebuda. Però com responem als ciutadans quan ens posem al banyador? Quin és aquest nivell de responsabilitat? La neteja i el respecte són les principals preocupacions per a aquests banyistes conscients. Recollir plàstics o respectar la fauna són gestos directes que tenen un impacte immediat, tal com ens indiquen la Judit Fernández i en Marc Comi.
4: Intento, quan vaig a la platja, fer un acte de responsabilitat i emportar-me una bossa per tirar tota la brossa que fem servir a la platja o fins i tot portar cendrers per tirar espurnes o recollir tota la brossa que ens trobem allí al racó de la platja on nosaltres ens situem quan anem.
5: No, com veure els animals, doncs els deixes, no?, pol·lular per allí, perquè cada vegada que fan és voltar. I tot, sí que és cert que si vols la medusa, doncs t'espantes més i intentes, doncs, potser avisar o no, algun cop de veu per dir, mira, anem amb compte i ja està.
0: Tot això són bones pràctiques que neixen del sentit comú. Però què diu la ciència al respecte? Les accions individuals dels banyistes són essencials, però la pressió que suporta la franja litoral durant els mesos d'estiu és enorme. A zones com el litoral tarragoní, la població es multiplica exponencialment i l'impacte sobre aquests espais naturals es fa evident. Així ho explica el biòleg i investigador especialitzat en l'àmbit litoral i contaminació de la Universitat Rovira i Virgili, en Jaume Folk.
6: La pressió que s'exerceix sobre el litoral és molt forta. Amb una població que són pràcticament 250.000 persones. Totes aquestes persones, més la població autòctona, tot el que hem de fer ho hem de fer a la platja, que a més tampoc les condicions climàtiques no ajuden a preservar aquests espais naturals, òbviament. I a més tenim una activitat industrial, i a més.
0: Aquesta sobreexplotació i la falta de regulacions tenen conseqüències directes sobre la fauna local. Espècies que abans eren habituals a les nostres platges i roques han anat desapareixent a causa de l'activitat humana.
6: Hi ha un cas molt curiós, que és el cas dels musclos. Fa 15 anys que no n'hi ha. Però per què no hi ha musclos? Perquè els musclos s'agafaven amb un rasclet. Llavors els musclos s'arrencaven. Llavors, com això s'ha fet de manera sistemàtica cada any, tothom venia aquí amb el seu rasclet a agafar musclos, doncs clar, no hi ha musclos perquè se'ls han emportat tots.
0: Davant d'aquest escenari de desglossament, la solució no passa per prohibir l'accés a la costa, sinó aprendre a donar treva al medi marí i regular els usuaris perquè aquest ecosistema es pugui regenerar.
6: Les solucions és protegir. Si tu deixes que el mar faci i tu l'ajudes i deixes que ell mateix, amb la seva força, regeneri, doncs tens unes enormes possibilitats de que puguem gaudir encara bastant anys del que tenim.
0: Deixar en pau l'ecosistema natural és el missatge que endintoritza totes. La solució no és deixar de gaudir del mar, sinó aprendre

0: Quins bons consells la Lídia porta a la nostra companya i quina sonoritat marina més xula que ens ha fet portar les vibres de la platja cap aquí, cap als estudis de l'Obert per Vacances. Lídia porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona parlant-nos sobre la biodiversitat marina, com respectar les platges siguin de sorra o siguin de pedres i de roques. I després d'aquest reportatge, el que fem és anar a buscar, com fem cada dia en aquesta hora, el Manel Ferrer a Premià. Mira, ho comentàvem abans justament amb la companya, amb l'Aina de Cardedeu, no? Que deia, és que quan m'estiro a la platja de roques, diu, clar, per prendre el sol ho tinc fatal, diu, perquè acabo com ha fet un quadre, jo me la imagino amb l'esquena torçada i tot plegat, no? I és que l'estiu, no sé, ens cuidem molt, ens cuidem poc, a vegades aprofitem que tenim més temps per fer esport, per cuidar el nostre cos, però a vegades acabem amb situacions una mica forçades i hores de sofà i de relax sense fer res, i això us dic, situacions forçades, bueno, canvi de ritme, simplement. Què passa amb el nostre cos a nivell muscular? Manel Ferrer, bon dia.
1: Bon dia, doncs però primer avui que intentarem tot resoldre això.
0: Ho resoldrem, però abans deixem que et pregunti, sí, què tal ahir la nit?
1: Oh, va ser espectacular, sí, aquí a Premià de Mar, perquè jo em vaig quedar fent poble, i va ser espectacular, des de l'espigó de la platja i del, sí, port, la gent banyant-se mentre veia aquest eclipsi, va ser una cosa molt peculiar. La gent amb banyador i amb els biquinis i amb les ulleres mirant el sol. O sigui, va estar una escena molt maca. Sí, sí, sí.
0: Ai,
1: sí,
0: que bonic.
1: Sí, sí, va ser molt maco, va ser molt maco.
0: Molta,
1: sí,
0: gent,
1: sí,
0: però, no?
1: Sí, sí.
0: Una mica
1: moltíssima
0: maca.
1: Gent. De fet, l'Ajuntament, en aquest cas, no va organitzar cap acte concret per poder-ho seguir. Per tant, la gent anava una mica amb les seves inèrcies i era allò que ens anàvem trobant tots anant cap a la platja, no? Que semblava que tots sabien cap a on anàvem, però ningú deia res, no? I al final, a l'arribar a la platja, doncs tothom estava allà per veure, doncs, justament aquest eclipsi, és a dir, que va tenir una màgia especial. Sí, sí,
0: ai,
1: sí,
0: mira, sí, m'agrada. Sí, sí, era com una sinergia, sí, sí, sense... Sí, sí. A vegades, quan les coses no estan dirigides, a veure, tothom ho sap, no? I sap el que ha de fer, però sí, sense direcció, i vinga, tots cap allà. Molt bé.
1: Clar, clar, clar. De fet, és veritat que nosaltres a la ràdio vam fer un vídeo explicant els millors llocs per veure-ho des de Premià, que jo hi ho pensava i dic, podia haver dit dos o tres llocs random, que no es veia res i estaria sol a la platja.
0: Ai,
1: vaig pensar-ho,
0: sí,
1: dic, perquè clar, si aquestes 20.000 persones no arriben a estar a la platja, doncs imagina't tu. Però vaig ser bona persona i vam, home, donar les guies correctes,
0: lògicament.
1: Imagina't, no hauria estat igual. No hauria estat igual. Escolta, va molt bé això que estàs dient, Núria, sí, perquè estem parlant de la platja, d'anar a la platja, de prendre el sol, de veure el sol i la lluna. Però clar, avui ens interessa moltíssim veure, doncs, com cuidem el nostre cos durant l'estiu. Per això avui hem convidat el Jordi Berrocal. Ell és fisioterapeuta i, a més, és codirector de Fisio Premià. Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, molt bé i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
1: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això, fent vacances, o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
2: És possible i, de fet, és bastant habitual. Hi ha com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes. I l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física. I, per suposat, que el cos es ressenteix.
1: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
2: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes, perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes, amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, el no, i el maluc a la lumbar, fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
1: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances, quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
2: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i per tant, surten a fer la mateixa activitat

0: activitat física que feien prèvia a aquestes temperatures, i aquí apareixen moltes lesions musculars, i després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat, i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament, és això.
1: Molt bé. Núria, alguna pregunta
2: sí.
1: pel Jordi?
2: Oi, sí, mira, Jordi, saps què em passa? A mi sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena. I un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat i com que el cos venim a més molt estressats, arribem a vacances molt intensos, molt estressats i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats. No sé ben bé què va ser. És habitual?
0: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara per el que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost, qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener, també. Al gener, tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots, quan acaben els comptes, es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells perquè és molt habitual.
2: T'ho agraeixo, sí. Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. El fight or fly, m'encanta. M'encanta el concepte.
1: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
0: Sí, sí, sí, totalment. És que està demostradíssim i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
2: escolta, sí. També hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois, o sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any. De sobte, a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
0: Passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors, hem de tenir una miqueta de sentit comú. Sí.
1: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
0: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100, supercòmode per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment, que li diem, és cada 15 a 20 minutets, que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
2: Ara has dit això de les cadires. Jo flipo perquè fa des d'un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una Perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total. No la faig servir, eh? Ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents, bàsicament, quedant amb cadires plegables. No sé si a Premià esteu igual.
1: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, eh? Que la gent, doncs, sí, sí. Vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
2: Amb el xulo que és estirar-se a la sorra.
1: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem doncs, de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
0: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se, segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor. Per tant, també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint. Això ens obliga a hidratar-nos també, encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
1: Molt bé. Mm. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos doncs, no ressenteixi després doncs, aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
0: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosis màxima, una dosis màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer certs entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anant al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treball més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
1: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentit comú, no? Sí, sí. I aplicar doncs, aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Sí, sí. Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El que estem parlant aquest estiu és sentit comú, sentit comú, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos, eh?
2: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, eh? No només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens dirà feina. Molt bé.
1: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, fora de micro, que clar, ells a Fisio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'han anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
0: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
1: Molt bé. Sí. Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
0: Encantat i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
1: I gràcies, Núria, també. Ja avui hem après més coses, també, sobre
2: moltes,
1: el nostre cos.
2: Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Doncs vinga, que després de tanta activitat física que ara ens han recomanat, no, és broma, eh? Sí que ens ve de gust ara seure una miqueta, si ens ho permet, el Jordi, el nostre fisioterapeuta de l'Obert d'avui, i seure i llegir. Llegim una mica, sí. Vinga, aquí tenen moltes claus de lectura, molts consells de lectura. Són els companys d'Ona la Torre que ens proposen una setmana més aquest territori lectura. L'hem hagut de desplaçar de dia, ja ho veieu. Però tenim moltes ganes d'escoltar els seus consells. Atenció, perquè les lectures que ens recomanen avui són per als petits, per als més petits de la casa, però ja sabeu allò de que llegir acompanyat, quan es tracta de criatures, bé, en general jo diria, sempre és recomanable. Doncs d'això va, literatura per als petits.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Això era una vegada... Significa que una història està a punt de començar. I des de Cruïlla ens en porten moltes en una versió ben original, titulada El País dels Contes, d'en Manuel Le Petit i Geraldine Cosnó. Un llibre amb solapes que ens permet interactuar amb els contes en una versió reduïda però molt ben trobada. La Ventafocs és qui obre aquesta aventura. És mitjanit i he fugit corrents deixant el príncep pasturat sense saber què fer. Voldreu ajudar-lo a trobar la sabateta? Si hi poseu enginy, segur que sabreu on es troba.
2: És mitjanit. El rellotge del castell acaben de tocar les 12. La Ventafocs ha fugit. La seva carrossa s'ha fet fonadissa darrere els arbres i els matolls. El príncep ha intentat retenir-la, però tot ha anat tan de pressa. No sap com se diu, perquè la noia no li ha dit. I tampoc no sap on viu. Com pot trobar-la? L'estima amb bogeria. I si li ha deixat un missatge a les escales del palau? O un senyal? No, no hi ha res. Però fixa-t'hi bé, aquí falta alguna cosa. Què creus que és? Doncs sí, és una sabateta de vidre. On ha anat a parar? Tic-tac, tic-tac. Afanya't, que l'has de buscar tu. Territori
1: Lectura. Aladí, la sireneta, el gat amb botes, Peter Pan i Alicia, el País de les Meravelles, també necessiten de la vostra ajuda. Haureu d'investigar i buscar a cada pàgina on es troba l'objecte desitjat i que aquests protagonistes han perdut. Si ho aconseguiu, ja podrem dir que conte contat ja s'ha acabat. Abracadabra, pota de cabra. No sabem exactament qui va pronunciar per primera vegada aquesta expressió, però tenim clar que està unida a la màgia. Nens de 6 a 12 anys i família que s'hi atreveixi, si us fascina aquest món, tenim un llibre per a vosaltres. Escola de Màgia. Més de 50 trucs de màgia per sorprendre els nostres convidats. Començarem amb un entrenament per tenir uns dits àgils i remenar les cartes millor que ningú, amb molta rapidesa. Haurem de superar 3 nivells per arribar a ser mags experts. Mentrestant, practicarem fent desaparèixer pilotes i monedes i movent objectes amb telecinesi. Us presentarem en John Henry Anderson, el gran mag del Nord i un dels primers que va practicar el truc de treure un conill del barret de copa. Mag d'èxit, va actuar per la família reial britànica i el tsar Nicolau I. I dues dones, sí, elles també feien màgia. Adelaide Herman i Susie Wandas.
0: Adelaide Herman, 1853-1932. Li deien la reina de la màgia. Nascut a Londres, el seu nom de soltera era Adelaide Scarses. Herman és el cognom del marit, el mag Alexander Herman, de qui Adelaide era l'assistent. Després d'iniciar-se com a ballarina i acròbata, es va casar amb Alexander a Nova York i amb ell va començar les exhibicions. Ben aviat es va convertir en la figura central de l'espectacle, on feia trucs de levitació i sortia disparada per un canó. Després de la mort del marit, l'any 1886, l'Adelaide va continuar fent gires per Europa i Amèrica amb espectacles estudiats fins al més mínim detall, que van tenir un èxit extraordinari. Va fer l'última exhibició quan ja tenia 75 anys.
1: Susie Wandas era coneguda com la dama dels dits encantats. Va destacar per la seva extraordinària habilitat en la manipulació i els seus vestits de gran elegància. Després de totes les lliçons i pràctiques, només us falta aprendre a organitzar un espectacle de màgia perfecte. L'últim capítol. Ah, i no us caldrà preparar cap cartell, perquè al final del llibre en trobareu un de ben original. Territori Lectura. Vigileu molt bé amb el que feu desaparèixer. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: Fantàstic aquest podcast que ens ofereixen des d'Ona la Torre. Déu-n'hi-do, avui amb aquestes recomanacions de lectures per als més petits. Impressionant. Moltíssimes gràcies, companys. Va, que seguim endavant. I si parlàvem dels petits de la casa i com cuidar-los a nivell literari i també imaginatiu, perquè és que, en fi, la literatura ja, si comences des de petit, dona molt de sí. Ara ens ocupem d'uns altres inquilins que tenim a casa, els peluts, els gossets, en aquest cas. No serveix tot tipus d'animals de companyia, però sí els gossets. A Ràdio Calella en saben molt de gossos, i per això ens porten aquests consells que anomenem Dog Tips, avui parlant de petards i de si deixar dormir el gosset al llit amb nosaltres.
4: Ai, el tema de dormir, el tema de descansar. Com creieu que haurien de dormir les nostres mascotes? Amb nosaltres? Al seu llit? A fora de casa, inclús? I quantes hores creieu que necessiten dormir per estar del tot descansats? Tot això i més ho veurem ara mateix.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Això és molt personal.
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Hi ha gent que li encanta que el seu gos dormi amb ell, perquè no ha de passar res. Clar, si el gos té puces o paparres o alguna cosa, sí, igual que passa, no? Però, o si tens al·lèrgia al gos.
9: A veure, hi ha estudis que diu que el gos que dormi amb nosaltres és bo per nosaltres i és bo pel gos.
10: Gerard Estabanell, educador caní.
9: Perquè produeix que l'hormona de felicitat doncs augmenti, no? Però si el teu gos borda la gent, es comporta malament, es tira al passejar, pot dormir al sofà? Els meus gossos poden anar sueltos pel mig de Barcelona i em faran cas. Els meus gossos poden dormir al llit i al sofà. El teu gos està capacitat per comportar-se bé, té aquests premis. El gos no es porta bé, doncs potser no té aquests premis, perquè això és el que fa que el gos faci una mala gestió de les emocions.
7: Bueno, quan es fan més vells, dormen més. Passa com les persones grans. El gos que dormi el que vulgui. No? Vull dir, això és una cosa que... Normalment dormen més que nosaltres. El meu no dorm amb mi, eh? El meu dorm a l'habitació, però al terra, amb el seu llitet.
4: El dia de Sant Joan, pels nostres peluts, és un dia una miqueta complicat. N'hi ha qui ho porta millor i n'hi ha qui ho porta pitjor, però la gran majoria dels nostres animals moltes vegades s'espanta. I nosaltres ens sap greu i no sabem moltes vegades com s'ha de reaccionar. Com creieu que seria la manera més idònia per actuar en aquestes situacions?
7: A veure, hi ha gossos que es posen molt nerviosos, inclús en comportament destructiu, perquè ells tenen una vida molt més sensible que el nostre, llavors ho passen fatal. Llavors, el dia de la revetlla, intentar passejar-lo abans de la revetlla, un passeig fort, un passeig que, evidentment, vigilar, perquè sempre et tiren algun petard. L'ideal és intentar fer mesures de maneig, no medicació, intentar no automedicar, perquè hi ha medicaments que, cuidadito. Llavors, l'ideal és, amb temps, començar a acostumar a fer-li algun tipus d'amagatall al gos on se senti segur i on pugui estar al màxim aïllat de sorolls. Aquest amagatall, el millor de la casa, el lloc més allunyat d'on pugui haver sorolls.
11: Amb les finestres tancades, amb les persianes baixades.
12: Josep Estanyol, veterinari.
11: Amb un llum petit encès, si pot ser un llum de racó, que l'animal estigui tranquil.
7: Posar música, tancar persianes, posar música perquè no se senti tant.
11: Tot el que disminueixi aquest soroll els hi anirà bé.
7: Si el cos és molt nerviós, doncs el meu consell és marxar. Marxar a un lloc on no tirin petards. Clar, no tothom ho pot fer, però l'ideal és evitar el conflicte. I llavors no forçar situacions. Si el gos no vol carícies, doncs no forçar. Si el gos no vol sortir de l'amagatall, no forçar. Perquè ja està en un estat d'ansietat.
11: Després hi ha medicaments que són una mica calmants o tranquil·litzants, però no estem parlant de medicaments que siguin barbitúrics ni coses així, sinó medicaments que l'animal estigui més tranquil·let amb coses més aviat naturals. Hi ha medicaments per l'ansietat, que naturalment això no és per donar la nit de Sant Joan, això és per donar-ho durant un període de temps i que l'animal li vagi bé.
7: Hi ha una cosa que es diu azepromacina, que s'utilitzava antigament i que està prohibidíssima, que és una substància que en teoria calmava el gos, però estava receptiu encara als petards.
11: Que l'animal es queda com paralitzat, que no es pot moure, es queda com una miqueta com si estigués una mica anestesiat. I aquests medicaments, naturalment, estan totalment contraindicats des del meu punt de vista, perquè l'animal sent el soroll, però no pot fer res, i està com paralitzat. I llavors això, clar, encara és pitjor que no donar-li res.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Els companys de Ràdio Calella que ens porten aquests Dog Tips, aquests consells per cuidar dels nostres peluts, ja ho veieu, avui al voltant de dormir amb el bitxo o no al llit i també al voltant de... Ara no recordo això. Ah, sí, dels petards, que ja han passat les festes majors potser més importants, no?, a nivell de soroll, però encara l'estiu és llarg i sí que és veritat que no només els petards, sinó altres tipus de sorolls més contundents poden molestar els animals. Vinga, que anem tancant programa. Un quart d'hora per les 11. Anem a l'agenda.

0: Com cada dia a aquesta hora saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què, l'eclipsi?
1: Molt bé.
0: Bé, sí.
1: M'he cremat el sol, no els ulls, la pell.
0: Sí?
1: Estic
0: sí,
1: vermella sí. Com una gamba de Palamós.
0: Sí, és que és veritat que van dir, sobretot, clar, com que hi vam anar tan aviat a veure si, no, agafar lloc, vam estar molt de temps, no sé si hores, però, bueno, una horeta i mitja,
1: hores,
0: dues hores. No?
1: Sí, hores. Sí,
0: tu directament hores. Te va tocar treballar molt, Lídia, o vas anar simplement per plaer?
1: No, vaig poder fer una mica l'escapadeta.
0: Bueno, així a tu t'ha tocat el sol, l'eclipsi t'ha portat el moreno.
1: Sí.
0: Bueno, vermell, per lo que arriba la Lídia, jo me la mesi vermella, més aviat.
1: Sí, sí, vermell de Palamós, sóc una gamba, no passa res.
0: Però vaja, en tot cas, xula l'experiència?
1: Sí, sí, vale. molt xula, m'ho vaig passar molt bé amb la meva família, així que va estar molt guai.
0: Doncs vinga, amb algunes actuacions musicals i culturals i de tot tipus, que servien per amenitzar el que va ser el vespre d'ahir. L'eclipsi ens portava també activitat cultural, que és d'això del que va a l'agenda, però ara, passat l'eclipsi, continua les activitats que us volem recomanar. La propera parada la fem en Terres Tarragonines, al Priorat, a Falset.
1: Doncs sí, a Falset avui tenim la Garbinada Pop, que és un festival bastant conegut que reuneix propostes molt destacades del pop català actual. I avui, a la una, o sigui, a dos quarts de dues de la matinada, tenim Les que faltaven, que és una formació, que és una banda de versions formada per 8 dones, que reivindica una major presència femenina damunt dels escenaris, ja que tot el seu repertori són cançons compostes o interpretades per dones. Les escoltem una miqueta.

0: Elles canten tard perquè són les teloneres de l'Alex Ambusto. Primer hi haurà el concert de l'Alex Ambusto. I l'Alex Ambusto i les que faltaven és l'últim concert d'aquí del festival. I hem parlat amb Isaac Alvesa, que és el director del festival, perquè ens ha fet una miqueta de resum de com ha anat la cosa.
1: El resum d'un festival que va començar ja fa unes setmanes amb actuacions ben diverses, com les del Minimus Intergalàctic, d'en Pere Albo i el Cowboy, el grup del Petit de Calaril, o també el Joan Miquel Oliver. Per tant, cirereta per aquesta sisena edició.
0: Doncs bé, tal com deia, el concert de l'Alex Ambusto és a les 11 de la nit i el de les que faltaven a 2:15.
2: Molt bé, i de la música de falset ens n'anem cap a Besalú per gaudir d'una nit de circ.
0: Doncs sí, a Besalú tenim fins al dissabte 15 d'agost als jardins del Molí de la Població una nova edició del que es diu Les Nits de Circ, que és un espectacle que reuneix artistes de primer nivell dels grans circs europeus en un format especialment pensat a l'estiu, que és una carpa sense lona instal·lada precisament en aquests jardins del Molí. I aquest any hi participen 19 artistes de 6 països diferents, amb 9 números de circ i música en directe. Primer passen per aquí, per Besalú, i més endavant estaran també a Roses i a un altre lloc també del Costa Brava, que ara no recordo. I bé, les entrades són de 23 euros les més allunyades i més econòmiques, fins a 45 euros les butaques VIP. Sí.
2: Ah, mira,
0: sí, hi ha que dos nivells. Pots veure el circ, exacte, pots veure el circ, però sí, amb alt standing o no tant,
2: sí,
0: depèn.
2: Igual, sí, sí, amb aquestes més cares et posen justament allí a la corda fluixa, estàs amb ells fent malabarismes.
0: Sí, jo pensava, ja està, et salta algú per sobre.
2: Sí, sí.
0: Immersiu, circ immersiu.
2: Sí, molt bé, estaria bé. Doncs mira, no estaria malament això, circ immersiu, sí, sí. Perfecte, a Besalú, nits de circ, eh? Això és un planazo per dissabte, aquest dissabte, no? Bueno, fins dissabte, dius.
0: Fins dissabte, correcte.
2: Perfecte.
0: Vull dir, no hi ha una programació exacta de quin dia hi ha cada, com es dirà, cada artista, sí, sinó que tens, o sigui, pots agafar les entrades de cada dia i quan arribis, doncs, sorpresa, a veure quin artista hi ha.
2: Perfecte. I mira, s'estan fent un fart de tocar perquè els veiem en moltes revetlles, festes majors, un munt de concerts. Remei de Calafresca.
0: Sí, senyora.

0: Doncs bé, sí, sí. El grup de rock i folk del Montseny tanca aquest divendres el festival Nits als Pins, que és un festival de petit format al Berguedà, i que la idea és combinar la natura i la música en un entorn com aquest, que és el Parc dels Pins, i és una programació que uneix artistes consolidats amb propostes emergents. I bé, Remei de Cala Fresca, doncs, és una formació que, com bé deia, s'està recorrent al país, i és una proposta supersingular i explosiva, i que té una actitud molt irreverent, lletres punyents i una energia desbordant, així que serà una posada d'escena supermagnètica, superencantadora, així que...
1: Les veurem aquest divendres, demà mateix a les 10, en concert a Vilada, amb aquest festival Nits als Pirineus. Doncs així, amb aquestes tres propostes, tanquem l'agenda d'avui, relaxada, no m'ho puc creure avui. Lídia, teníem temps, avui anem bé, eh?
0: Sí, eh? Uf,
1: sí? Uf, tranquil·litat.
0: Sí, demà, sí, vull dir.
1: Demà ens haurem d'afanyar també, perquè ve un cap de setmana potent, en el sentit de que ens comentaven molts companys i companyes que ja comencen festes majors.
0: Sí, sí, vull dir, ja quan s'acosta el 15 d'agost, sí. Jo estava dient, mare meva, no m'hi caben totes, doncs... voldria parlar de totes i no m'hi cap cap ni una.
1: Fem una cosa, si tu veus algun dia que l'agenda l'hem d'ampliar, sempre tries tres temes, si algun dia en tenim algun més, tu tira allà.
0: Vale. Va, et prenc la paraula, Núria?
1: Sí, tu m'avises, després jo tira, no tenim temps, Lídia, gràcies, però anem modulant. Tu ves posant temes i ja anirem esgarrapant minuts, perquè sí que és veritat que ara s'intensificarà moltíssim l'activitat aquests
0: dies.
1: Sí,
0: apretem l'accelerador.
1: Sí, sí. Gràcies, Lídia, una abraçada forta, companya.
0: Adéu, una abraçada.
1: Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com és habitual. Em ve de gust una mica de Maria Jaume.

0: Ressaca a la platja. Jo crec que és una platja de Mallorca perquè des d'allí ens saluda la Maria Elisabet Jaume Martorell. Maria Jaume, cantant, guitarrista, compositora mallorquina, pop i folk acústic. Això és el que diuen les xarxes, la sempre estimada Viquipèdia de la Maria Jaume. Nosaltres, més enllà d'això, que en fi, que ja és públic i que no té més, ens quedem molt, molt amb la seva música, que també sonarà en aquestes nits d'estiu.
1: Per setembre, Déu per sempre.
0: Ciao.
1: I per tant, mentrestant, vespres de volta.
0: Ens serveix per establir la darrera connexió de l'Obert per Vacances d'avui amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
2: Hola de nou.
0: Bon dia. Recordem que avui el tema del dia és si preferiu platges de sorra o platges de roques i de pedres. I de moment, en la primera connexió de les 10, la sorra guanyava per golejada, com diuen els companys d'esports. Guanyava
2: així
0: moltíssim.
2: És.
0: No sé si tenim alguna opinió més.
2: Doncs, Núria, em sembla que tenim un guanyador definitiu, perquè realment... bueno, veiem-ho ara mateix.
0: M'estàs espantant. A veure.
2: Sí, tenim a la Martina de Puigcerdà, que ens diu això.
3: Bon dia, prefereixo a la platja de sorra fina, primer de tot per al tema de la comoditat a l'hora d'estirar-te.
2: En
3: una platja de pedres, al final, és molest i et pot arribar a fer-me l'esquena. I en segon lloc, el tema del calçat. Per a una platja de pedres, necessites un calçat més adient i còmode per poder caminar en ella.
0: Clar.
2: Bé.
0: Sí, ja ho veus. Els escarpins es diuen, no? Vaja, almenys.
2: Sí, sí? Els escarpins.
0: És que
2: sí,
0: si
2: sí.
0: No et fas molt de mal, eh?
2: Sí, realment és un invent increïble, els escarpins. Perquè tenir com la tranquil·litat de poder anar per qualsevol lloc.
0: Sí.
2: I a més són molt còmodes, vull dir que...
0: S'assequen de seguida, no? Fins i tot.
2: Sí,
0: sí. Que li faci una mica, perquè també hi ha aquelles platges de sorra que enganyen, que dius, ai, que bona la sorra, però després comences a entrar i hi ha les pedretes.
2: Sí, és veritat. És complicat, però bueno.
0: Va.
2: Bé, de moment sembla que continua guanyant la sorra fina. Molt difícilment remuntem això als que ens agrada més les roques. Però hem tingut un comentari, una nota de veu, que m'ha fet especial gràcia, i ara entendeu el per què.
4: Doncs jo prefereixo les platges de sorra mil vegades.
5: Què dius?
4: Per...
5: Vull dir, les de pedra són molt més còmodes. La sorra se't fica per tot arreu.
4: Sí, però les pedres te les claves.
5: Ja, però... Vull dir, no... Haig de netejar-me les sabates, després haig de netejar la bossa, arribo al cotxe, se m'omple tot el cotxe de sorra...
4: Cert. Tens tota la raó. Jo prefereixo les platges de sorra igualment, però és veritat que després s'ha de passar l'aspirador.
5: A mi m'agraden molt més les platges de pedres.
2: Així que, almenys tenim una opinió que diu que les roques.
0: A mi em sap greu ara, perquè, escolta, fem les preguntes del tema del dia com a simplement per tenir un contingut, no per crear cap baralla ni cap trencament de parella, sisplau.
2: No, es tracta de la Júlia i en Marc.
0: Ah, home, la Júlia i el Marc.
2: Sí, llavors esperem que la Júlia i el Marc no s'hagin enfadat, que simplement hagin tingut aquest intercanvi d'opinions i ja està.
0: Molt bé,
2: no?
0: Però... clar, el Marc li deu dir sí, molt bé, Júlia, a la platja de sorra, però escolta, qui passa l'aspiradora, qui neteja el cotxe després, no? Soc jo.
2: Ah, exacte,
0: aquí
2: clar,
0: està.
2: Jo
0: ho
2: he notat
0: una mica això,
2: Sí, sí, és això de la sorra i llavors anar-hi amb cotxe, si tens la sort de poder-hi anar caminant, doncs mira, al final és un altre tema, no? Però si has de tornar a casa amb cotxe... ja pots portar-lo després a netejar, perquè és que amb la sorra et queda tot ple.
0: Es fica per tot arreu, sí. Doncs escolta, no sé si el Marc i la Júlia els podem convidar a participar al tema de demà, perquè em sembla que és una parella que ens poden donar molt de joc en el sentit de que me fa la impressió, tal com el sento, que no estan mai d'acord,
2: És veritat, és veritat.
0: Sí?
2: És veritat.
0: Quin
2: I parlant del tema del dia de demà, doncs és un tema que jo no podré aportar massa perquè no m'agrada.
0: Ah,
2: però...
0: que ja sé per on vas.
2: Sí. El tema de demà us preguntem a veure què preferiu, si el gazpacho o el salmorejo.
0: No t'agrada cap dels dos?
2: No m'agrada cap dels dos.
0: I si afegeixo l'ajo blanco?
2: Pitjor
0: encara, pitjor encara.
2: Sí. És a dir, que jo demà em mantindré completament neutre, però prendré nota, perquè, bueno, al final, potser la proposta guanyadora, doncs mira, ho torno a intentar, a veure si m'agrada, no? Però...
0: En tot cas, busca'ns un menjar que t'agradi allò alternatiu i també el proposes, perquè suposo que hi ha més gent que no suporten ni el gazpacho ni el salmorejo, però bueno.
2: Sí, sí, pot ser. Bueno, demà ho sabrem, a veure, ens podeu fer arribar els vostres àudios, els vostres missatges, tant a través d'Instagram com a través del WhatsApp, i demà els posarem doncs, per conèixer la vostra opinió en quant a aquest tema.
0: Doncs demà parlarem de menjars fresquets d'estiu, concretament de tomàquet, amb aquesta dicotomia, aquest dilema. Gazpacho o salmorejo? O ajo blanco, jo deixo la tercera, o el que us posin, que també hi ha gent de bon menjar que li posin el que li posin al plat.
2: Això, també acceptem propostes i alternatives per passar millor la calor d'aquest estiu, que aquests menjars acostumen a donar una mica de frescor, no?
0: Molt bé. Aina Barbany, des de Cardedeu. Gràcies, companya. Demà més.
2: Gràcies. A vosaltres, una abraçada.
0: I així tanquem l'Obert per Vacances i us encomanem a escoltar-nos demà a partir de les 9, que tancarem també la cinquena setmana de programa. 3 minuts i són les 11 del matí. Que passeu bon dijous. Tots volien creure aventura. Aquesta aventura no té caducitat.
6: La xarxa de comunicació local. No sé.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
14: Vamos, vamos! Ah! ¡Al ataque! ¡Fui gol! Ah! Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
15: ¿Qué vas a hacer?
16: Recargar.
17: ¡Torpido!
16: Es genial tenerte de vuelta.
18: Me la suda.
16: Están tirados.
19: Funky Radio Show.
20: ¿Qué coño es esto?
21: Funky Tracks Radio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i també de l'electricitat. Al conjunt de l'estat, la inflació ha repuntat fins als 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del mes de maig d'ara fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha hores d'ara a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat amb el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït ara a 12. El govern espanyol ha enviat el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros en material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i a Tarragona. El CEM ha atès un total de 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A banda, un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi i l'Ajuntament, a conseqüència, va cancel·lar a tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic, fet que va obligar també a interrompre temporalment el trànsit ferroviari. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc, que es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. I això tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La coordinadora Preservem el Maresme, conglomerat històric d'entitats ecologistes a la comarca, ha emès un comunicat per posicionar-se al voltant de la presentació fa uns dies per part del Departament de Territori del que s'ha anomenat Conveni Maresme a Mataró, document que recull les actuacions previstes els pròxims anys en matèria d'infraestructures viàries i mobilitat a la comarca. El comunicat ja retreu només començar el departament que, malgrat el pes específic que ha tingut aquesta plataforma en la definició del model viari maresmenc, recorden la lluita per fer gratuït a la C32 o en contra dels vials laterals, no només no se'ls ha cridat mai a participar en la concreció d'aquests projectes, sinó que, a més, s'han hagut d'assabentar del tancament del conveni per la premsa. Més enllà d'aquest retret, el comunicat incideix en una qüestió més transcendent. Consideren que, si bé és positiu que reordenin en general la mobilitat amb l'ànim de pacificar i optimitzar infraestructures, els projectes continuen, diuen, prioritzant el transport en vehicle privat i passant de puntetes sobre les mancances de la línia de tren i la xarxa d'autobusos, cosa que, en definitiva, suposarà perpetuar el model urbanístic i el col·lapse circulatori actuals. En concret, afirmen que si no varia el model urbanístic i la inversió en transport públic continuarà el col·lapse de la mobilitat i l'urbanisme. És per tot plegat que insisteixen a reclamar l'obertura d'un procés de debat interdisciplinari, profund, tècnic i participatiu sobre el futur de la línia de Rodalies, precària i amenaçada per un litoral en regressió, i sobre la xarxa d'autobusos interurbans.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Estàs escoltant?
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast, podcast de Premià Mèdia sobre salut i benestar a través del ioga. Atenció, perquè en el capítol anterior parlàvem de la força i avui parlarem d'un concepte que no és menys important ni menys interessant. Avui parlarem de la flexibilitat, que és, com dèiem, igual d'important, perquè tenir uns músculs sans doncs no és suficient amb la força, no? També els hem de treballar i hem de tenir músculs que tinguin doncs força i també flexibilitat. Avui en parlem, com sempre, amb els nostres experts del taller de ioga. Són l'Àlex i la Mònica, que ja els tenim a l'estudi. Què tal? Benvinguts.
1: Hola.
2: Molt bé.
0: Com esteu? Heu vingut flexibles avui?
1: Avui hem vingut amb la ment oberta i molt flexibles.
2: I us proposem uns quants exercicis que, tranquils, si no arribeu, perquè hi haurà adaptacions.
0: Vinga, va. Comencem pel principi, la primera, que és molt fàcil. Què entenem per flexibilitat? Què entraria, què englobaria la flexibilitat, Àlex?
2: Parlem de flexibilitat en el cos i, doncs, parlem dels músculs, que són els principals elements flexibles. És la capacitat d'estirar-se, d'allargar-se un múscul. Els músculs són fibres llargues i que es poden contraure, que això és quan el múscul es tensa, fa força, o es poden estirar i allargar quan els estirem, quan els flexibilitzem. Però compte que també hi ha el que s'anomena articulació, que l'articulació és el conjunt que formen dos ossos en moviment, dos ossos que s'articulen. I aquí hi ha una sèrie d'elements, de cartílags, de tendons, de lligaments, de membranes, de líquid, que també intervé en la flexibilitat. Diríem que la flexibilitat articular és la capacitat de guanyar moviment. Com la força i com tota capacitat, tot allò que s'exerceix, millora. Tot allò que es deixa de fer, empitjora. I sí, la força, ara últimament es parla molt, ja ho vam parlar l'altre dia, de que és important per la salut del cos i també de l'organisme en general, del cor, dels pulmons, de tot el sistema metabòlic. Però la flexibilitat també és igual d'important. De fet, si un múscul no arriba a la seva capacitat, el moviment és més limitat. I aquest múscul s'acostuma, i aquesta articulació s'acostuma. Inclús arriben a calcificar-se els teixits i enganxar-se per la falta d'ús.
0: I els hem de dir, vinga, va, espavila, mou-te, no? Desencarcara't i treballem la flexibilitat, no?
2: La bona notícia és que, encara que haguem perdut, si fem un treball intel·ligent, aquest cos es pot anar recuperant l'articulació i el múscul.
0: Molt bé, l'Àlex ens ha fet una gran explicació del que és la flexibilitat. Què entenem, Mònica, de flexibilitat en el ioga, concretament?
1: Normalment el ioga la gent el coneix pels estiraments, no? És a dir, vinga a fer estiraments, ioga. Bueno, cada postura de ioga inclou una part de força i una part de flexibilitat. De fet, quan un múscul es contrau, hi ha altres que s'estiren i el cos treballa de manera sinèrgica. Llavors, com estirem en ioga? I això és molt important. No és tirar. Si jo tinc un múscul contracturat i el tiro, és a dir, poc flexible, el puc trencar, puc fer microrotures. Llavors, en lloc de tirar de manera bèstia, com diria la paraula estiraments, no, es tracta d'estovar el múscul, relaxar-lo, i llavors l'allargo. Però l'allargo des de, i és el que caracteritza el ioga, d'una escolta molt profunda, des de sentir aquest múscul i aquests tendons fins a on poden arribar. Sempre que estiro hi ha una part fixa, vale? I una altra part que allarga, tira. Però tirem molt a poc, és a dir, el ioga es caracteritza per fer aquests estiraments de manera lenta. Aquesta lentitud et dona la seguretat de que no et faràs mal ni trencaràs cap fibra. Llavors, anem sentint, anem escoltant i arribem al límit. Al límit ha d'haver una sensació intensa d'estirament, és a dir, sento com tota la fibra s'està allargant, hi ha una mica d'esforç, vale? Però no hi ha dolor físic. Cada vegada ens costa distingir la sensació d'estirament al dolor. El dolor, quan em faig mal, és una cosa punxant. Llavors, he de desfer la postura molt a poc. Uh-huh. És aquesta lentitud, és aquesta consciència que ens permet allargar al màxim, ens estem un temps en aquest màxim i, de manera màgica, a vegades, després d'estar-nos una estoneta, el múscul recupera i pots avançar una miqueta més, l'articulació s'obre una miqueta més i pots avançar en la flexibilitat. Molt Llavors, bé. Com treballem? Amb paciència.
0: Vol mimo, vol carinyo...
1: Vol mimo, vol carinyo, vol consciència.
2: I vol dies, perquè sí que en una sessió ja pot haver un avenç, però també és a base de dia rere dia. No, diríem
0: la
2: que no hem de guanyar un moviment que l'hem perdut durant anys, no pretendrem guanyar-lo durant en 4 dies, no? Uh-huh. I això és...
1: En segons quins moviments, és a dir, hi ha articulacions on avances molt ràpid i segons quins músculs avances molt ràpid i hi ha altres que són anys. Llavors, depèn. En general, el que el ioga vol és molta acceptació i no voler canviar de manera brusca el que està passant en el moment present. És a dir, quan jo estic en una postura i és intensa d'estirament, el que fem és, inspirant, estem en la postura, sentim l'estirament, sentim la intensitat i ens acostumem a dialogar amb la intensitat, sentim el límit, sentim què ens passa a nosaltres en el límit, i en l'exhalació és molt important deixar anar, deixar aquest esforç, afluixar, estovar. I és en aquest estovar que tot s'obre. Llavors, sempre hi ha el mite de voler anar molt ràpid a l'estirament, de fer força amb l'estirament. Veus a vegades la gent que està apretant i tirant de mala manera, i no es tracta d'això. És a dir, els estiraments s'han de fer sense violència.
0: Mm-hmm. La respiració és important, també?
2: Sí. Fonamental, sobretot, l'exhalar, el deixar anar. És, bueno, la Mònica també ja ho has dit una mica, no? Que és la invitació a deixar anar la tensió. I inclús deixar anar el volum dels pulmons plens dona un volum que

0: farà. Hi ha gent que no ha fet mai ballet ni gimnàstica artística i també té aquesta capacitat. Però, sobretot, el ioga s'ha d'adaptar a cadascú. Però això no treu de que si tu pots arribar fins aquí, mira...
1: Arriba.
0: O inclús, mira que també pots arribar fins aquí encara més lluny, si et senta bé, perquè al final el cos té una capacitat increïble de moure's.
2: És molt bo perquè al final també estàs millorant a tu mateix. És a dir, tampoc no t'has de comparar amb ningú, no? Jo he vingut amb aquest nivell de flexibilitat i a mida d'anar avançant i treballant-ho, en tindré un altre.
0: Sí, molt maco. Sí, és molt maco veure quan la gent diu, ostres, és que jo encara me'n recordo d'això que no podia fer i ara com ho faig sense cap mena de... I això és molt gratificant.
1: I sents al final que el teu cos és més flexible, té més capacitat, guanyes en capacitat de relaxar-te, guanyes també en capacitat d'adaptació i quan el teu cos és lliure i ampli de moviments és com que et mous millor per la vida. És a dir, un cos rígid porta a una rigidesa mental. Un cos flexible convida a tenir una ment més lliure. I al final, el que volem també és practicar aquesta flexibilitat mental.
2: Que també és important, no només la física, la mental també és fonamental.
1: Sí, és important, perquè al final el ioga el que vol és que el nostre patiment a la vida disminueixi. Patim menys després d'una pràctica constant, intel·ligent de ioga. És a dir, allò que ens feia patir, bueno, ens ho prenem d'una altra manera. I és perquè hem desenvolupat la capacitat, primer, de respirar la intensitat de la vida, de no voler canviar allò que no podem canviar, sinó agafar molta paciència, observar-lo, respirar-lo, deixar-lo anar. I un cop deixem anar les coses, la percepció és diferent. M'explico? És a dir, al final hi ha una adaptabilitat mental i una flexibilitat mental i entenem que les coses no són d'una manera rígida, sinó que són com són i a partir d'aquí podem col·locar-nos amb paciència, amb constància, amb consciència, d'una manera menys violenta, perquè aprenem això en cada postura. I això és lo bonic. Dius, fent estiraments canvia el caràcter. Sí.
2: Que bo. Sí. Vinga, va, doncs anem a la pràctica. Aquestes propostes, aquestes figures, aquesta pràctica que ens proposen en cada capítol l'Àlex i la Mònica, què ens proposeu avui per millorar aquesta flexibilitat?
0: Bé, recordar que hi ha més de 600 músculs per moure el cos.
2: 600 músculs?
0: I això voldria dir que si volem estirar tots aquests músculs hauríem de dedicar 600 postures. En farem dos. Tot i que, a veure, cada exercici involucra diverses parts, però Trikonasana, la postura del triangle. Trikona. Triangle. I és una postura dreta que, per començar, ens col·loquem al davant de l'estora, amb els peus junts, inspires amb el peu esquerre endavant, expires amb el peu dret endarrere, fent una passa llarga. Després, hi ha diferents formes d'entrar a la postura. Proposo baixar les mans cap a la mà, cap al peu esquerre. Un cop estan aquí, el cap ja queda ben situat sobre el peu, obres el braç dret. Obres el braç dret fins a la vertical. I aquí intentes allargar tots els segments. El braç de sota també es vol estirar. El genoll de davant, que és el gran repte, el vols tirar enrere, el vols allargar. I vols estirar també les cames i el tronc. Cames triangulades, braços verticals i tronc horitzontal. T'estàs així una estoneta i a mesura que vas practicant, vas veient que pots estirar més el genoll o potser fins i tot baixar més la mà. Per tornar, ho hem de fer amb molta cura, baixes primer el braç i un cop has baixat les dues mans al costat del peu, porta-les al genoll, flexiona el genoll bé i puja el cap amunt. Un cop estàs a dalt, llences la cama de darrere endavant i ja estem.
2: Molt bé, aquesta és la primera, la postura del triangle. Mm-hmm. Quina és la segona,
1: la
2: Mònica?
1: La segona és una postura de flexibilitat de la pelvis i de malucs, flexibilitat de caderes. És assegudes al terra, obrim les cames, tot el que podem. Llavors, primer de tot, relaxem una miqueta el tronc, anem a un costat, anem a l'altre. I quan ja ens preparem mentalment, amb les cames ben obertes, estirant bé la columna, el que fem és portar la pelvis endavant, com si el melic volgués anar al terra, i anar baixant tot el que puguem. és una postura

0: difícil, ja us ho dic ara mateix. És a dir, no a tothom li surt, perquè la flexibilitat és una flexibilitat que implica l'articulació. No és només el múscul, sinó que és tota la pelvis i els malucs. Llavors, jo tinc aquí un truc, que és això que us deia abans, inspirant, acceptem, sentim, entrem en el cos, en aquell límit de, ostres, no puc més, doncs aquí ho respiro, em paro i ho respiro. I exhalant, ho deixo anar. Inspiro, sento l'estirament, exhalo, ho deixo anar. I a poc a poc, molt a poc, sempre escoltant el permís del cos, perquè aquí és bonic, perquè el cos et va parlant, les sensacions van canviant. I quan tu sents que s'obre, avances. I vas avançant, i vas avançant, i vas avançant, fins que tornes a trobar amb el límit i tornes a trobar que no pots avançar. És una postura molt intensa, és una postura que es fa, aquí l'he explicat, crec que en 30 segons, però és una postura que es fa en 5-10 minuts. Mm-hmm. És a dir, la cosa és quedar-te baix, respirar-la durant una bona estona, i quan ja en tens prou, és a dir, ja comences a estar més crispat, doncs surts. Important, quan més has baixat, més a poc has de pujar. És a dir, la sortida dels estiraments és important, s'ha de cuidar. S'ha de cuidar com entro, com mantinc i com surto, tot el procés. I després fer algun moviment que em demani el cos. En aquest cas, normalment ens demana tancar les cames, sí? Perquè tota la zona dels isquiotibials, els isquiotibials no, els adductors, s'ha estirat molt, doncs ens demana tancar i tensar-los una miqueta més, fem el que el cos ens demana i com nous.
1: Molt bé. Anem també a la part de la respiració, que dèiem que té un paper fonamental també a l'hora de treballar la flexibilitat. Què ens proposeu, Àlex?
2: Molt bé, interessant. Us proposo que em seguiu ara mateix, Marc, i
1: vinga,
2: qui vulgui.
1: Anem-hi.
2: Allargar l'exhalació, allargar el moment de treure l'aire, però de forma progressiva, com ho faríem també a l'hora de treballar els músculs. Per exemple, 4-4, eh? Inspirant 4, expirant 4. Seria l'inici. Això podem fer-ho ara. Inspires, 2, 3, 4, i expires, 2, 3, 4. Inspirar sempre farem en 4, però expirant anirem sumant. 4, exhala, amb 5. 2, 3, 4, 5. Inspires en 4, sempre. 2, 3, 4. Expira en 6. 3, 4, 5, 6. Fins on podries arribar? Potser fins a 8, 10 o inclús més. És aquesta tècnica. Anar augmentant l'exhalació, però no fer-la de cop. Si vull arribar a 10 de primeres, patiré, i la gent s'ofegarà i no li agradarà. Si comencem des de zero, i això podem fer-ho gradualment, provem-ho. I a la sensació que parlàvem de la flexibilitat mental ens porta també com a una sensació de relax.
1: De benestar, no? Justament.
2: La flexibilitat és sinònim, gairebé, es podríem dir, de relax, de calma, al igual que la força té més d'intensitat, d'esforç, doncs provem-ho.
0: De fet, estirar els músculs, també estires els tendons. I hi ha una cosa que és l'aparell tendinós de Golgi, jo quan vaig sentir aquest nom em vaig emocionar, que és quan s'estira, té un efecte neurosedant sobre el cervell. És a dir, estirar et relaxa, t'ajuda a deixar anar tensions, t'ajuda a trobar una mica més de calma. Aquí fem diverses coses, eh? Primera, tornar al cos. Quan torno al cos, els problemes de fora desapareixen, perquè estic en el meu cos. Llavors, estiro, trobo calma, pacificació. De fet, la gent quan surt de sessions d'estiraments, no cal que sigui només ioga, i les sessions de ioga, trobes una gran calma mental, un gran silenci intern, treballant des del cos. I això és que hem ajuntat l'exhalació i hem ajuntat una manera d'estar. Llavors, podem portar aquesta manera d'estar a la vida. Quan ho dèiem abans, eh? Quan tinc una cosa molt gruixuda, bueno, en lloc d'intentar reaccionar, posar-me tens, tensar-ho tot i posar-me a la defensiva en la meva actitud, afluixo, accepto el que està passant, respiro el que està passant, no reacciono, em dono un temps, i a partir d'aquí deixo anar, exhalo, afluixo i em col·loco. I això és una actitud que ens ajuda moltíssim, primer, a prendre decisions més correctes, perquè tota decisió, des de l'impuls i des de la reacció, té números d'acabar malament. Et dona més serenor, més claretat. El ioga busca molta claretat mental i això al final et porta menys problemes a la vida i una sensació de fluïdesa amb la vida, just el que volem.
1: Doncs ho heu explicat clarament i fantàsticament bé, així que avui hem après sobre aquesta flexibilitat i per acomiadar-nos, un parell de frases inspiradores. Què us ve al cap, Àlex?
2: Mira, per exemple, hi ha un proverbi japonès que ens diu: sigues com el bambú, es doblega amb el vent, però no es trenca.
1: Sigues flexible.
2: Sí.
1: I a tu, Mònica?
0: Una d'Einstein, tot i que jo no sóc gaire fan d'Einstein, però la mesura de la intel·ligència és la capacitat de canviar.
1: Canviar, adaptar-se, i tant
0: adaptar-se,
1: que sí. A mi em ve aquella del Charles Darwin, no? Que diu que no és l'espècie més forta la que sobreviu, sinó aquella que té la capacitat d'adaptar-se, que seria una mica també el que m'ha explicat avui de flexibilitat. Ha sigut un molt bon capítol. Gràcies una vegada més per ser avui a Premià Mèdia amb nosaltres, Àlex, Mònica, i ens veiem a la propera. Que vagi molt bé.
0: Fins a la propera.
2: A reveure.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ateneu Ibèria fa actualment una crida als veïns de Premià de Mar perquè tots aquells que en algun moment hagin format part d'alguna entitat local, dels àmbits veïnal, cultural o social, contactin amb ells perquè volen crear un arxiu audiovisual dels moviments socials del municipi. Pel que ens diuen, el projecte encara està a les beceroles i, de fet, serà a partir del setembre que se li començarà a donar forma, però aquests dies ja estan mirant d'engrescar els premianencs per xarxes socials per anar reclutant testimonis que els puguin aportar informació i documents sobre la seva experiència i sobre aquest patrimoni social. Si creieu que teniu coses interessants per participar-hi, els podeu escriure al correu hola@ateneuiberia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Aquest mes d'agost tothom parla d'una sola cosa que de ben segur ja sabreu, i és l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost, que es podrà veure doncs arreu de Catalunya. Avui, per resoldre'n tots els dubtes i també per conèixer com el podrem viure aquí a Premià de Mar, parlem amb en Ramon Navas, aficionat a l'astronomia. Ramon, benvingut.
3: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
2: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
3: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipse del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser. No, costa de creure. És una experiència espectacular.
2: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
3: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això de que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla... Una tarda no es veu, no es veu negra nit. I a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació. És molt espectacular.
2: I aquesta foscor completa, total, quan dura? Uns segons?
3: No, dura... Bueno, depenent del marge de... Com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que, en aquest cas, no dura massa, dura sobre el minut. Comptem. Poder minut i mig cap a Astúries i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible, mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè, a més, a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant al sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin a l'ISO. Gairebé el 99% de lo que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hi hagi totalitat que s'apaga, i us donareu compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, al resta ens les tornem a posar.
2: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat.
3: Sí.
2: Parla'ns del percentatge de visibilitat.
3: Sí. A veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix. Estarà 4 o 5 graus, 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
2: Vale.
3: Amb la qual cosa hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin. Perquè, clar, quan el sol està baix, tampoc és la claror que tenim ara. Però, home, amb el sol sobre l'horitzó, és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
2: Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
3: ubicacions
2: zona...
3: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va, així, grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
2: I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
3: disfrutem
2: quedar...
3: Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil... explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
2: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
3: Total, la diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redor, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant, els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és, clar, perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
2: Sí.
3: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè el eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
2: Totalment.
3: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mogueu el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
2: No, uns dies abans.
3: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat, vaig veure que molt justet i vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em van costar un parell d'hores, perquè estava tot col·lapsat.
2: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
3: Jo, com he comentat abans, soc molt escèptic des del punt... Jo soc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen, no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
2: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
3: Sí, em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Llavors, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, perquè estarà 4 graus.
2: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
3: Hem de tenir a l'oest absolutament pues això, despejat, destapat. I clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà el mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe, no a la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més...
2: Hi ha més,
3: si s'elegeix bé el lloc, hi ha més... Estarem a més... Tindrem el sol més alt.
2: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
3: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament a Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després, el següent any, n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
2: Anular.
3: No serà total.
2: Anular va ser el que vam viure
3: anular
2: fa molts anys?
3: Anular va ser el que vam viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí hi ha algú tingués un interruptor, li donés a l'interruptor i es fes de nit.
2: Clar.
3: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Uh-huh. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
2: És
3: allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. Uh-huh. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
2: Clar.
3: De tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
2: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
3: Sí.
2: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
3: De res.
0: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La gimnasta premianenca Aina Renom Cepeda s'ha proclamat campiona d'Espanya de Via Olímpica 5 en l'àmbit individual, de clubs i d'autonomies de gimnàstica artística. La competició que es va celebrar a Guadalajara fa un mes, el passat 7 de juliol, reuneix anualment les millors gimnastes de l'estat i és una de les principals cites del calendari per a aquestes esportistes. L'actuació de renom li va permetre assolir el títol estatal en la classificació general de la seva categoria. A més, va aconseguir la medalla d'or a l'aparell de paral·leles, el bronze en sol, i va contribuir al títol per equips. Des de Premià Mèdia, la felicitem per aquest èxit.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: TV Mataró ha resumit els projectes que han presentat al Pla de Barris als 6 municipis maresmencs que aspiren a aquests ajuts en la seva segona convocatòria, que tancava el termini d'admissions el 17 de juliol passat. Entre ells hi ha Premià de Mar, que, segons explica aquest mitjà, és qui més projectes presenta i qui més diners aspira a obtenir, 25 milions d'euros, el màxim que concedeix el programa a municipis de les dimensions de Premià de Mar, per a 29 projectes al barri Tarter Maresme. Les altres poblacions maresmenques que s'hi presenten són Premià de Dalt i 4 poblacions de l'Alt Maresme, Santa Susanna, que també presenta 29 projectes pressupostats amb 12,5 milions, Calella amb 12 milions per a 20 actuacions, Malgrat de Mar i Canet de Mar. Premià de Dalt, que ja es va presentar en primera convocatòria però no va ser seleccionat, presenta projectes de diferent naturalesa al barri de Santa Maria Santa Anna a Tió. Entre ells, construcció d'habitatge de protecció pública, la reurbanització de la Vila Primília, la cobertura de la pista esportiva de la Petanca o la nova bassa de laminació al sector de l'Illa Fantasia per reduir el risc d'inundacions. En total, els projectes estan valorats en uns 6,7 milions d'euros.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Vellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'Espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència. La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat. Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure. I això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixits serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització, que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot repunta. Concretament afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys davant del Mercat de Sant Joan, matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar-sang. I a Cabrils ja paren taula. Manel Ferrer.
2: La Festa Major de Cabrils arriba aquest divendres a un dels seus moments més esperats amb l'inici de la 37a Mostra Gastronòmica. Durant 4 dies, la gastronomia tornarà a ser la gran protagonista del municipi. Del 14 al 17 d'agost, la mostra reunirà restaurants, rebosteries, cellers, artesans i food trucks. Cada vespre, de 8:15 a 11:15 de la nit, els visitants podran tastar propostes de tota mena, des de la cuina tradicional fins a especialitats internacionals i gastronomia sobre rodes. L'oferta es completarà amb vins i caves, música en directe, DJ, espectacles familiars i activitats diverses. Entre les propostes gastronòmiques hi haurà plats com el suquet de rap i gambes, la paella de pop i calamar, cuina tailandesa, hamburgueses, kebabs, pizzas, creps i dolços. La mostra també coincidirà amb dos aniversaris, els 30 anys de Can Rin i els 25 de Tempo de l'Hort. Quatre nits, doncs, per convertir Cabrils en un gran punt de trobada al voltant de la gastronomia.
1: Tanquem amb el temps. Esperem cel enteranyinat a partir del migdia avui. Temperatures inclements un dia més. Mínima de 27 graus i màxima de 31. Demà no serà diferent.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: TV Mataró resumia la setmana passada els projectes que han presentat al Pla de Barris als sis municipis maresmencs que aspiren a aquests ajuts en la seva segona convocatòria, que tancava el termini d'admissions el 17 de juliol passat. Entre ells hi ha Premià de Mar, que, segons explica aquest mitjà, és qui més projectes presenta i qui més diners aspira a obtenir, 25 milions d'euros al màxim que concedeix el programa a municipis de les dimensions de Premià de Mar per a 29 projectes al barri Tarter Maresme. Les altres poblacions maresmenques que s'hi presenten són Premià de Dalt i quatre poblacions a l'Alt Maresme. Santa Susanna, que també presenta 29 projectes pressupostats en 12,5 milions, Calella, 12 milions per a 20 actuacions, Malgrat de Mar i Canet de Mar. Premià de Dalt, que ja es va presentar en primera convocatòria però no va ser seleccionat, presenta projectes de diferent naturalesa al barri de Santa Maria Santa Anna Tió, entre ells construcció d'habitatge de protecció pública, la reurbanització de la vila Primília, la cobertura de la pista esportiva de la Petanca o la nova bassa de laminació al sector de l'illa Fantasia per reduir el risc d'inundacions. En total, els projectes estan valorats en uns 6,7 milions d'euros.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
5: Diru-se càrrec biopsiquestu lotuko dute gogorota estu azen.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
7: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
8: Nueva York!

0: Avui passarem una estona amb la Blue Mix, que és l'alter ego musical de l'Anna Montlló, la premianenca que presenta 1-2-3-4, el single que serveix per, justament, donar a conèixer el que serà el seu nou EP de 6 cançons. Avui la tenim amb nosaltres a Premià Mèdia. Anna, benvinguda, com estàs?
1: Bé, i vosaltres?
0: Molt bé, fantàstic. Ens fa molta il·lusió presentar artistes de casa que, a més, sonin així de bé.
1: Merci.
0: Que no sé si és fàcil sonar així de bé, si la gent ja ho dona per fet, però imagino que hi ha molta feina al darrere, no?
1: Sí. Realment m'estic trobant amb el primer EP, ara mateix, i és una feina que mai havia fet. Vaig treure un single fa 2 anys, i era molt casero. Mm. Ho vam fer en un estudi a casa amb un amic, i tot va ser una miqueta com podíem, amb els recursos que podíem. I ara m'estic començant a encaminar amb un EP més professional, en un estudi amb productors professionals, i tot ben encarat com per començar a crear un producte xulo i que em defineixi.
0: Que bo, ara de seguida en parlarem i coneixerem més detalls de Blue Mix, d'aquest projecte musical de l'Anna Montlló, que avui ens visita. 1-2-3-4, el cicle de presentació. Per què t'agradava començar per aquí, Anna?
1: Home, també era una mica icònic, no?, començar amb uns números que són com, al final, un principi d'algú. Sí, com el principi del que seria l'EP. Uh-huh. Aquesta cançó és una cançó que crec que té un missatge important ara mateix, parla dels límits, de les relacions tòxiques, i crec que era una bona manera com de començar a obrir el meu món interior i començar a ensenyar-lo a la gent.
0: Fantàstic. Parla també d'empoderar-te, no? Que és una de les coses també que has de tenir molt clares, quan imagino també que directament et poses davant de l'aparador i dius, aquesta sóc jo, no? Aquesta, aquest és el projecte Blue Mix, no?
1: Sí, totalment. Sí, és un empoderament, és força, és intentar començar a unir forces entre totes i començar a tenir una veu.
0: Uh-huh. Molt bé. De petita estaves també interessada en la música i en l'art en general, no? Feies música a Premià de Dalt i, de fet, tocaves el violí.
1: Sí, vaig començar tocant el violí. Crec que vaig estar uns quants anys. Uh-huh. I a partir d'allà també vaig descobrir que el Carlos Gramaje feia classes de teatre musical a l'Auditori de Premià i em vaig apuntar amb 8 anys. I allà vaig començar a descobrir què era cantar i, la veritat, m'ho vaig agafar bastant. Jo tenia 8 anys, però per mi cantar era una cosa que jo feia de veritat. Jo sentia que estava començant a descobrir una part de mi important.
0: Que bo. Mira que t'agraden els reptes, perquè començar amb el violí també és un d'aquells instruments que requereix paciència, no?
1: Sí.
0: Que no és un camí fàcil de recórrer, allò que dius, agafaré el piano o la guitarra.
1: No.
0: Violí.
1: El violí. Sí, perquè sempre he tingut, exactament no sé per què, una atracció per la música celta. I el violí sempre sona en aquestes músiques i el so m'atreia. Però no és fàcil, no era fàcil, i ma mare ho ha patit bastant.
0: Acostuma a passar, no?, que fins que no sona bé, no?, doncs
1: sí.
0: Clar, és un camí. Es va acabar el tema violí, també el vas apartar?
1: Sí, el vaig apartar farà ja uns anys, perquè, bueno, durant la vida he fet moltes coses, he provat moltíssims hobbies, molt d'esport, després vaig anar a la música, he fet guitarra, també, pel camí, i quan em vaig començar a cantar ja pel teatre musical i anar més en sèrio, doncs tot l'altre ho vaig fent a vegades, però ja no tant.
0: Del teatre musical, què et quedes? És a dir, què hi ha de tu en aquest 1-2-3-4, per exemple, en el teatre musical, o és una qüestió més general de dir, és un concepte, és el que m'ha empès a ser aquí avui?
1: És un concepte, però també crec que moltes de les meves cançons tenen una part performàtica, que potser ara mateix, escoltant-les, no ho pots imaginar, però a nivell posada en escena sí que intentaré buscar la performance.
0: Mm-hmm. Molt bé. I en quin moment fas el clic i dius, començaré un projecte artístic que sigui purament musical, que tingui aquestes pinzellades, però jo, Anna, em ve de gust fer això.
1: Doncs al final de carrera dels 4 anys de formació que vaig fer a Barcelona ens van demanar, bueno, l'últim TFG, entre cometes, era fer qualsevol cosa que, de creació pròpia, que et vingués de gust. I jo allà vaig decidir tirar-me a la piscina i dir, faré un musical de 45 minuts, sense jo haver estudiat dramatúrgia com a tal, ni res d'això. I allà vaig començar a descobrir que podia escriure cançons i podia escriure històries. I em va donar com un al·licient de dir, doncs potser sí que puc començar a crear. i m'interessa aquest món de crear coses. I ja, des d'allà, bueno, a la pandèmia havia escrit cançons i vaig decidir començar a encaminar-ho més professionalment.
0: Mm-hmm. Ara en parlarem, perquè justament... Pel que he vist, la pandèmia va ser un moment clau, sí, també, interessant per molta gent, que es posava a fer pa, doncs, i altra gent que feia cançons. Tot plegat començava així, amb Corazón de Acero. Ya no...

0: en la música urbana aquí. M'agrada molt anar als concerts a veure artistes d'ara d'aquí, de Catalunya, i gaudir de la seva música.
1: Com quins? Dóna referències, va.
0: Doncs he vist en directe tot el que sigui Julieta, Muixca, Tiets, Oques Grasses, tots aquests grups d'ara, bueno, i d'abans. M'agradava molt el directe, jo gaudia els concerts i crec que sempre és com una música de bon rotllo que uneix, de festa major, de fer també comunitat entre nosaltres.
1: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. I llavors, com dèiem, aposta per aquesta música urbana, per aquests temes propis, i comencem amb Corazón de Acero, no? Que ara fa un parell d'anys que sortia.
0: Sí. I jo estava en la pandèmia, la gent ho va portar com ho va portar, però a mi se'm va ficar al cap haver d'explicar tot el que em passava per dins, i vaig començar a escriure frenèticament. Tinc potser més de 50 cançons al calaix.
1: Déu-n'hi-do.
0: Inacabades, algunes, però sí, vaig començar a escriure com molt. I una d'aquestes que vaig escriure de principis va ser Corazón de Acero. I jo no sabia, jo a la pandèmia jo no m'imaginava mai que allò sortiria d'allà i podria tenir un recorregut i seria la meva primera cançó.
1: Que bo. Com arribava la inspiració? És a dir, en quin moment dius, puc començar així, no? Això pot ser una lletra, no? Com va el procés creatiu?
0: A mi el procés creatiu va una mica com sóc jo, que és una mica espontani, a vegades una mica aquesta sensació de dir se m'escapa la inspiració, llavors potser puc estar sopant i pensant. Quan se'm posa algú al cap, normalment estic allà donant-li voltes i potser deixo de prestar atenció al que estic fent per estar pensant. I de cop, doncs, en un moment donat, agafo les meves eines, l'ordinador, tot el que tinc per fer-ho, i em surt la cançó. Normalment va tot a l'hora, la música amb la lletra.
1: Déu-n'hi-do. És com si algú t'ho estigués xivant a l'orella.
0: Sí, una mica, sí, aquesta sensació.
1: Molt bé. I la inspiració, més enllà de que t'arribi en moments puntuals, que a casa ja pensin, mira, a l'Anna li ha vingut una idea, no? Com t'inspires, de què tires, què llegeixes, com arriba aquesta inspiració, o com permets que la canalització creativa arribi?
0: Doncs escolto moltíssima música, de molts gèneres, diferents artistes, molt diferents entre ells. Això em motiva molt a poder també nutrir-me a mi mateixa. Llegeixo poesia. M'agrada molt el text poètic, potser també, com a les meves cançons, m'agrada utilitzar les metàfores i aquests conceptes així més, no sé, a vegades tan literal. I sí, intentar crear un llenguatge propi. I també, doncs, fer coses que també et donen una mica d'aire, com sortir i passejar, anar a fer excursions per la muntanya, passar molt de temps també amb la naturalesa, m'ajuda a desconnectar el meu cap i poder també estar present i agafar d'allà el que necessito.
1: Que bo. Avui parlant amb Lumix, l'alter ego musical de l'Anna Mutlló, descobrint 1, 2, 3, 4, que és el primer single del que serà el seu nou EP, que sortirà a finals d'any. Com es dirà l'EP, Anna?
0: Encara està... És una incògnita. Encara no ho sé.
1: Encara no ho sabem.
0: Hi ha possibles noms, però encara he d'unificar, he de decidir.
1: Molt bé. Hi ha preguntes que m'agrada sempre fer als artistes, perquè la gent també des de casa ho pugui posar sobre la taula, perquè hi ha preguntes que són molt importants i que a vegades no es donen per fetes, no? Com convius amb l'error? Perquè d'aquestes 50 cançons potser tornes a agafar la llibreta i dius, mira, aquesta no m'agrada, avui aquesta no m'agrada, aquesta tampoc, aquesta per la trec. Però al final és un camí creatiu, no? El que avui potser et sembla no tan bo, demà torna a ser bo, després sí. Si no hi ha un procés de reescriptura i al final t'acabes quedant amb la... amb l'essència o amb allò que t'agrada, no? Però és veritat que en forma part i a vegades socialment sembla que l'error no hagi d'existir. No ens podem equivocar, no?
0: Exacte, totalment. No, és veritat. I realment jo intento utilitzar l'error, com tu has dit, d'una manera que no sigui un impediment, que sigui més una opció més a la taula i que després d'això ho pugui reescriure. Normalment hi ha cançons que les deixo i després d'un temps les torno a agafar i dic, ah, doncs això no sona tan malament, doncs potser podem seguir per aquí, o potser he de canviar una estrofa o donar-li un altre tipus de... L'error és més una orientació, una direcció.
1: És que al final errors com a tal no n'hi ha, no? Sobretot en un procés creatiu, no? Hi poden haver gustos o opinions, no? Però error com a tal, si a algú li arriba allò que tu estàs escrivint, ja hi ha una connexió.
0: Sí, exacte.
1: Molt

0: Bé, doncs fer música, que és un camí complicat, un procés complicat, que demana de moltes coses, que demana d'una escala i un seguiment, i també hem d'arribar a un estudi, no? Aquí sí. Comença un altre procés, no? Perquè s'escoltin aquestes cançons, com avui estem fent a Premià Media, escoltant-nos amb aquesta qualitat. També deies abans, Anna, he tingut productors, he estat ben envoltada. Sí. També demana d'un procés de deixar-te portar, imagino, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I d'obrir les portes a altres opinions, que també sí, deu sí, ser un camí difícil de recórrer,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Trobar-te a l'estudi és diferent a... Jo he treballat molt sola a casa i amb mi mateixa. No he compartit tampoc els meus pensaments en el procés creatiu. I de cop trobar-te en un estudi amb altres persones que opinen diferent i de cop et diuen, no, això potser ho podríem fer així o això. Al final, tot és un equip i tot és una comunitat. Llavors, quanta més gent, més opinions, a vegades has de saber discernir bé, però la gent que tens al voltant al final vol aportar i trobar-te a l'estudi. A mi l'estudi és un lloc que m'agrada molt. Uh-huh. Estar-hi, tant per quan fem el procés de creació com per gravar les veus. Uh-huh. És un lloc on em sento segura i és la cova a la que estem allà tots ficats per crear alguna cosa xulo.
0: És per aquí prop, l'estudi?
1: Hi ha un a la Garriga, treballo amb tres productors. Dos estan a la Garriga i un està a Mataró. Uh-huh. I els dos estudis són xulos igual i... M'agrada estar-hi.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. També demana d'aquesta humilitat que dèiem, perquè a vegades et poden donar inputs, no? Opinions, i dir, no, a mi m'agrada així i tirarem pel dret aquí, i hi ha vegades també que poden sortir bones idees, no?
1: Sí, sí, sí, al final has de tenir com consciència de la teva identitat artística i de també confiar en la intuïció, que és molt important a la música en general.
0: Mm-hmm. Molt bé. I fer música avui, Anna, també implica tenir una vida a xarxes socials, no? I, sí, i explicar-ho com ho portes, això, perquè tinc entès que no gaire bé, no?
1: No.
0: Però també hi ha la part d'arribar al públic, que és indispensable, no? Si no, com arribaran totes aquestes melodies i aquestes lletres, no? I aquests missatges.
1: Sí, sí. Això de les xarxes socials sembla una mica boomer, però a mi em costa. Em costa haver de comunicar-me per aquests canals, perquè al final crec que ha canviat la mentalitat una miqueta i acceptant que ho hauré de fer, crec que és com trobar la manera de no perdre ser tu i poder expressar-te i comunicar-te per les xarxes d'una manera orgànica i natural i teva. Llavors, potser el fet d'arribar a aquest tipus de format que a tu et funciona és el més difícil, buscar la teva organicitat a través d'un canal que potser no és tan orgànic per tu. Mm-hmm. Però bueno, estem allà.
0: Molt bé. S'ha de intentar aprofundir-hi, també, no?
1: Sí.
0: Per trobar la teva veu, no?
1: Dins sí, sí, sí.
0: D'aquest món digital, no?
1: Sí.
0: D'aquesta xarxa. Molt bé. Objectius musicals, te'n marques o vius el dia a dia? Hi ha gent que diu, jo vull tocar Coachella, no? Llavors, quan toqui Coachella, ja ho deixaré, no?
1: Sí, sí. No, òbviament tinc somnis i m'agradaria tocar estadis, al Palau Sant Jordi, a tots els que pugui. M'encantaria omplir un estadi i que la gent cantés les meves cançons, seria una cosa molt bonica. Però, bueno, pas per pas i visc el dia a dia.
0: I tant. Ah, què és el més complicat de dedicar-se a la música?
1: Jo crec que el moment de l'exposició social, l'estar com disposat a plantar-te allà davant i dir jo sóc així i a partir del que passi aquí és la meva gestió i sóc jo qui ha decidit emprendre aquest camí i és, en part, valent decidir fer això, però també hi ha com una exposició social i una vulnerabilitat que has de ensenyar al món i també has de saber com reaccionar a aquest món.
0: Mm-hmm. Té coses bones, aquest obrir-te, no? Aquest dir, aquesta sóc jo?
1: Sí, sí, sí, sí, perquè de cop trobes que hi ha gent que empatitza amb les teves cançons i se les fa seves i dius com... És un procés estrany de pensar, dir, he escrit això a la meva habitació, sola, pensant en... I de cop aquesta persona troba a les meves lletres un refugi o troba una manera d'expressar-se que li fa ser ella més, doncs, que guai.
0: Fantàstic, es tracta d'això. Hem parlat del més complicat de dedicar-se a la música, que és el més bonic i el que potser no t'esperaves, és a dir, que no està a la teoria musical.
1: Jo crec que no m'esperava que la vida es mou molt ràpid quan vols crear, bueno, sobretot els artistes emergents que comencem una mica independentment i ens hem de construir tot el camí una miqueta nosaltres en sentit de videoclips, parlar amb gent diferent i organitzar-ho tot. Bueno, com que fas una miqueta totes les figures tu mateix. Uh-huh. I al final crec que és bonic també que comencin a passar coses. Quan comences aquest camí, comencen a passar coses molt ràpid i et trobes de cop gravant un videoclip en una hípica, que era la teva hípica de quan tenies 5 anys, i et retrobes en llocs. Al final la música és retrobar-se també amb un mateix i amb aquella nena petita que volia dedicar-se a això. I és curiós que pel camí comencis a tornar a llocs. I això és bonic.
0: Que bo. Doncs un retrobament amb ella mateixa, avui una descoberta a Premià Mèdia. Hem pogut xerrar una estona amb la Bluemix, amb l'alter ego musical de l'Anna Montlló. Hem dit que l'EP surt a finals d'any, no?
1: Sí, l'EP surt a l'octubre.
0: A l'octubre, sí. Mira, una mica més a prop. Sí. Molt bé. Per qualsevol informació i per fer-te seguiment, et seguim a xarxes?
1: Sí, Bluemix, ara mateix, com la barra baixa, a vegades crec que és Bluemix/music/.
0: Molt bé, doncs buscarem a l'Anna Montlló, a Bluemix, a xarxes socials, i estarem molt pendents també de com és aquest EP i a partir d'aquí dels concerts que vindran, no? Sí. Que per això fem música també, sí. No? Que després, tot plegat, això que sona tant i tan bé, ho hem d'intentar portar un directe, sí, no? Que també és un tema, no?
1: Sí, sí, és un tema, i encara no m'hi he trobat, però bueno, ho estem organitzant, aviam.
0: Molt bé, fantàstic. Un plaer, Anna, tenir-te avui a Premià Mèdia. Gràcies per venir, que tinguis molta sort, molt d'èxit a la carrera musical, moltes. I aquí estarem també, doncs, recolzant-te.
1: Moltes
0: Vine sempre
1: gràcies.
0: Que vulguis.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Fins la propera, Anna, gràcies.
1: Gràcies.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria, adreçada tant a adults com a joves, inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins el termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Bon dia, premianenques i premianencs, que us esteu torrant sota l'implacable sol mediterrani i que us moriu de ganes de ficar-vos en remull, en aquest tros de mar que us crida i reclama.
1: A veure, un moment, no corris tant. Com saps tu si els oients t'estan escoltant en plena canícula o són al pic de l'hivern davant de la llar de foc? Que això és un podcast, No s'emet en directe.
0: Pa. Amb aquest temps de canvi climàtic que estem suportant, no em diràs pas que banyar-se per Cap d'Any és cap heroïcitat.
1: Això potser tens raó, però espero que tard o d'hora revertirem aquest desastre. La humanitat tota junta, vull dir. El gener ha de fer fred i el juliol calor, si no, malament rai.
0: Tant de bo hagi de rectificar, doncs, i poder dir que de calor només en fa l'estiu.
1: Això?
0: Sí.
1: Un moment. Has dit estiu?
0: Sí, què passa?
1: Tu dius estiu o dius estiu? O sigui, tu dius estiu, tio, o dius estiu?
0: Un titiu, dos titius, tres titius... Què és que hem de fer jocs de paraules, ara, o què? Estiu, estiu, el nom no fa la cosa, dic jo.
1: No, no, estiu ja em va bé, m'agrada. Ho deia en Joan Salvat Papasseit, el poeta, a La casa que vull.
0: Ah, sí? Que potser tenia una casa premià en Papasseit?
1: No, no, no. Sé que era amic, això sí, d'en Marià Manent, el poeta de Premià de Dalt. Però en Salvat Papasseit vivia a la Barceloneta. Per cert, va néixer fa 130 anys i va morir jove, tu, als 30. O sigui que enguany fa 100 anys rodons que va morir.
0: Bufa, sí que em sap greu. Però què ve això ara d'en Papasseit?
1: Ah, no, no res, no, només que t'il·lustro una mica que aquestes coses sempre queda bé dir-les en un podcast. A més,
0: què?
1: Doncs que va morir a l'agost.
0: Ah, sí?
1: Sí, i l'agost és?
0: L'estiu.
1: Domino.
0: Fascinant. I què?
1: Coses, per cert, a Premià no hi ha cap carrer que porti el seu nom.
0: Ai, escolta, prou. Avui hem de parlar de platges, m'entens? No de poetes ni d'estacions. I encara que llavors no ens hi banyem, a l'hivern també n'hi ha de platges. Queda clar?
1: Doncs no sé què dir-te. Et veig molt optimista, però això dependrà dels temporals, no?
0: Sí, és clar. Però no em negaràs que ara aquests de l'Ajuntament del Port i del Ministeri de les Platges s'han posat les piles. I han portat màquines grosses i vaixells, i han posat sorra, i han construït espigons...
1: A veure quan durarà tot això.
0: No siguis pessimista, home.
1: No, no, no. I has fixat que hi ha un espigó travesser davant del Pla de l'Os?
0: Sí, tu, és curiós.
1: Per fer paret, diuen. Un mur de contenció perquè la sorra no se'n vagi.
0: Sembla bona idea.
1: Doncs jo hi faria una platja nudista.
0: Però què dius, ara?
1: Què? O un parc aquàtic per gossos? A Vall d'Oriolf n'hi ha
0: prou,
1: un que...
0: Prou, prou. Escolta, m'estàs entretenint i hem de parlar del nomenclàtor. Sempre m'entabanes.
1: Està bé, ja callo. Va, parlem del nomenclàtor.
0: D'acord, va.
1: Però que consti que aquest espigó que et dic no té nom.
0: Refot, i amb què em surts ara?
1: Coi, això dona... Un tema del nomenclàtor. No saps que tenim un espigó sense nom? No et treu la son, a tu?
0: Doncs ara que ho dius, no té nom com aquella plaça de davant del cementiri?
1: No, aquella plaça ja en té de nom. És la plaça de la Igualtat.
0: Ah, ben trobat. I l'espigó nou no en té?
1: No, l'espigó no té nom.
0: I n'hauria de tenir?
1: Per què no? Jo n'hi diria Ínsula Primiliana.
0: Estàs com un llum. T'haurien de tancar o apagar. M'acabes la paciència.
1: Ja veurem quan dura aquesta Ínsula Primiliana sota les inclemències meteorològiques.
0: Mira, jo de tu aniria amb més cautela i, en tot cas, ho proposaria a la Bàrbara, la regidora que presideix la comissió del nomenclàtor. Perquè ho tractin allà, que d'això de posar noms a les coses, aquella gent en saben més que nosaltres.
1: D'acord, d'acord, ho tindré present. I insisteixo, a veure com acaba tot plegat.
0: Va, anem per feina, tu, que ja portem més de 3 minuts i el més calent és a l'aigüera.
1: Va.
0: Ja puc començar l'explicació?
1: Bé.
0: Gràcies. Totes les platges de Premià i del Maresme en general tenen un nom. Els premianencs, com tothom, necessitem identificar les platges amb alguna característica per poder-nos-hi referir. És a dir, pot ser una orientació, un edifici, una activitat... A Premià n'hi ha 5, i tota la vida hi han passat coses interessants, perquè els premianencs de cada època se l'han fet a seva amb moltes coses. S'hi han banyat, i han anat a pescar, i han reparat les barques, i van embadalir-se amb els focs d'artifici de la Festa Major i contemplen la sortida del sol...
1: I fan un desembarcament pirata.
0: Sí, això també.
1: Del port no en direm res?
0: No, no. Avui no parlarem del port de Premià, perquè ja en parlem en un altre podcast.
1: D'acord, doncs no t'aturis, va, que ara anem bé.
0: La platja de Premià fa quasi 3 quilòmetres de llargària. Està limitada als extrems per la platja de Llevant, a Llevant, i la platja de Ponent, a Ponent.
1: No s'hi han matat pas gaire, aquests del nomenclàtor.
0: No és cosa seva. Aquests noms ja venen d'antic.
1: Ah.
0: Com els seus noms indiquen, aquestes platges són a Llevant i a Ponent, a l'est i a l'oest de la població, respectivament.
1: Però és curiós que el poble també hi ha els carrers de Llevant i de Ponent, oi?
0: Sí.
1: Però no estan tan a Llevant ni tan a Ponent com les platges, sinó una mica més a prop del nucli urbà.
0: Sí. Quan l'Ajuntament va posar aquests noms als carrers, que coincideixen amb els trams inferiors de les carreteres de Vilassar de Dalt i de Premià de Dalt, el poble era molt petit. No era una ciutat com ara.
1: M'agrada que diguis això. Ara som una ciutat, sí senyor. I s'ha de dir més sovint, 50.000 habitants fan molta patxoca.
0: 28.000.
1: Què?
0: 28.000. Premià de Mar té 28.767 habitants.
1: Ah, sí? Quin rigor, tu.
0: D'altra banda, d'ençà que es va construir el port, la sorra ha anat acumulant a la platja de Llevant. I ara és la més gran de totes, amb diferència. A la banda oest d'aquesta platja hi ha el port. Però la platja de Llevant arriba fins a Vilassar. És molt gran i llarga.
1: Massa llarga, pel meu gust. Del port a Vilassar hi ha un bon tros. Si quedes amb algú, has de concretar més. No pots dir, quedem a la platja de Llevant, perquè et pots estar buscant durant hores i no trobar-te.
0: Tens tota la raó. Potser hauríem de tenir uns punts de referència més precisos.
1: Doncs ara que ho dius, jo sempre travesso la via pel pas soterrat de la plaça de Didier Lorenzo. Saps aquesta plaça que han inaugurat no fa gaire i que té aquella escultura de ferro tan espectacular? Doncs això, tiro recte fins a Pet Dona.
0: Fins a Pet Dones.
1: No, fins a Pet Dona.
0: Què?
1: Te'n faig 5 cèntims. Tot i que l'establiment ja no existeix, perquè va ser enderrocat ja fa uns anys, avui molta gent anomena la platja de l'Ona el tros que va des del port fins al torrent de Canamell. El nom no és oficial, ja ho sé, però i si féssim un pensament?
0: Sona bé, sí. Però ja t'ho he dit abans, parla'n amb la Bàrbara, creu-me.
1: Ho faré, que és una dona molt trempada, va. Què més?
0: A l'altre costat del port i davant de la Masia Ribes hi ha la platja del Bellamar. Nom que ens recorda que una vegada en aquesta platja hi havia hagut una sala de ball molt celebrada entre la joventut local.
1: Sí, quanta ballaruca! Però jo era molt petit i no me'n recordo gaire. Parlo pel que he sentit a dir, eh?
0: Un dia van tirar a terra aquest establiment tan popular, però el nom va quedar, i avui n'hi diem així, la platja del Bellamar.
1: El nom és molt bonic, tu. Bellamar. Quan tu hi eres, Bellamar. T'hi has fixat que la cavalcada de Reis ha incorporat un nou personatge, la fada Bellamar?
0: Ah, sí?
1: Sí, diuen que la Bellamar és la fada de la llum que viu a la costa premianenca i que fa de guia als pescadors.
0: Oh, és preciós.
1: És molt interessant, això de relacionar personatges fantàstics amb noms premianencs.
0: I tant. És una manera de no deixar perdre un patrimoni immaterial que tenim, oi?
1: Això mateix. Va.

0: Pròxima parada, Premià de Mar. Propera parada, Premià de Mar.
1: La platja del Pla de l'Os. És la platja central de Premià, davant de l'antic Varadero. El nom ja és ben revelador, i també de l'Hotel Premià, que antigament era conegut com Can Magarrinyes, un nom popular.
2: Magarrinyes? Ha! Sembla el nom d'un personatge de broma. Mira, la Bellamar a la Cavalcada de Reis i en Magarrinyes a la Rua de Carnaval. Fet!
1: Calla, Passarell. El Pla de l'Os s'estén des de l'alçada del carrer de Joan Prim fins a l'estació de tren. És el tram central de la platja. I després de les quantioses aportacions de sorra que s'hi han fet en els darrers mesos, és una platja important.
2: Sí, és allà on han construït l'espigó travesser que et deia.
1: Cert, un nou i curiós element geogràfic premianenc. Antigament...
2: Antigament, tot és antic aquí o què? El Varadero, Can Magarrinyes, el Bellamar,
1: i
2: el Pla de l'Os...
1: I espera't. El Pla de l'Os era una mena de drassana on els mestres d'aixa reparaven les barques i els pescadors les seves xarxes. Mentre treballaven, sovint s'hi acostava la gent curiosa i aquells fusters i pescadors els cridaven dient: «Ei, que no teniu res més a fer o què? Teniu un os a l'esquena!» Que és una manera de dir que eren uns ganduls perquè no tenien feina i ficaven el nas a la drassana per tafanejar.
2: Qui no té feina, el gat pentina.
1: Durant un temps, el Pla de l'Os se n'hi va dir Plaça de la Victòria, per recordar que una vegada n'hi va haver uns que van guanyar una guerra.
2: Bueno, em parlis.
1: I quan la via del tren es podia travessar en cotxe pel pas a nivell.
2: El guardagulles era una dona.
1: Què?
2: M'ho ha dit en Francesc López, el mestre, que la guardagulles era una dona.
1: Ah, sí? Què t'estava dient?
2: No sé què, del Pla de l'Os i d'uns cotxes.
1: Ah, sí. El Pla de l'Os, doncs, servia d'aparcament per als banyistes.
2: Ei, parla per tu, que jo sempre vaig a mar a peu.
1: Jo parlo dels que venien de dalt, de més enllà del camí del mig, o de Barcelona. A Premià hi havia els famosos banys d'en Crespo, un lampista del carrer de Sant Antoni que va instal·lar unes casetes i tendals per acollir els estiuejants forasters i també els novenaris.
2: Els què?
1: Novenaris. Eren gent que feien salut prenent banys de sol, ioda i sal durant 9 dies.
2: Ah, un novenari són 9 dies.
1: Sí, i 7 dies una setmana.
2: Poca solta.
1: Va, calla. De l'estació en direcció al Masnou i fins a l'alçada de la Salle trobem la platja de la Descàrrega. Una platja petita que rep aquest nom perquè antigament hi havia hagut l'estació dels trens, que hi descarregaven carbó per a la propagadora del gas i carregaven mercaderies. Se'n deia l'estació de la Descàrrega, de la qual n'hi ha imatges molt interessants, per diferenciar-la de l'estació de passatgers.
2: Però no m'has dit abans que aquí no veníem a parlar d'estacions.
1: Em referia a les estacions de l'any, no les estacions de tren. Que és que se t'ha d'explicar tot, eh? A veure, la platja de la Descàrrega, deia. Però una cosa és el nom oficial de la platja i una altra com n'hi deien els premianencs.
2: Jo ho sé. Els premianencs deien: «Anem a ballar els hermanos», perquè era davant de la Salle. Una cosina meva hi tenia un local proper on fèiem guateques i de matinada fèiem un capbussó. Ei, a l'estiu, eh? Sempre a l'estiu.
1: Ets de por, va, que ja acabem. A la platja de la Descàrrega encara hi queden 2 búnquers que es van construir l'any 1937, durant la Guerra Civil, per vigilar els vaixells enemics i els avions que atacaven el poble. Els búnquers, adossats al passeig marítim, es van construir aprofitant l'espai ample de l'antiga estació de la Descàrrega.
2: Tot és molt antic, trobo. Tant que fins i tot jo també me'n sento una mica més. Antic, eh? No pas vell. No és el mateix.
1: Més enllà de la platja de la Descàrrega, trobem la platja de Ponent, que arriba fins on comença la platja del Masnou.
2: Doncs el Masnou a Ponent, a l'imperi del Masnou s'hi pon el sol. O no era ben bé així? De què em sona?
1: Un proverbi antic, segurament.
2: Sí, molt antic.
1: Manllevat dels de Ponent.
2: Del Masnou?
1: No, de bastant més enllà. Per allò d'aquella cita que fa, de Ponent, ni vent ni gent.
2: Ah, com a mínim el Masnou tenen un nom nou.
1: Ui, què vols dir, que el nom no fa la cosa?
2: Això ja m'ho has dit al principi.
1: Potser sí, ara que ho dius.
2: En fi, en tot això m'ha fet venir ganes d'anar a fer una capbussada abans de dinar, eh?
1: Compte, no t'esclafis un ou contra les roques de la ínsula primiliana.
2: No pateixis, que jo no em banyo conill, eh? Però gràcies.
1: De res, de res.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El conseller comarcal Xavier Pons Domènech, responsable de la implantació del projecte Eurovelo 8 al Maresme, parlava en una entrevista al Punt Avui sobre el desplegament d'aquest circuit ciclable, una actuació subvencionada pels fons Next Generation que s'ha estat materialitzant els últims mesos amb la creació de tot un seguit d'infraestructures en els diferents municipis que s'hi han apuntat. Inicialment eren 15, però a l'últim moment també s'hi han adherit Premià de Mar i Tordera, que d'entrada no hi participaven. A l'entrevista, el republicà Pons Domènech es felicita de tot el que s'ha aconseguit i posa en valor les potencialitats del projecte en matèria de turisme sostenible, que és, en última instància, allò que va empènyer el Consell Comarcal a propiciar l'arribada de l'Eurovelo al Maresme. I en un moment donat anuncia que quan s'hagi completat la implantació del circuit, íntimament lligada a la pacificació de la Nacional 2 i a la creació d'un carril bici que recorrerà la comarca de dalt a baix, es farà una inauguració que, en paraules seves, hauria de ser un acte clarament esportiu al qual s'intentarà que acudeixin totes les entitats ciclistes de la comarca. No és l'únic pla de futur que Pons Domènech ha imaginat, perquè en un altre moment expressa la idea que quan es consumi la pacificació de la N2 i la comarca ja gaudeixi del nou carril bici i amb la xarxa Eurovelo plenament implantada, serà possible també donar curs a un servei de bicis elèctriques per tot el Maresme. Com dèiem, Premià de Mar ha estat un dels municipis que s'ha adherit al projecte Eurovelo a l'últim moment. Com ens ha explicat recentment l'alcalde, ho ha fet per aprofitar una línia d'ajuts a l'AMB que permetrà crear aquesta tardor un nou aparcament de bicicletes davant l'estació de trens i arran del futur carril bici de la Nacional.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. I el govern espanyol reunirà telemàticament avui els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït fins a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros amb material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I els agents rurals van interposar 29 denúncies durant el dispositiu especial de vigilància dels espais naturals desplegat entre el 10 i el 12 d'agost a motiu precisament de l'eclipsi solar total que es va viure ahir a Catalunya. La majoria de les sancions estan relacionades amb la circulació motoritzada. I, de fet, un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. De fet, un noi va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre sanitari. I els bombers han donat per controlat avui l'incendi de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, segons han informat en un missatge a xarxes. Protecció Civil va demanar en un principi, el dimecres ahir a la tarda, el confinament de la població i cap al vespre es va enviar un segon alert per aixecar aquesta restricció. Segons van informar els agents rurals, el foc va cremar almenys una superfície de 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar també l'espai natural protegit de Montmell-Marmellà. I Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla Infocat per l'elevat risc d'incendi, especialment a 6 comarques, a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariats de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els tres proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Informació.
0: L'Ajuntament ha començat a instal·lar els cartells que informen de la prohibició d'entrada de gossos a les zones de jocs infantils al municipi. Els primers es van col·locar dilluns passat a la plaça Nova després del tancament d'aquest espai amb l'objectiu d'evitar-hi l'accés d'animals de companyia. La senyalització incorpora un codi QR que enllaça amb un mapa on es poden consultar les zones d'esbarjo per a gossos del municipi, així com la platja per a gossos situada a la zona de Llevant. Segons ha informat el consistori, aquesta actuació s'estendrà de manera progressiva a la resta de zones de jocs infantils de Premià de Mar per fomentar una convivència respectuosa entre les persones i els animals de companyia. L'Ajuntament recorda que l'incompliment d'aquesta normativa pot comportar sancions de fins a 400 euros.
2: Premià Media. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari, i això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
7: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
8: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
7: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
8: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
9: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
8: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
10: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de La Xarxa.
11: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
8: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar a través del ioga. Atenció, perquè avui, en aquest viatge interior que fem cap a aquest benestar integral, connectem directament amb la salut de l'aparell digestiu, amb la nostra panxa, perquè sovint ens passa tenim estrès, tenim por, tenim nervis, una mica d'ansietat també, i ho patim directament a l'estómac. Inflor, digestions pesades, nusos... Doncs avui el que farem és plantejar-nos com funciona aquest segon cervell. Segons explica també la ciència, el segon cervell el tenim directament als intestins i avui en sabrem més amb la Mònica Calvo i amb l'Àlex Costa del taller de ioga. Benvinguts a la ràdio, com esteu, Mònica, Àlex?
1: Hola, bé, contents?
2: Molt bé.
0: Gràcies per ser...
2: Amb la panxa preparada.
0: Un capítol més amb nosaltres. Avui parlant d'aquesta connexió entre l'intestí i el cervell i les implicacions i conseqüències que també té això pel nostre benestar físic.
1: Home, la saviesa catalana ja ho diu, no? Aquest és un panxa contenta, no? Mm. És a dir, que quan estàs bé, quan estàs feliç, el té a veure amb la part digestiva. I és que l'estómac, la digestió, té molt a veure amb les emocions. I com tu deies ara al principi, està directament relacionat amb el que sentim. De fet, s'està veient, o s'ha vist ja fa uns anys, que en els budells tenim tot el que és la microbiota, i aquí, en els budells, es fabriquen alguns neurotransmissors que tenen un paper molt important en el cervell. Un d'ells és la famosa serotonina, és a dir, la serotonina es diu una de les hormones de la felicitat, té a veure amb com tinc jo la meva microbiota intestinal. De fet, sortia un estudi fa un any o així, on es veia que influint directament en la microbiota podien millorar la depressió, és a dir, la gent millorava el seu estat d'ànim. Era un estudi, encara això no s'ha portat a terme, etc, però s'està veient que hi ha una relació molt directa entre l'estat dels nostres budells i de la nostra microbiota amb el nostre estat emocional i amb el nostre cervell, com funciona el nostre cervell.
0: Mm-hmm. També hi ha una relació, no? A vegades parlem, Àlex, d'aquesta dualitat entre el sistema simpàtic i el parasimpàtic, no? Aquí també entraria una altra paraula clau o un concepte clau, que és el nervi vaga.
2: El nervi vaga, que en llatí vol dir nervi errant, nervi itinerant, no és gens mandrós, aquest nervi. És superactiu, potser el que més, potser el més important, perquè directament des del tronc del cervell comunica tots els òrgans vitals. Està com molt directament connectat amb tot el sistema metabòlic i també, com deia la Mònica, també molt connectat amb les emocions. I això què passa? Que, al igual que segons com està la panxa, està al cap, també passa a l'inversa, evidentment. Jo vaig explicar una anècdota...
1: A veure...
0: Aquestes ens agraden, Àlex, sí, està molt bé. A veure, anècdota.
2: Una experiència de sobte de tenir molta por. Una por, espant, que per sort no va ser res, va ser com una alarma, no explicaré què. Però vaig haver d'anar al lavabo i vaig fer diarrea a l'instant, al cap de menys un minut, sort que el tenia a prop. D'aquella por, no m'ha passat mai més, això, però... Això que em vaig cagar de por. L'emoció.
1: Tal qual.
2: L'emoció, com va afectar el sistema digestiu, però a més de forma instantània. Perquè jo ho vaig veure tan clar. I a més, al igual que pot afectar a una diarrea, també pot afectar a les ressenyiments.
0: Mm-hmm. Aquesta... A l'inrevés, no?
2: Sí. Que, sí que, a veure, amb tot això estaria bé tenir clar que parlar de millorar el sistema digestiu, primer de tot, el primer factor és l'alimentació.
1: Òbvio.
2: El tema del menjar i l'ingerir líquid també. Però, al igual que s'està descobrint, i molt interessant la idea de que segons com està la panxa estarem de cap, també passa el contrari. I això de vegades no ho mirem. Restrenyiment, doncs pastilles per anar millor de ventre. Però, i aquí el ioga ja té una feina interessant, perquè el ioga pretén establir una ment harmoniosa, amb calma i claredat, i això ja ens ajuda a aquest bon funcionament. Però a més, aquest nervi vaga que parlàvem passa pel mig del diafragma, que és el gran múscul respirador, té un foradet per on passa alguna artèria important, passa el tub digestiu i passa el nervi vaga. I és un múscul que pla, però que no para de treballar i que de vegades pateix. L'estrès el fa patir. I aquest patiment repercuteix en aquest pas estret, que pot afectar directament també a una dificultat dels sistemes, dels òrgans abdominals i de tot en general. Així que l'exercici respiratori en ioga també serà una bona eina per fluir en el sistema digestiu.
1: De fet, no calen grans coses, eh? De vegades les coses més senzilles són les

0: em parlaves del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. Aquí podríem dir que la digestió li agrada tranquil·litat. Li agrada parar el cos i la ment, perquè tota la funció, que és molt intensa, de digerir, li demana molta energia, doncs se li dongui. El sistema nerviós simpàtic, quan es dispara, no deixa actuar bé l'estrès,
1: no li dona calma, no?
0: La ment bulliciosa, com també es deia que si un bany d'aigua freda sobtat, que la sang surt del sistema digestiu i per suplir la temperatura de fora i és un tall de digestió. És a dir, no sé si és ben bé així, eh? Tot això que estem dient, no som experts en aquesta matèria, però sí que ens informem, perquè després el ioga pot aportar beneficis.
2: De fet, quan el sistema simpàtic es dispara, quan estàs en estrès, el teu cos porta la sang als músculs perquè puguis fugir, perquè puguis prendre una reacció a això, deixa les funcions que no són vitals en aquell moment més desprotegides, i en aquesta està la digestió. Llavors, els òrgans deixen de rebre nutrients, deixen de rebre sang, i clar, si l'estrès es manté perquè està en el teu cap i és imaginari, la hipoteca que sempre hem parlat, no? Que no la tinc físicament al davant, sinó que és més subjectiva, està dins del meu cos. Jo sempre estic en estat d'estrès. Llavors, clar, el ioga diu molt en la salut digestiva des d'aquest punt de vista de que un dels grans beneficis és ajudar-nos a vèncer l'estrès, a relaxar-lo i a que tot el nostre organisme, des d'un estat més calmat, més de repòs, doncs torni a la seva normalitat i a funcionar bé.
1: Doncs vinga, va, passem a l'acció. Anem directament a proposar avui aquesta activitat, aquest exercici de ioga, per poder tenir la panxa a favor, diríem.
2: Va, doncs explico jo les torsions. Les torsions, que vol dir que una part del cos gira cap a un costat i l'altra gira cap al costat contrari, en aquest cas, tronc i cames. Això és una torsió. Jo puc girar només el tronc, però si ara giro les cames al costat contrari, això ja és una torsió. Doncs quan nosaltres girem o torsionem, el que fem és una gran pressió a l'abdomen. I el que fem també és desbloquejar el diafragma, aquest múscul que hem dit que tota l'estona està fent un massatge als òrgans digestius. Així que avui us portem la gran torsió al terra. Estem estirades, panxa amunt, els braços oberts en creu, els genolls cap al ventre, i des d'aquí deixem caure els genolls a la dreta, per exemple, i el cap a l'esquerra. Llavors sentirem com tota la part del ventre, doncs, com es regira. Llavors, la cama de dalt s'estira i va buscar la mà que té més a prop. És un efecte com el triangle, la postura del triangle que fèiem similar, dempeus, però al terra, i amb torsió, ben girat. Llavors, ens estem aquí una estona, ens donem unes respiracions, parem. És important, abans de canviar de costat, abraçar genolls al ventre, és a dir, trobar una centralitat, i ens anem a l'altre costat. Ara no me'n recordo si he dit que anàvem a la dreta o a l'esquerra.
0: A l'altre costat.
2: A l'altre costat. I fem exactament el mateix. Des de les cames recollides, la cama de dalt s'estira i va, el peu va buscar la mà que té més a prop. És important que el pes de les cames quedi al terra. És important que les espatlles, perquè sovint la cama queda aixecada, una espatlla puja, és important que relaxem tot el pes del cos cap al terra i sentim aquest gran estirament o aquesta gran pressió al ventre. Fer-ho diverses vegades i fer-ho sobretot, ja sabeu que amb el ioga el tema és la constància, fa aquest massatge als budells i simplement girar, si, com deia l'Àlex, us costa anar al lavabo, que en la nostra societat, per diversos motius, cada cop costa més, doncs va molt bé perquè és com que li dona als budells moviment. És a dir, els budells de vegades tendeixen a quedar-se quiets, a paralitzar-se una mica. Si el teu cos es mou, els budells també es mouen. Uh-huh. Llavors, podem fer torsions, però en general, pel sistema digestiu, qualsevol moviment, esport, caminar, girar, estirar, qualsevol moviment li anirà bé.
1: Molt bé. Què més?
0: M'agradaria fer un incís.

0: És aquesta postura de torsió perquè ens entenguem, una esponja mullada. La retorces, s'escorre. I això, el nostre cos, és aigua. Doncs un teixit que també s'escorre quan el retorces, quan el pressiones, quan l'estires, i què passa després? Bueno, primer, que ajuda molt al seu peristaltisme, que es diu, és el moviment digestiu, el moviment interior, i ajuda a drenar la sang estancada, ajuda a renovar els líquids. És un gran exercici, molt complet, aquesta torsió que hem fet, però també especialment per al sistema digestiu. La respiració,
1: que també és important, fonamental,
2: sí.
1: No, deia?
2: Fonamental.
0: Sí, respiració plena, completa, la respiració profunda. Però us volia, ja que parlàvem del diafragma, aquest múscul respirador que per on transcorre i atravessa el nervi vaga i el sistema digestiu, el tub digestiu que va cap a l'estómac, aquest orifici s'activa molt amb un exercici que el coneixem com l'Agnissara Dauti, popularment el batut, el batido, el batut. És una variant del que ara es coneix com a abdominal hipopressiu. I es tracta de fer un exercici d'enfonsar la panxa prèviament havent tret tot l'aire. Així que no respirarem, estarem en buit. Primer agafem molt aire, inspirem plenament, i després el buidem al màxim, amb una mica de flexió del tronc, buides al màxim els pulmons, i més, i més, i de repente t'aixeques amb les mans contra les cuixes, empuixes les costelles i enfonsa la panxa. Això ho podem fer repetidament. Relaxa, apreta, relaxa, apreta, relaxa, apreta, sense respirar, les vegades que puguis. Quan hagis de respirar, normalitza la panxa, inspira i recupera't. Quan més ràpid, millor. Normalment això es pot fer de forma estàtica, però encara és més activador per la panxa si li donem aquest dinamisme, aquest gran massatge d'estirament i de relax, estirament-relax.
2: És normal que al principi no surti si no ho has fet mai. Perquè necessitem que el nostre cervell sàpiga quin és el moviment, i això d'amagar, amagar, deixar anar, sense agafar aire, perquè aquí la cosa és que jo no agafo aire, buido, buido, buido, i amb el pulmó buit, clar, aquí hi ha diverses coses. Una, que em puc agobiar de no tenir aire, i si no estic acostumada a l'apnea, em costa, però vés intentant-ho, és a dir, persistim, perquè només el fet de voler amagar la panxa i deixar-ho anar ja és com que tornem a controlar de manera conscient tota aquesta musculatura que de per si és inconscient. És a dir, nosaltres, a no ser que ens facin mal la panxa, no tenim un control conscient, a no ser que ens entrenem i fem aquest tipus d'exercicis. Per això és interessant, perquè quan tornem a tenir control conscient, tot el cos millora.
0: Molt bé. És un exercici que té moltes virtuts. Podríem plantejar-lo per cada objectiu de salut en el cos. Però entre elles, i és evident que hi ha un treball sobre el sistema digestiu que ens portarà bé. La clau, buidar bé els pulmons, normalment surt aire. Però aquí es demana que surti molt, perquè hi hagi un bon efecte de succió. És això. Proveu-lo.
1: Jo crec que, a més, que és important també, ens quedem sense temps, però ràpidament hem de dir que la tria dels aliments també deu ser important, no?
2: Clar.
1: És una part fonamental, no? La benzina que li posem al cos perquè funcioni tot bé.
2: Hi ha aliments que maten les nostres bactèries, com l'alcohol i el sucre, els sucres refinats, com els aliments ultraprocessats, maten bactèries, mata la microbiota. I hi ha aliments que la cuiden, que la favoreixen, com les fruites, les verdures, els llegums, que els agraden molt. Doncs triar aliments adequats per no matar les nostres bactèries, primer de tot. Tot el que sigui conservant, pues mata bactèries, perquè precisament els aliments es conservaven així, matant les bactèries. Excés de sal, excés de sucre, excés d'ultraprocessats. Doncs posar bons aliments i cuidar les bactèries. Després també és important com mengem. No és, el ioga també ens diu quina és l'actitud que he de tenir quan em porto un aliment a dins del meu cos. Si menjo de pressa amb el mòbil estressada o enfadada, aquella digestió no té els mateixos recursos que si menjo amb calma, tranquil·lament i amb consciència.
0: bastant bé. Mm-hmm. Tot i que hi ha un concepte que molts no pot ser, inclús algú no està d'acord. Els vegetals s'han de mastegar molt. La carn no tant.
2: Bueno.
0: Al igual que cap animal carnívor mastega, traga directament, amb els humans, això és discutible. Però els vegetals, tots, s'han de mastegar quan més millor.
1: I també hi ha el concepte de moderació.
2: La moderació,
1: no?
2: Que és un concepte iògic, està clar, no? De vegades és sentit comú. Si menjo massa, com estaré? Si menjo massa poc, com estaré? Llavors, moderació. Sempre s'ha dit, en salut digestiva, menjar de manera que notis que tens un pèl de gana, que no estàs inflat del tot. Allò que no t'has passat, que estàs saciada, que estàs bé, que estàs tranquil·la, continuaries menjant, però allà pares. Moderació. I sobretot moderació per triar bé els aliments, que no ens porti el dolç per davant, que no ens porti el desig per davant, sinó que puguem menjar d'una manera equilibrada, sana. No vol dir que un dia, si tens un excés, no passa absolutament res, si tens molt bons hàbits. És a dir, si tu portes una alimentació sana el 90% del temps, un dia et pots passar. No passa absolutament res. El problema és quan fem de l'excepció la norma.
1: Molt bé, doncs jo crec que ha quedat claríssim. Ha sigut un plaer tenir-vos un capítol més, avui parlant d'aquesta importància de la salut digestiva. Alguna frase així de tancament o inspiracional, Mònica, per posar el punt i final?
0: Va. Sí, la del Lin Yutang.
2: La del Lin Yutang. La felicitat és, per mi, diu aquest senyor taoista, abans que res, una bona digestió. L'home que pot digerir bé el seu dinar pot digerir bé el món.
1: Molt bé, doncs amb això ens quedem. Àlex, Mònica, gràcies i fins la propera. Un plaer.
2: Un plaer.
0: Gràcies.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Comerç Premià, amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha obert les inscripcions per a dos nous cursos gratuïts de català adreçats a persones adultes. La iniciativa vol facilitar l'aprenentatge de la llengua i afavorir la integració social i l'ús del català al municipi. L'oferta inclou un curs de nivell inicial A1 de 60 hores que s'impartirà del 5 d'octubre al 15 de març, els dilluns i dimecres de 10 a 2 quarts de 12, i un curs de nivell bàsic A2 de 75 hores, previst del 6 d'octubre al 9 de març, els dimarts i dijous de 10 a 12. Les classes es faran a les instal·lacions de Codeler Premià al carrer Milà i Fontanals. Les inscripcions ja es poden formalitzar en línia, mentre que la inscripció presencial s'obrirà a partir de l'1 de setembre. En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat d'assistència. Amb aquesta proposta, Comerç Premià reforça el seu compromís amb la promoció del català i la formació de la ciutadania.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Avui volem parlar amb l'Albert Tubella, que és el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i també del Club Natació Premià. Avui descobrim quins són els objectius amb els que arriba el nou càrrec i també si hi haurà conseqüències diferents o serà una gerència continuista. Albert, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Ens fa il·lusió poder parlar amb el nou gerent d'aquest centre esportiu municipal. Com entomes tu aquest càrrec? Amb il·lusió, també?
1: Entomo amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè, evidentment, suplir la persona que supleixo doncs és una responsabilitat, però molt il·lusionat, molt entusiasmat i amb moltes ganes de poder portar el Sem Premià al Club Natació, com bé deies, i a la població de Premià tot allò que pugui sortir de mi i del meu equip.
0: Uh-huh. Mai no és fàcil suplir a ningú, però menys una persona que hi ha dedicat pràcticament la seva vida, no? Li fèiem una darrera entrevista de comiat i ens explicava justament això, que el Joan Antoni Valera és una persona molt vinculada des dels inicis al club i, evidentment, doncs, no sé si fa respecte, si t'ho entomes amb pressió o des de
1: bueno,
0: la tranquil·litat.
1: Ja, respecte fa, perquè suplir una persona del bagatge del Joan Antoni no és fàcil, però jo he de dir que tinc el seu suport, tinc el seu assessorament, setmanalment estic en contacte amb ell, estem fent una transició el més continuista possible perquè jo tingui temps d'anar-me adaptant a la situació, i, evidentment, amb ganes de seguir amb una continuïtat i de no perdre el que ja som, que és més important, i de seguir millorant. Al final de la vida has de seguir millorant. Jo soc una sèrie creient de que o millores o empitjores, quedar-te com estàs no quedes mai, i amb aquesta il·lusió afrontem el nou càrrec de fer que el SEM continuï sent una referència no només a nivell comarcal, sinó a nivell de país, i millorar tot allò que creiem que es pugui millorar per millorar el servei que donem.
0: Que bo. Quines són les funcions principals d'un gerent? Com arribes al club?
1: Pues bàsicament, la funció del gerent és tot el que és la relació amb institucions, la relació amb el que són els socis, en aquest cas. Nosaltres estem constituïts com a UTE i tenim doncs, que respondre davant d'uns socis, la gestió diària, la gestió de proveïdors, la gestió del personal, la gestió de l'equip, la gestió dels serveis. Bàsicament, la funció del gerent és controlar-ho tot, tenir tot sota control, i anar portant totes aquelles millores o aquelles modificacions o anar solucionant aquelles coses que amb el dia a dia van sorgint, com et deia, perquè el servei sigui el més eficient i eficaç possible.
0: Uh-huh. I quina situació t'has trobat ara que has arribat al Centre Esportiu Municipal? Com defineixes aquesta primera presa de contacte?
1: Bueno, com et deia abans, jo pel que conec i per la meva experiència, el Centre Municipal de Premià és exemplar. Jo penso que la grella de serveis, les instal·lacions, el personal que tenim és envejable. És envejable, però la situació penso que és positiva, que és òptima, que la volem mantenir i millorar, com et deia ara, però ara per ara penso que som un referent i la meva tasca principal ara és mantenir el que estem mantenint en aquest període de transició que a poc es va acabant, i un cop acabem la transició, amb l'equip de treball que tenim, la instal·lació que disposem, amb el suport de l'Ajuntament i amb el suport d'altres institucions, seguir sent un referent i seguir sent un servei públic pels ciutadans de Premià de Mar, de Premià de Dalt, de qualsevol ciutat de la comarca que vulgui comptar amb nosaltres, donar els serveis que ens requereixin.
0: Mm-hmm. Ens deies, Albert, si no millores, empitjores. Per tant, entenc que anirem a millorar. Per on passen els nous reptes? O quins reptes a curt plaç et poses per endavant?
1: El repte principal és seguir donant el servei que donem i millorar-lo. Al final, com et deia, tenim una grella molt competitiva en quant a serveis, d'activitats, de cursos, de classes dirigides, tenim una grella molt competitiva. L'hem d'anar actualitzant. Quan parlo de millorar vol dir que hem de fer una actualització constant del servei que donem perquè el món de la gestió esportiva evoluciona molt ràpid. Constantment hi ha noves idees, constantment hi ha noves aportacions, constantment hi ha noves eines que tens que donar. Val? I, per altra banda, fer un manteniment de la instal·lació. La instal·lació ja té una certa edat, ja té una certa antiguitat, i per nosaltres, per mi, és fonamental anar fent un manteniment perquè estigui sempre en les màximes condicions que els nostres abonats mereixen.
0: Uh-huh. I quins són els límits? Perquè imagino que també hi haurà limitacions, no? Que tampoc pots arribar i dir, ara farem piscines olímpiques.
1: No, el límit és el que tenim. Tenim una instal·lació, que és la que tenim, val? I el límit és millorar-la fins al punt d'aquesta actualització constant, anual, mensual, trimestral, digui-li com vulguis, per anar fent un manteniment, per anar fent innovacions, per anar millorant-la, val? Evidentment, no parlem d'una millora substancial, perquè evidentment no podem fer piscines olímpiques, no podem fer altres sales, no podem fer un pavelló, perquè no és la nostra feina, som un club de natació, i això el que és important és la làmina d'aigua, però bàsicament el límit serà aquell doncs, que puguem arribar sempre per donar el servei, com et deia, de satisfacció a el que és la població.
0: Molt bé. Avui coneixent l'Albert Tovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, com s'afronta l'estiu? Perquè, evidentment, la piscina també és un bàsic per combatre la calor i, a més, amb tota l'activitat que hi ha, ara, aquests mesos que ja comença aquesta primer onada de calor i ara ja també habituant-nos cap a aquests mesos de juny, juliol, agost.
1: S'enfronta amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè sembla ser que la previsió de temperatures farà que les piscines siguin un lloc de refugi necessari per la població, amb la il·lusió de seguir aportant els nostres casals d'estiu, els nostres cursets intensius, la nostra activitat de dirigides. Estem preparant ja la instal·lació i estem en tot el procés de preparació de temporada d'estiu i l'afrontem amb la responsabilitat de que, evidentment, una piscina, i una piscina com la nostra, amb tota la instal·lació que suposa, amb els serveis que donem, és fonamental perquè la població de Premià pugui gaudir d'un estiu, ben a les platges, ben a la piscina, i quan vingui a la piscina estigui confortable, estigui ben atès, es senti ben tractat i trobi el que busca.
0: Hem parlat de millores d'aquest SEM, d'aquesta millora contínua. També hem parlat dels límits, no? Límits que han de ser creïbles, evidentment. Però hi ha marge també de creixement? És a dir, al punt on estem ara encara podem créixer més?
1: Jo crec que sí. Jo crec que podem donar un passet més, potser no un gran pas ara per ara, però un passet més per, amb els números que ens movem ara d'abonats i amb els números de gent que fa ús de la instal·lació, jo penso que ara ens plantegem un repte des, amb aquests números actuals que es deia ara, donar el servei que mereix. Val? I això ara per ara és un repte. Jo penso que la gent a poc a poc ens va fent confiança, tant si la població, les escoles, gent de poblacions colindants ens fa confiança, això fa que els números de gent que fa servei de la nostra instal·lació són importants, i el repte aquest estiu passa per tothom que vingui a la instal·lació, tingui les condicions que busca, tingui el servei que necessita, i puguem respondre a aquesta responsabilitat i a aquest servei que volem donar.
0: No sé si els tens al cap, si poguéssim parlar de números, per tenir alguna xifra, no sé en quin ventall d'abonats ens estem movent i per on passaria el repte.
1: Ens estem movent al voltant de 4.600 i escaig en aquest moment, dades de l'última setmana. Estem al voltant del 4.600 i escaig. La xifra de dir que està sent bastant constant. Bastant constant. Això el que ens pot portar és... ens portarà, sobretot, estar molt pendents dels aforaments. Perquè entrem en un aforament que hem de respectar i legalment el respectarem, i evidentment amb aquest número d'abonats, més tota la gent que mitjançant tiqui puntual, mitjançant entrada puntual, vulgui accedir a la instal·lació, hem d'estar molt advertits i molt avisats de que evidentment hi ha unes condicions de seguretat que no podem superar en cap moment. Llavors, en aquest moment, una de les tasques és com gestionem el fet de respectar, donant prioritat als nostres abonats, que per tant són fonamentals, respectar tota aquella persona de la població que encara no ho sigui i vulgui fer servei de la instal·lació, que no diguem que la cosa no se'ns n'hagi de marge.
0: Molt bé, fantàstic. I pel que fa al Club Natació Premià, què hem d'explicar, què podem explicar, com també en Tomàs aquest encàrrec, no? Perquè pel que sabem, també ets una persona molt vinculada a la natació.
1: Sí, bueno, com he fet referència alguna vegada, el meu bagatge professional del principi és el món de la competició i el món de l'alta competició. Per mi, l'oportunitat de treballar amb la Natació Premià és un repte que, igual que el del CEM, doncs m'agafo molt d'entusiasme. Jo penso que podem fer un pas, així si amb el CEM podem anar fent passos més controlats i passos més mesurats, jo penso que amb la Natació Premià hem de fer un pas important. I jo espero comptar amb el suport dels equips tècnics, de la junta directiva, que hi consto que la tinc, perquè el Premià una mica recuperi la imatge i recuperi el prestigi que ha tingut històricament dins la natació d'aquest país i d'aquest estat. No serà un procés curt, no és un procés immediat, perquè els processos de millora a nivell esportiu són processos, com la paraula indica, no són canvis. Jo penso que a poc hem iniciat ja un procés, l'equip de waterpolo l'any que ve continua a primera divisió nacional, el qual ens situa com un dels clubs esportius de la població i de Catalunya privilegiat, vull dir, estem parlant d'un equip de waterpolo que està entre els 16 millors de l'estat, i això és un referent. Hem aconseguit mantenir la categoria, estem en aquest moment ja treballant per veure com queda l'equip, i perquè fa la natació també hem fet un pas endavant, tenim nadadors que aquest estiu ja van als campionats d'Espanya, tant de categories inferiors com el campionat d'Espanya absolut, i a poc penso que hem d'anar obligant-nos i exigint-nos el que et deia abans, no? Vull dir, si a nivell empresarial el no millorar em fa pitjorar, a nivell esportiu, si no millores, automàticament empitjores. I estem en aquest procés també d'anar modificant estructures, anar implementant programes nous en base a tot aquell que ens fa confiança i que vulgui fer natació waterpolo amb nosaltres, i jo animo a qualsevol família, a qualsevol nen i nena de Premià que vulgui provar-ho, que vingui a conèixer-nos. doncs anar resituant el Premià on entenem que històricament mereix estar esportivament.
0: Certament en waterpolo aquests últims anys són immillorables, més enllà de la temporada esportiva, que puguis estar al grup capdavanter o lluitar pel títol, o fins i tot a vegades per un ascens a divisió d'honor, que semblava impensable, d'altres temporades que no siguin tan regulars, però acabes salvant la categoria. És cert que la feina feta els últims anys és meravellosa, és fantàstica, està, com deies, com un primer puntal a la primera categoria, a la primera nacional de waterpolo, és fantàstic. També pel que fa a la natació, estem veient com últimament també s'estan fent molts esforços i s'estan fent bones competicions, i ja no només competició, sinó també bona pràctica esportiva, no? Per això m'ha sorprès ara quan deies i seguir posant el Premià allà on mereix, no? Perquè últimament justament estaven molt contents per com anava la qüestió de natació.
1: Ja, passa que jo ja tinc una edat i, com et deia abans, jo, el meu origen és el món de la competició i jo he conegut el Premià històricament. Val? I he conegut des que el Joan Antoni era entrenador del Premià, que és on ve la relació amb nosaltres, he tingut una relació amb entrenadors del Premià, he tingut una relació amb nadadors, i jo penso que ens podem exigir més. Jo penso que ens podem exigir més. Com a entitat esportiva, per la població que representem, per la gent que ens fa confiança, penso que hem de ser algú més exigents amb nosaltres perquè fa portar el nom de Premià de Mar com a club a competicions on històricament sempre hem estat, val? Ara, per exemple, hem tingut 4 nedadors competint al circuit Mare Nostrum aquest cap de setmana a Barcelona, que és la competició de referència internacional que hi ha a Europa, però penso, repeteixo, que hem de ser més exigents perquè estic convençut que disposem de la matèria prima, de la instal·lació, de la matèria humana, per anar-nos exigint progressivament, temporada a temporada, millorar. Perquè, bàsicament, quan parlem d'esport, parlem de millorar sempre.
0: Mm-hmm. Molt bé. Hem anat a la vessant més tècnica, podríem dir, perquè l'Albert ens expliqui com ha començat aquesta aventura a la gerència. Quina petjada personal t'agradaria portar, Albert? Com t'agradaria que recordin també aquests anys el
1: a
0: teu
1: mi,
0: pas?
1: A mi que me recordin com una persona que ha donat part de la seva vida a aquesta població i a aquesta empresa i a aquest club, que el que pugui implementar perduri amb el temps, perquè vol dir que estigui ben implementat, que hagi sigut útil i que ens hagi fet millorar. I bàsicament jo, als jocs on he estat, sempre m'agrairia que se me recordi una persona que ha treballat pel bé de tot l'equip, pel bé de l'empresa, pel bé de la població, i el dia que s'acabi, doncs, que puguin tenir un record de mi com a persona professional que ha fet la feina el millor que sabia, que és la meva intenció, i que ha portat aquell granet de sorra que qualsevol persona que passi el pugui deixar, perquè institucions com la Natació Premià o instal·lacions com el CEM Premià es perdonin amb el temps millorant dia a dia, any a any.
0: Mm-hmm. T'ho preguntava perquè a vegades, evidentment, entre aquests objectius a curt plaç, a llarg plaç, els típics excels, millores, a vegades perdem de vista aquesta vessant humana, que em consta que la tens, pel que ens ha arribat també, i és evident també que quan estàs en un club familiar de tota la vida, on les relacions són de molts anys, hi ha també una calidesa humana que no s'ha de perdre, no? Per això d'aquí et preguntava per aquesta petjada, no? Perquè al final les relacions personals són el que forma part indispensable, no? Del dia a dia,
1: sí, perquè,
0: del que és un club.
1: Sí, perquè per mi jo sóc el menys important. Per mi important són els esportistes, els entrenadors, els abonats, la gent que fa servei. Vull dir, la meva feina és que ells puguin treballar i que ells puguin disposar la instal·lació amb la mesura i amb les condicions que ells volen. Vull dir, jo penso que al final hi ha diferents tipus de direcció, diferents tipus de lideratge, i jo sempre he optat per un lideratge de tu a tu, per anar amb la gent i, sobretot, posar-me al seu servei pel que tot allò que creguem conjuntament. Evidentment, hi ha uns límits, evidentment, al final s'han de prendre decisions, i aquesta és la meva feina, però penso que al final el treball en equip i el treball conjunt perquè tothom que treballa al centre i la gent que em fa servei siguin importants, per mi és part del camí i és un camí necessari.
0: Mm-hmm. Cada vegada som més conscients també de la importància d'efectivitat física. Ja no parlo ni del club ni de l'alta competició, eh? Evidentment parlo ja de la població en general. Cada vegada som més conscients.
1: Jo crec que sí. Jo crec que socialment que som més conscients de la importància i de la necessitat. A mi el que em preocupa és de que moltes vegades veig persones, veig gent o escolto gent de que l'activitat física com a salut necessita una direcció. I necessita uns professionals que la controlin, que la dirigeixin i que una mica la planifiquin. Uh-huh. I jo tinc la sensació personal de que hi ha molta gent que fa esport perquè sap que és bo, però la fa amb un descontrol que a mi no m'acaba de fer el pes. gent que, evidentment, doncs, es dedica a fer esport, i es dedica a fer esport d'alta resistència o esport d'alta intensitat o d'alt impacte, sense aquest assessorament, sense aquest professional que pugui una mica marcar. Jo penso que socialment hi ha la consciència que l'esport és salut. L'esport és salut, és educació, és moltes coses, val? Però l'esport salut, a mi tinc la sensació de que hi ha un boom de l'esport salut, però hi ha molta gent que fa esport o que pretén fer esport salut sense aquest recolzament o aquest assessorament de professionals. Uh-huh. I aquí és on jo reclamo que la gent acudeixi al CEM, acudeixi als centres per tenir aquest suport de que algun professional, perquè si no correm el risc de que deixi de ser salut. I això és un tema que socialment, pel que intueixo i pel que veig i pel que escolto, la gent es pensa que es pot ficar a qualsevol aplicació, es pot ficar a qualsevol pàgina web i automàticament té un programa per fer. I l'esport, perquè sigui salut, si volem que l'esport sigui salut, ha d'estar totalment controlat per professionals.
0: Doncs és una molt bona reflexió, Albert. A més, posar en valor i reivindicar el paper dels professionals i després justament això, l'auge també de les xarxes socials, dels perfils més de salut, d'efectivitat física, no? Ara qualsevol sembla que si no fas una marató, potser això, no ets ningú.
1: Això no? Me refereixo.
0: I potser es fa sense pràctica, sense entrenament i sense les consideracions oportunes que els professionals sí que et poden donar, no? I posem un exemple, com la marató, però poden ser moltes altres coses, no? Així que reivindiquem també aquesta figura i sobretot la importància que dèiem de cuidar el propi cos des de l'experiència, no?
1: Sí, ho veiem tots, no? Vull dir, constantment veu gent que quan acaba una marató té problemes de salut, o gent que se'n va fer triatlons, ara que es va triatlons, o gent que s'anirà al mar o als estanys o als llacs a nedar aigües obertes. Això és salut. Però només és salut si ho tens ben planificat, si ho tens ben comptabilitzat i si tens uns límits. I aquí és on reclamo jo que la gent, sisplau, recorreixi a professionals que aquest país en té, i nosaltres en tenim aquí al CEM Premià, de molt experts, amb molta experiència, perquè si no correm el risc... Jo dic una frase que no vull exagerar, però Kilian Jornet n'hi ha un. Val? Vull dir, no podem pretendre tots fer coses perquè ho veiem a les xarxes o perquè ho veiem per televisió o perquè ens ho expliquen. L'esport és salut. Salut i moltes altres coses, però que l'esport sigui salut, que és necessari, requereix un control de professionals indiscutiblement.
0: Molt bé. Doncs una primera presa de contacte satisfactòria amb l'Albert Tovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, ha sigut un plaer conèixer-te.
1: Encantat.
0: I les portes de la ràdio són obertes, evidentment, per estar en contacte i per poder explicar aquesta salut i tot el que tenim també a Premià. Així que moltíssimes gràcies per venir.
1: Jo, gràcies per convidar-me. I per acabar, m'agradaria convidar tota la població de Premià i la gent que ens escolta, que encara no ens coneixin, que ens facin confiança, que ens vinguin a conèixer, que tenim una instal·lació, tenim un personal, tenim unes activitats que segur que qualsevol de les que tenim, que són moltes, encaixa amb el que es necessiten.
0: Invitació feta. Gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Telenotícies Comarques, el 3CAT, va venir aquest passat 28 de juliol a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat ja crítiques rotundes abans que s'emeti de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja de les illes.
2: Molt bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
4: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant... Ha sigut molt maco.
5: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
6: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos. O sigui que aquí estic.
7: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipsi. I bueno, aquí estic.
2: Nos escoltava algunes de les moltes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya. Un fenomen que ahir al vespre va plegar milers de persones i va tensionar, això sí, la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026. Tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijoan.
8: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
2: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
9: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del mig ja teníem al Montmell, al Baix Penedès, 38 graus i a Vilanova de Meià, 37 a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt calla i també molt xafuosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
2: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
8: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels dos últims anys com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
2: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de vianants.
8: Es farà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
10: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret a la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
2: Pel que fa a la cultura, arrenquen les festes de Sant Roc a Tarragona.
8: I ho fan com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
2: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
11: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja, de només 15 anys.
2: El control de so Lluís Sánchez coordinant un dia més Artau Bellavista i també Montse Huguet. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ja al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions.
8: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
2: Més detalls, Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo.
12: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 del matí fins 2:15 de la nit d'aquest dimecres passat. En aquest període es va atendre 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 6 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies. 3 afectats van ser traslladats a centres sanitaris, 2 han estat menys greu i 1 han estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones, van ser ateses de forma telefònica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol, 77. Del total d'incidents atesos pel 120 van ser per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat, 12, a Barcelona Metropolitana Nord van ser 17, a Catalunya Central, 5, a Girona, 14, Lleida, 6, Camp de Tarragona, 18, Barcelona Metropolitana Sud, 6, Terres de l'Ebre, 3 i el Penedès, 2.
2: L'única nota negativa de la jornada d'ahir va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar totes les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
13: Al col·legi, el Segrià, un veí de 57 anys, va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, i el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
2: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir a la tarda i al vespre, Dignitat a les Vies s'instal·la l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi en la tornada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
15: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes per no col·lapsar.
14: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
2: Doncs en relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos a Rodalies, el Partit Popular ha demanat explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
8: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
16: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer, se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
8: Unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans. Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
2: I pel que fa als balanços, la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
8: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
2: UAU Lleida Ràdio, Carles Serrano.
17: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangranès i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
18: 11.000 a l'espai al barri de Mangranès i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
17: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la Paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangranès va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
2: I pel que fa a la jornada d'ahir, 5 minuts i un quart de 3, ens quedem amb milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador, per exemple, per ser testimonis d'un dia històric. 21 Ràdio, Miquel Llobet.
19: Milers de persones han omplert la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric al Delta de l'Ebre. Des de primera hora del matí, famílies d'arreu de tot el món han estat reservant lloc per poder gaudir de l'eclipsi total de sol.
20: Això mateix, a veure l'eclipse. Hem vingut aquest matí i fins que surti l'eclipse.
21: Sí, es que hemos mandado a mi cuñado de avanzadilla y viendo que cambiaban las rutas, las carreteras, hemos dicho, en vez de cenar, a comer. Y aquí estamos, pasando el día.
19: El moment es va anar apropant i de cop, entre el mar i el cel, eclipse total. Crits, aplaudiments, rialles i abraçades. L'emoció va prendre el protagonisme al sol durant uns breus instants.
4: No, o sigui, al contrari. Jo m'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
19: En acabar, arrencava l'operació sortida, que tot i ser llarga i congestionada, no va generar cap problema major. Una tarda històrica que recordarem, com a mínim, fins al 2180.
2: I centenars de persones van veure l'eclipsi solar des del turó de Can Mates, el punt més alt de Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
22: Centenars de santcugatencs s'han aplegat aquest dimecres al punt més alt del turó de Can Mates per veure l'eclipsi solar. Cap a quarts de set del vespre, la zona ja estava plena de gent que no es volia perdre el que s'ha anomenat com l'eclipsi del segle. I és que fins al 2180 no es tornarà a veure un eclipsi com aquest. Escoltem diversos santcugatencs que es trobaven a la zona.
23: Hem baixat de Camprodon perquè allà ens havien dit que no es veuria molt parcial l'eclipsi i és una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
6: Nosaltres vivim aquí a Sant Cugat i llavors no és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, però saps què passa? Que a la televisió fa tants dies que ens ho estan explicant tot, que ens anem engrescant, que al final dius, és que hi haig d'anar per nassos.
7: Aunque sembli mentira, pues me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse i me van dir, pues mira, el puesto més maco per a veure'l des de Sant Cugat és Can Mates. I bueno, aquí estic, a veure aquest espectacle.
22: A Sant Cugat el fenomen va començar cap a les 19:34 i va arribar al seu punt màxim a les 20:29 hores del vespre amb una cobertura de més del 99%.
2: Doncs fins aquí el relat post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà un altre total que es podrà veure, això sí, des de Màlaga i Cadis.
3: Notícies en xarxa.
2: 3 minuts i un quart de 3 i pendents un dia més del cel i de la intensa calor que ens afecta perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
8: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
2: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar ahir al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
8: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Vermellà.
2: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja arran de l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
0: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al Parc de Bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
1: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
0: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
2: Doncs parlant encara del cos dels bombers, el suport psicològic que reben també forma part de la gestió d'incidències.
8: Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè els membres del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia.
2: Olot FM, Roger Isern.
5: No és cap secret que darrere la roba d'un bomber o una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
9: Tu vas adaptant? Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, d'aquest hi ha frustració o d'aquest veus sobrepassat, tenim el recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
5: Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives, com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments. Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia, especialment quan han d'assistir en situacions greus.
2: I us ho diem en titulars, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
8: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
2: En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
8: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,10% i al conjunt d'Espanya d'un 0,3%.
2: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre de Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
8: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
2: Passen 2 minuts d'un quart de 3, ens situem a Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
24: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
10: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar al carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
24: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.

0: que ara no li troba. A més, aquests dies està molta més gent, no triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
1: Aquestes queixes s'han fet arribar al centre sanitari i al Consell Comarcal del Solsonès, però l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que no s'hi ha posat solució.
2: I moment ara per la cultura. I per començar, per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xaugí i Botella.
3: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el tret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
4: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de Tarragona, ha sigut de les prioneres, el Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
3: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
2: I Altafulla dona també aquest dijous el tret de sortida de la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
5: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
6: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
5: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
2: Més coses, el Festival de Torroella de Montgrí ha anunciat la cancel·lació de l'actuació de la soprano Nadine Sierra previst per dissabte per motius de salut.
7: L'artista que havia de debutar al certamen ha estat diagnosticada d'una infecció aguda de les vies respiratòries superiors i per prescripció mèdica haurà de mantenir repòs vocal. Sierra és una de les sopranos líriques i del bel canto més destacades del moment i actua habitualment als principals escenaris operístics internacionals. Maria del meu cor, que desgràcia
2: et, que em faràs si tingués de... 8 minuts i 2:45, arribarem als esports amb més música, amb un registre ben diferent. Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
7: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Portaferrada.
8: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
2: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
8: I ahora sin ti ya no vivo.
7: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cal Roig.
8: Vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
2: Doncs amb Malú arribem als esports. Porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf, el Johan Cruyff, en ple eclipsi solar.
9: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb victòria davant el Montpellier per 3-1. Dianes de Patrick Jarro, Claudia Pina i la jugadora del planter de només 15 anys, Maisa Baja. Les actuals campiones europees i defensores de tots els títols en joc guanyats el curs passat s'han pogut provar en un test que ha servit per donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial. Un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
10: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les

0: les millors jugadores que considerin, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
1: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
2: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
1: També va jugar l'Espanyol, recordem que va superar l'Europa de la segona federació per 2-0. El Barça masculí, primer entrenament del primer equip amb tots els internacionals ja disponibles a les ordres de Hansi Flick, per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí i Koundé. L'equip continuarà entrenant-se demà i dissabte abans de jugar l'amistós contra el Basilea, un Barça que acaba de conèixer que l'edició d'aquesta temporada de la Supercopa es jugarà a l'estadi Ataturk d'Istanbul del 2 al 7 de febrer. Per cert, que ells va anunciar que Xavi serà el nou seleccionador dels Països Baixos, l'Agarenc, que es trobava sense equip i que va dirigir el Barça durant gairebé 3 temporades, assignat fins al Mundial del 2030. Encara en futbol, els dos equips de Primera Federació també van jugar partit amistós. El Sant Andreu es va imposar al Girona B 1-2, mentre que l'Europa va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. El tècnic escapulat, Josep Maria Gené, parla del procés per arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga d'aquí a 2 setmanes.
3: Soc conscient de que venim molt fatigats del cap de setmana passat, dels torneigs històrics, però en qualsevol cas hem d'anar incrementant aquests esforços, més temps, i per tant doncs, apropar-nos a la realitat que ens trobarem a la competició el dia 30 d'agost. Evaluarem el treball, la competició feta als torneigs històrics, concretament també aquest partit d'avui, i aleshores ens prepararem, millorarem aquells aspectes que a través de la sessió d'entrenament de demà, aquells aspectes que creiem que han de reforçar positivament el nostre joc i a partir d'aquí doncs, seguirem avançant.
1: I els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Bistuer disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenca es va classificar ahir després de quedar segon en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt, principal candidata a la medalla d'or.
4: Doncs gràcies a Jordi Cervantes. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta.
8: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
9: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariats de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els tres proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
8: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa.
4: Molt bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
7: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco, espectacular. Ha sigut brutal, o sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
10: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
11: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos, o sigui que aquí estic.
12: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse, i bueno, aquí estic.
4: Escoltava algunes de les moltíssimes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones i va tensionar i molt la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026 i tenim més de titulars. Activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijuan.
13: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
4: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i al prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar.
14: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem al Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb les temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt calia i també molt xafuosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
4: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
13: Segons les dades publicades aquest dijous, l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels últims 2 anys, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
4: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica per vianants.
13: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
15: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
4: Cultura arrenca en les festes de Sant Roc a Tarragona.
13: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
4: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
1: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudio Apina i Maisa Baja, de només 15 anys.
4: A control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades en moltes estacions.
13: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
4: A les Terres de l'Ebre, per exemple, els centres sanitaris han viscut amb normalitat la jornada. Salut informa de poca activitat als CAP i urgències sense cap incidència relacionada amb el fenomen en aquella zona. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
16: Tímida activitat als centres sanitaris de les Terres de l'Ebre durant tota la jornada de l'eclipsi d'aquest passat dimecres. Des de Salut expliquen que s'han realitzat atencions menors als CAP del litoral i molta poca afluència a les urgències dels hospitals. Ferran Roche és el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre.
17: Amb les dades que tenim ara, potser ha hagut un petit increment d'activitat, però molt lleuger, sobretot en els CAPs del litoral. I aquest augment d'activitat sobretot està relacionat amb caigudes i amb accidents de trànsit lleus.
16: Pel que fa a problemes oculars derivats de la llarga exposició i visió directa del sol, no s'ha registrat cap anomalia immediata. Des de Salut no descarten que en els pròxims dies apareguin casos. En aquest cas, si una persona detecta algun símptoma, cal acudir al CAP per realitzar un diagnosi.
17: I que la gent sigui conscient que si en els propers dies tenen se'ls posa l'ull vermell o tenen prurit o perden la visió o veuen taques, doncs que acudeixin al centre d'atenció primària més proper.
16: Des de Salut es va incrementar de personal i recursos com a mesura de prevenció. Una valoració positiva on agraeixen a la ciutadania haver seguit correctament totes les recomanacions.
4: Com us dèiem, l'única nota negativa va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
18: Al col·legi, el Segrià, un veí de 57 anys, va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
4: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Es va haver de tancar fins i tot. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
20: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes per no col·lapsar.
19: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
4: Gràcies, Laura. En relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos, el Partit Popular ha demanat avui explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
13: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
21: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. no funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura, porque son unos incompetentes, porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer, se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
13: En unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans, Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
4: I la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
13: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
4: És una crònica de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
0: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangranès i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
2: 11.000 a l'espai al barri de Mangranès i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de l'AEM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
0: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangranès va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
4: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a la històrica jornada d'ahir, ens quedem amb les milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric, i a la Mella de Mar va reunir unes 2.500 persones a la zona esportiva amb motiu de l'eclipsi i sense incidents. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
22: De la Fuente ha posat en valor la coordinació entre Protecció Civil, Policia Local, SUM, Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal i el Club de Futbol de la Cala, que van participar en el dispositiu. Segons el regidor, poder gestionar unes 2.500 persones sense cap incident, sense cap problema, demostra la capacitat organitzativa del municipi davant d'un esdeveniment de gran afluència.
23: Gràcies als equips de propis que tenim, de Protecció Civil, Policia Local, SUM, i amb els altres, amb Mossos d'Esquadra, tota la coordinació ha estat molt bé. També la brigada, evidentment, ha col·laborat increïblement i tota la gent.
22: La jornada va permetre seguir l'eclipsi total de sol des de diferents punts del municipi, més enllà de la zona esportiva, en una tarda que l'alcalde ha qualificat d'especial, extraordinària i inoblidable.
4: I els nostres companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han preguntat als veïns com han viscut aquest eclipsi des de la seva ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
24: Tot i sabent que no tindrien l'espectacle complet, els terrassencs van sortir il·lusionats al carrer per veure l'eclipsi parcial de sol. Una de les zones amb menys obstacles a l'horitzó és al nord de la ciutat, a l'avinguda La Cetània. Allà es van aplegar centenars de curiosos que van preferir veure un eclipsi de proximitat abans que baixar al sud de Catalunya.
25: Bueno, jo, com que mira, estic de vacances, dic, pues vull aprofitar. No sé el que veuré, no puc pagar anar a un hotel ni anar fora, però soc de Terrassa i si des d'aquí es pot veure alguna cosa... Pues...
24: Molts aprofitaven l'equipament de la platja per l'observació astronòmica. D'altres gaudien de la comoditat de casa i també uns quants pujaven a la mola. La muntanyeta, al voltant dels dipòsits d'aigua, també va ser un dels punts que va plegar més gent. A les 7 del vespre, 34 minuts i 49 segons, començava la parcialitat. Ja es veia com un tros de lluna mossegava el sol.
26: Pues acaba de començar, encara. Sí? O sigui, hi ha una taca molt petita.
27: Sí.
26: I cada cop, pues, molt lentament, se va fer més gran.
24: El punt culminant va arribar a les 8 i 29 minuts, quan la lluna va tapar un 99,77% del sol, fins a deixar passar una fina escletxa de llum. A partir d'aquí va haver una petita alba i tothom va donar l'experiència per acabada.
4: Doncs fins aquí el relat extens post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà una altra de total. No es podrà veure a Catalunya, sí que es podrà veure, si voleu anar-hi, a Màlaga o Cadis, per exemple.
5: Notícies en xarxa.
4: Dos minuts i en punt, 3:45 de la tarda, i pendents un dia més també del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
13: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
4: I els bombers han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar i al vespre a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès.
13: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
4: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
3: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
6: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
3: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
4: I us ho diem en titulars, en punt 3:45 de la tarda, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
13: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
4: En el conjunt d'Espanya, l'IPC remunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
13: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya del 0,3%.
4: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
13: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha disminuït, ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
4: Un dispositiu que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport pel personal sanitari.
13: El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha confirmat que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.500 ferits, 500 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades.
4: I ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal, que ara ens ho explica.
7: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
15: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret a la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
7: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vaigreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
4: I Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà reclamen conservar la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris fan seves les conclusions d'un estudi del Museu de la Mediterrània que la considera un bé cultural d'excepcional interès i demanen que es garanteixi la seva preservació. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
1: Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han unit forces per reclamar la conservació de la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris han fet arribar a la Generalitat i a altres administracions una memòria que defensa el valor històric, patrimonial i ambiental d'aquest conjunt hidràulic. Segons un estudi de l'arqueòleg Ferran Codina, encarregat pel Museu de la Mediterrània, la resclosa és un bé cultural d'excepcional interès. El conjunt no és només una presa, inclou també la bassa, el cadiral, el rec del molí i el bramador. Els seus orígens es remunten com a mínim al segle XV, tot i que el sistema de molins al qual donava servei ja està documentat al segle XIII. Durant més de 6 segles, aquesta infraestructura està clau per als molins, els regadius i l'activitat agrícola del Baix Ter. Els ajuntaments proposen restaurar-la i recuperar la circulació de l'aigua pels diferents elements del conjunt, tot comptabilitzant la conservació del patrimoni amb la recuperació ecològica del riu. Ara reclamen a les administracions que tinguin en compte aquests valors abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur de la resclosa. Alerten que perdre o alterar aquest conjunt suposaria una pèrdua irreversible del patrimoni del Baix Ter.
4: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i també patrimoni. Tarragona Ràdio, Xaugí Botella.
8: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
9: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat, pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres. El Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
8: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
4: I Altafulla dona aquest dijous el tret de sortida a la 28a Fira d'Artesans, cobra portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla Ràdio, Eduard Virgili.
10: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
11: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
10: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius, amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
4: I amb postes vestits de gala i literalment de paper, aquesta nit acollirà la 54a edició del concurs nacional de vestits de paper amb posta. Ràdio Sílvia Berbís.
12: Des de l'any 1971 que se celebra este concurs emblemàtic a la ciutat. Enguany, el certamen destaca per una gran participació amb una quarantena de dissenys que competiran en 4 categories: moda actual, època, fantasia i infantil. Totes les peces que es podran veure són inèdites i fetes exclusivament de paper de manera artesanal. El jurat haurà de valorar el disseny, la innovació, la dificultat tècnica i també la confecció d'unes creacions que s'han de cosir. No es pot utilitzar cola o altres materials, a excepció dels complements. A més de la desfilada, un dels atractius de la vetllada serà l'actuació musical de la cantant Bet, just abans de conèixer la decisió del jurat. Enguany, el fet que s'incorporen tres noves modistes és valorat com la garantia del relleu generacional al concurs i també al sector de la costura a la ciutat. Recordem que esta celebració continua el seu camí cap a ser reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.
14: Maria del meu cor, que desgraciat, que em faràs si tingués de ja ho tindria tu.
4: I dues propostes musicals abans d'arribar als esports. Per començar, Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
13: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Portaferrada.
14: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
4: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
14: Y ahora sin ti ya no vivo.
13: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
4: Doncs siguin colors o en blanc i negre, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff i en ple eclipsi solar.
16: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb una victòria davant el Montpellier per 3-1. Patri Jarro, Clàudia Pina i la jove de 15 anys, Maisa Baja, van ser les autores de les dianes blaugranes. Un Barça que va poder donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions de TV3.
17: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
16: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Kube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
18: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
16: El Barça masculí avui s'ha sapigut que jugarà la Supercopa d'Espanya a l'estadi Ataturk d'Istanbul. Aquest cop amb canvi de data també del 2 al 7 de febrer. El Barça defensa el títol aconseguit les dues últimes edicions. I el bàsquet Girona està realitzant les primeres proves mèdiques dels jugadors que van arribant a la ciutat per tal de començar els entrenaments d'aquí a uns dies. Un d'ells ha estat Sergi Martínez, el de Rubí, que viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta gironina, espera una temporada il·lusionant.
19: Que moltes ganes. Al final aquest any és jugar a competició europea. Tots en tenim moltes ganes, espero que l'afició també en tingui moltes ganes. I res, ganes de tornar a tindre una identitat clara, de jugar al bàsquet que el Moncho ens dirà i ens farà jugar. I res, amb moltes ganes de que Fontejau es torni a omplir i tornar a sentir la gent de ben a prop.
16: També comencen les proves mèdiques a l'Espar Girona amb Axel Mercerón i també Ainhoa López. Els europeus de Birmingham d'atletisme, Jael Bistué, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenc que es va classificar ahir després de cada segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt i principal candidata a la medalla d'or.
4: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà serà divendres. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
20: La xarxa de comunicació local.
0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariats de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà 3 trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i es pacificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Mèdia ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els 3 proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
21: Notícies en xarxa.
22: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. L'endemà de l'esperat eclipsi de sol total, que ja ha passat a la història de Catalunya, ens permet fer balanç d'una jornada festiva i molt moguda. I és que el fenomen va plegar milers i milers de persones arreu del territori i va tensionar i molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions. A més, el Servei d'Emergències Mèdiques va rebre un total de 87 trucades relacionades amb l'eclipsi de sol i es van atendre 83 persones per incidents relacionats. 6 van requerir la mobilització d'ambulàncies, amb 3 afectats traslladats a centres sanitaris. 2 han estat menys greu i 1 en estat crític amb traumatisme. Del total d'incidents atesos pel SEM, 20 van ser per afeccions oftalmològiques. La nota negativa va ser la mort d'un veí del col·legi, minuts abans de presenciar l'eclipsi. Ens dona més detall Judit Montoy, de Lleida Televisió.
23: Al col·legi, al Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
22: Encara a Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de 18 anys acusat d'intentar matar un noi amb una arma blanca al pont de Suert. L'agressió s'hauria produït arran d'una discussió menor entre persones que no es coneixien en el marc de les festes de la població. Els investigadors van detenir aquest dimecres el presumpte autor a la capital del Segrià i aquest dijous ha passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Tremp, acusat d'un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa. I un home de 78 anys ha mort aquest matí mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Els fets s'han produït poc abans de les 10 del matí, quan la víctima estava dins de l'aigua i ha patit una indisposició. Tot i que els seus mateixos acompanyants l'han tret de seguida i han avisat els serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. I la Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica han detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat a 31 països i reclamat per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i per ser el presumpte líder d'una organització criminal. L'home, que s'amagava al districte de Sants des de mitjans del 2025, comptava amb l'ajuda de col·laboradors que li proporcionaven documentació falsa, transports i protecció. El detingut havia fugit de Bèlgica, on l'esperava una condemna de 15 anys de presó. En el moment de la detenció, duia 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'Audiència Nacional ha ordenat el seu ingrés a presó i serà entregat a Bèlgica. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aquesta setmana, el dimarts 4 d'agost, s'han complert 20 anys de la mort de la Mariona Galindo, membre dels capgrossos de Mataró, que va morir amb només 12 anys després de caure des de la posició de dosos quan el 4 de 9 amb folre, que carregaven a la Diada de Santes de l'any 2006, va fer llenya. La colla l'han recordada un cop més, com ho fa cada any des d'aleshores, i diversos mitjans també s'han fet ressò de l'efemèride, començant per la revista Castells, que hi dedicava un extens article. El text no només assenyala i elogia fins a quin punt la tragèdia que va viure la colla aquell estiu ha marcat la història de l'entitat i li ha deixat un segell inesborrable de tendresa i tribut, sinó que també remarca l'impacte que va tenir per tot el món casteller, que quan encara es discutia sobre l'oportunitat d'usar els cascs protectors, va adoptar des d'aquell moment la mesura d'una forma immediata i dràstica. Els articles que s'han publicat aquesta setmana recorden justament que en la seva trajectòria fulgurant cap a l'èlit de les colles castelleres, els capgrossos s'havien distingit justament pel seu caràcter prudent i respectuosíssim amb les mesures de seguretat, un capteniment però que no els va salvar d'aquella desgràcia. També es remarca el fet que, malgrat que la mort de la Mariona va ser un fet totalment insospitat, el traumatisme que va patir a Santes no feia patir ni de bon tros per la seva vida i, de fet, va ingressar completament conscient a l'hospital perquè li fessin proves. La colla no va emprendre mai cap acció legal per aclarir els fets per no pertorbar encara més la família en aquells dies de dolor insuportable. D'aleshores ençà, els capgrossos de Mataró duen una estrella bordada a la camisa en record de la Mariona i li dediquen una diada amb el seu nom. I aquest passat 25 de juliol, 20 anys després del fatídic accident, tota la colla va veure com la Mariona plorava d'alegria. Així ho van assegurar ells mateixos quan va esclatar a ploure a bots i barrals a la plaça Santa Anna en el moment de descarregar ni més ni menys el 4 de 9 en folre.
0: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià
3: Mèdia. I'm singing in the rain, just singing in the rain.
6: No sabia que t'agradessin els musicals.
15: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
21: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
6: Aquest no ets tu.
24: No, és el Gene Kelly.
15: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
25: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
26: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
25: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
26: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
27: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Pen on the studio.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui entrem directes a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, a l'OMIC, per parlar de, atenció, factures de recuperació elèctrica per frau. Així, en principi, si no som una de les persones que ho estem patint directament, no ens diu gaire cosa, però ens explica l'Oriol Contreras de l'OMIC que és un tema preocupant i que cada vegada, malauradament, està afectant a més gent, a més premianencs i premianenques també, perquè l'Oriol Contreras s'encarrega des de l'OMIC, ja no només de premiar, sinó també d'altres municipis maresmencs. Benvingut a la ràdio, Oriol.
1: Moltes gràcies.
0: Ho posem sobre la taula, aquestes factures de recuperació elèctrica per frau. És una problemàtica que està augmentant cada vegada més.
1: Sí, i m'agradaria explicar-ho perquè la gent entengui una mica que el problema no és tant, o almenys el mi, el que em preocupa no és tant que hi hagi frau, sempre n'hi ha hagut en tots els sectors, no? I frau en la llum n'hi ha, és a dir, frau que vol dir que un s'aprofita de l'electricitat d'un altre sense pagar-lo, no? I això és un delicte. El problema no és tant aquest, que seria un problema per Mossos i per altres estaments, sinó per consum. El problema està en que la distribuïdora, que és qui controla tots els comptadors i qui controla la potència que entra en un lloc o en un altre i qui pot detectar que hi hagi un frau, des de fa un any i mig hem detectat des de totes les oficines del consumidor, dic totes és totes de Catalunya, un accés en la búsqueda, no?, en la troballa d'aquests defraudadors. Uh-huh. Aquest accés, què porta? Que a vegades, evidentment, l'encertaran, no dic que no, però el que no havia passat fins ara és que moltes vegades no l'estan encertant. I no l'estan encertant en el culpable, i després no estan encertant, quan sí hi ha a vegades culpabilitat, en el càlcul d'aquesta energia a recuperar, que és el que deies tu, per aquest presumpte frau.
0: És a dir, estem parlant del que tota la vida s'ha conegut com allò de punxar la llum.
1: Correcte. No?
0: El que està passant és que estan augmentant, en aquest cas, que la companyia vagi a buscar aquests fraus, a vegades s'equivoquen, no? I directament els ha de demostrar tu si has punxat o no aquella llum, que imagino que aquesta és una part del problema, i de l'altra, en cas de que tu assumeixis que, mira, l'has punxat durant un any, movimento, o una determinada quantitat de temps, després el càlcul que fan ells del que els hi deus com a import és molt superior al que realment tu hauries defraudat.
1: És a dir, hi ha una fórmula per calcular, ja començo pel final, no? Però hi ha una fórmula per calcular aquesta energia a recuperar, que ho diu la llei, i són 6 hores al dia a la potència que tu tens contractada, que això apareix en la factura, doncs 4 en 4, 5 en 5, i per 365 dies l'any, que vol dir que només poden recuperar, quan resulta que han descobert un frau, només poden recuperar un any enrere. Aquesta és la fórmula, que és una llei que, si no recordo malament, és de l'any 2000 i que ja es venia portant a terme des de feia temps i que sempre feien aquest càlcul, realment. Pagava una factura, hi havia 4 en 4, multiplicaven per 6 hores, 365 dies, si no podien contrastar-ho objectivament amb la facturació anterior. Que si hi ha hagut frau, és més difícil pues, tenir dades objectives. Pues, s'encaixaven en aquest càlcul. Ara què estan fent? Ara estan fent les mateixes 6 hores, però els mateixos 365 dies, però quan arriben a la potència, ells ara et diuen la potència que ells creuen que per aquell conducte ha estat entrant. Aquesta és la segona part, doncs, la més complicada i la més fotuda, perquè de factures que abans de recuperació podien ser 1.000 euros, ara en tenim i unes quantes de 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i 12.000 euros per una família, per un pis. Fins i tot en tinc un cas d'un pis de 60 metres quadrats, 12.000 euros. Que està clar que això és desproporcionat. Aquest càstig és fora de lloc, fora de lloc. Però que el problema, no és, a més d'aquest càlcul, és la primera part, és el procediment. L'estan fent de manera totalment gens transparent, con nocturnitat de leucia, com diuen les pel·lícules. La gent es troba que al cap d'un any, o sigui, tu, avui estem a 14 d'abril, i el 14 d'abril reps un document de la distribuïdora que el 14 d'abril de l'any passat van descobrir un frau a casa teva i que recuperen l'energia d'un any, un any enrere. Per tant, estem recuperant l'energia de fa 2 anys, d'un presumpte frau que va cometre's fa un any i del qual no tens més proves que les que potser t'envien ara o a través de l'Oficina del Consumidor reclamem. Això no és transparent, això és més obscur que la gola del llop, d'acord? Uh-huh. I aquest és el procediment que estan fent. Aquí que em trobo? Gent que em reconeixen que per necessitat ho han tingut de fer, però no estan d'acord amb el càlcul, és desorbitat. Uh-huh. Gent que no sap què carai està passant, que no sap ni on està el comptador, i és perquè, situacions vàries, has llogat un pis que l'anterior inquilí sí que punxava, i tu t'ho menges, perquè si jo no he fet res. Gent que ha comprat un pis d'aquests dels fons voltors, i evidentment abans una persona que l'ocupava també el tenia punxat, però tu te l'haurien d'haver donat en condicions, i tampoc has fet res. Però la distribuïdora, en el moment que hi ha aquest canvi de nom de titularitat, que entra el nou inquilí, que entra el nou propietari, que hi ha algun moviment contractual, aprofita i diu, ara en tinc un, usuari, localitzat, amb compte corrent, i vaig a per ell. Llavors, doncs, si havien descobert algun en algun moment, ara ho trobaran a la llum.
0: Solucions? Quines hi ha, si som unes d'aquestes persones afectades?
1: La primera, i és la que estem donant sempre, és canviar-se de companyia perquè la factura que et reclama la comercialitzadora quedi com a factura pendent, però no com a amenaça de tall, perquè, si no, com a factura pendent et poden tallar la llum. Per tant, el primer que fem és canviar de comercialitzadora. Si no es pot canviar a una altra empresa, intentar demanar que et donin d'alta al mercat regulat de la pròpia comercialitzadora a la que estàs ara, si té mercat regulat. Però l'important és sortir, canviar, i si no, titular nou. Però sortir d'aquí, perquè si no sempre tindràs l'espada de Mocles a sobre. La segona és, a través de l'Oficina del Consumidor, demanar que nosaltres mediem amb la distribuïdora, que és la que ha descobert el frau, i la comercialitzadora, que és la que t'ha facturat. No cediran mai, no cediran en cap cas, els tenim tots ja més que vistos, i et donaran potser una mica més d'informació, més documentació, fotografies, informes, el que tinguin. I el següent pas és enviar-ho tot al Departament d'Energia i Mines de la Generalitat, al Servei de Qualitat. Que si fa 2 anys enrere resolien algun dels casos quan ens trobàvem, ara n'hi ha tants que no estan resolent ni un. Però ni un és ni un, perquè jo estic en contacte amb totes les OMICs de Catalunya.
0: Però com pot ser, Oriol? És a dir, si ara n'hi ha més, com poden donar menys resposta encara?
1: Clar, aquí ja tinc a fer ja les meves locubracions i les meves teories, no? Però, clar, amb tants anys que tinc, doncs, em permeto el luxe. Una és, tenen poc personal. La segona, i per mi més important, això és un marrón. Perquè si cas per cas no poden entrar, perquè no tenen personal, hi han moltíssims expedients, però n'hi han d'haver-hi centenars, per no dir milers. Per tant, no poden entrar cas a cas, que realment hauries d'anar cas a cas, perquè t'he explicat jo diferents casos, però no ho faran. Jo penso que han de fer una resolució genèrica. Si diuen que la distribuïdora ha fet malament la feina, deixen pel terra alguns casos que sí que són frau.
0: Justos per vagadors, allò típic, eh?
1: Clar, deixen per terra temes que realment són de frau i no poden tampoc desacreditar la distribuïdora. És una empresa e distribució del grup Enel molt fort, molta força. I l'altra opció, també genèrica, és dir si s'ha fet bé, la distribuïdora ho ha fet bé, però llavors t'encarregues tanta gent que jo tinc al cap, fins i tot tinc cares, perquè els veig patir amb factures de 6, 7, 8, 10 i 12 mil euros, com t'he dit, que quina solució prenen. I torno a repetir, cas a cas no tenen temps de resoldre-ho ni manera de solucionar. I o es decanten per una companyia o es decanten pel consumidor. Mm-hmm. I jo crec que això és el que no estan sabent per on sortir-ne. Però, mentrestant, anem sumant, anem acumulant, i en alguns casos hi ha algunes persones ja han rebut demandes judicials perquè les companyies estan nervioses, no esperen el que digui la Generalitat i tiren pel recte.
0: I què esteu fent, llavors, per donar resposta o ajuda?
1: Quan arriba la via judicial, evidentment, desviar-lo a un abogat, i sigui d'ofici o sigui de pagament. Nosaltres fem la primera part, que és la mediació, que no resulta, però que l'hem de fer perquè s'ha de tenir, i derivar-ho al Departament d'Energia i Mines. I no podem fer res més. I assessorar, acompanyar, en el màxim que puguem, en el consumidor, quan es troba en aquesta situació.
0: Molt bé, doncs veurem com acaba tot plegat, i evidentment cada cas és individualitzat, eh? I
1: sí,
0: el problema també és que s'equivoquin, evidentment. Si tu no has fet res mal fet, doncs acaba demostrant, no?, que tu vius a casa teva i que no, tu no has punxat res. Però, en fi, ja veurem com acaba cada cas. Ens deies avui també, Oriol, que més enllà d'aquesta recuperació elèctrica per frau, també volies recordar aquesta campanya del català que s'està fent al comerç, a Premià de Mar.
1: Sí.

0: Però s'entén des de l'Ajuntament i des de moltes altres administracions, aquest és l'any on veig que hi ha més moviment, no? Potser perquè s'està veient que és necessari, doncs es fa aquesta campanya per promoure l'ús del català en els establiments. I des de la nostra àrea de regidoria i des de l'OMIC, animar la gent, evidentment, a fer servir la seva llengua, si és el català o si és el castellà, no? Però vull dir que, com a mínim, ens puguin respondre en els comerços i ens entenguin en català.
1: I tant, que s'hi han fet també un reportatge justament avui, que veurà la llum d'aquí pocs dies, sobre aquests establiments col·laboradors amb aquesta campanya per l'ús en català i també amb aquesta bona feina de la nova regidoria també de política lingüística, sumant també els comerços. Oriol, un plaer, com sempre, que ens expliquis i descobreixis tot el que està passant i el que implica també a veïns, veïnes, premianencs, premianenques i pel que fa també a l'OMIC. Així que gràcies, com sempre, i fins al proper mes.
0: A vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Recuérdame.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys i que, per nivell formatiu, els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis, només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
3: I una setmana més arriba a la secció de llibres amb la Mar Arenaza. Aquesta setmana viatgem fins a la Grècia clàssica per parlar d'una de les grans obres de la història de la literatura universal, l'Odissea d'Homer. Endavant, Sergi.
4: Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més amb la meva companya d'aventures literàries, la Mar Arenaza. Què tal, Mar?
5: Molt bé.
4: Molt animada. Bueno, avui, aixequem-nos tots de la cadira perquè parlem d'un llibre poder, un dels llibres més importants en vers de tota la història, no? Parlem de quin parlem. Va, t'ha deixat dir-ho tu, vinga.
5: Sí, parlem de l'Odissea.
4: Molt bé. Sí. Però veig que has portat dos llibres referents,
5: sí.
4: No?
5: Sí.
4: Doncs quan vulguis, sí. Comencem.
5: Dues edicions de l'Odissea, que com podeu imaginar n'hi ha 3.000 en 4 milions d'idiomes diferents, uh-huh. I és un llibre, jo crec que referent almenys al món occidental, no? I és com un llibre fundacional. Sí.
4: Com Hamlet, com sí. Romeu i Julieta, com tots aquests.
5: Sí, sí. Exacte. Sí. Sí, sí.
4: Una salutació a Shakespeare, des d'aquí.
5: Salutació. Llavors, porto dues edicions que ha fet una editorial d'aquí de Barcelona, molt enrotllada i molt especial, que és Blacky Books, i porto una edició que és el que seria l'Odissea alliberada, mm-hmm. Val? En el sentit de que hi ha el text de l'Odissea, tal qual, i amb una versió està traduïda a partir de l'anglès, per això, uh-huh. Val? I llavors doncs, també hi ha altres narracions, altres escrits d'autors coneguts, com la Margaret Atwood o la Irene Vallejo, la de L'infinito en un junco, on donen, doncs, fan apunt sobre l'Odissea, que són obres que ja estaven escrites, no? Uh-huh. Margaret Atwood parla, doncs, com no, de Penélope, no?, de la dona d'Ulisses, tota la resistència que ella està fent allà a casa seu i així. I és això, hi ha diferents aportacions d'autors contemporanis sobre aquest text antic.
4: Per la gent que, de moment, bueno, entenc que l'Odissea és un llibre superconegut, hiperconegut, però per sí. La gent que no hi estigui massa al tanto, parlem de El viatge d'Ulisses per tornar
5: a casa seva,
4: a Ítaca, després de la guerra de Troia, que llavors és el famós, no?, cavall de Troia, aquesta metàfora que s'ha portat avui en dia, etcètera, sí. Etcètera, que si vols després hi entrem una mica.
5: Sí.
4: Referents a aquest llibre, no sé si és el que m'has ensenyat, sí, els dibuixos.
5: Sí.
4: Són espectaculars.
5: Sí, a mi m'agraden molt, perquè, home, els que ja teniu una edat segur que coneixereu a Calpurnio, no?, que era un il·lustrador genial, que tenia... dibuixava el país, el Babelia del País, durant molts anys. I bueno, sí, vull dir que són dibuixos molt esquemàtics, però tremendament expressius, uh-huh. No?
4: Bueno, jo els he dit Stigmans, perquè semblen
5: sí,
4: aquests
5: ninots. Sí,
4: sí, aquests ninots de pau. Sí. Fa molta sí. Gràcia.
5: Però té aquell
4: algú... Estic colpé, no?
5: Sí, exacte, ah, vale. Que és el que parlàvem. O sigui, a mi se'm va ocórrer.
4: A veure,
5: un moment. Per què avui parlem de l'Odissea? Val que hi ha la pel·lícula que s'estrenarà...
4: Cuidado amb Nolan, eh? No me'l treguis, que a mi Nolan...
5: Que això ja ho farem, ja acabarem amb aquest tema. Llavors, perquè hi he parlat amb un amic meu, allò, parlar, ah, és que no sóc ningú, no sé què, tal. I, clar, d'on ve el de no sóc ningú? Pues ve del tros, no?, que Ulisses coincideix amb el senyor Cíclop, no?, que es sí. Diu Polifem, i, bueno, diguéssim que tenen les seves divergències, no? Sí. Polifem és molt gran i té molta gana, i Ulisses és molt llest i ha de trobar la manera de sortir d'allà i se n'en surt, no? I ell es presenta a Polifem com jo sóc ningú, el meu nom és ningú. Llavors, doncs, bueno, passen mil coses, que no penso fer un spoiler no. I tal, passen moltes coses i tal. I llavors, doncs, quan venen els altres cíclops a parlar amb Polifem, que dius, ostres, qui t'ha fet això? Però què ha passat aquí? I ell diu, m'ho ha fet ningú. Clar, i tothom allà com molt desconcertada. I llavors, aquí hem de buscar? Doncs hem d'anar a buscar a ningú. Val, no és el nom amàs de la intel·ligència, el Polifem. Però clar, era tan gran, amb un sol ull, potser tampoc no li calia massa. Però,
4: exacte.
5: En fi, diguéssim que hi ha, i llavors, doncs, sempre hi ha aquest tema de no sóc ningú, I sempre quedeu una certa ambivalència, no? Això,
4: de fet, ara m'ha recordat, si parlem d'Ulisses i el Cíclop, és una mica, podríem, m'estic tirant un triple ara mateix, però com sempre faig, una mica com David contra Goliat, no? Al final, un home més fluix físicament, clar, però sí, més intel·ligent mentalment, que aconsegueix, no?, guanyar.
5: Clar, jo suposo que per això és com una història com molt occidental, una història d'aventures molt occidental, i per això sempre és molt recurrent. Sempre hi ha 3.000 versions de l'Odissea, sempre hi ha 3.000 pel·lícules, 3.000 sèries, perquè em sembla que parla molt de nosaltres mateixos, no? Sí, que en el sentit que tenim, en realitat tenim recursos bastant limitats, no? Però tot el que és la nostra intel·ligència, no? El coneixement, les nostres aptituds, és el que ens fa, pues, en sortir-nos, sortir de les cavernes. És que si no, no haguéssim... Perquè tampoc no tenim... No som grans depredadors.
4: No, i no sobretot som... l'exemple del cavall de Troia, que és algú portat avui en dia, no? Aquesta metàfora, no? De poder, si ho portes a la vida personal, no? El veure una persona des de fora que et pot semblar una bona persona i des de dins, no? Que acabi siguent, doncs...
5: T'emportes una sorpresa.
4: T'emportes una sorpresa, com es van emportar també els de Troia.
5: Sí, perquè, en fi, estaven així i tot allò amb un empat bastant tècnic.
4: Recordem que, bueno, no era algo que se li havia recomanat fer a Ulisses, no? Atacar Troia.
5: Clar, vull dir, ell anava allà com un dels 3.000 milions de comandants que hi havia allà, que eren una penya, i el tio se li va ocórrer, i escolta'm, i això, per què no ho fem d'una altra manera, no? Per què no utilitzem la intel·ligència, més que no pas que ens estem aquí donant, i cap avança. I llavors, doncs, també és interessant el tema aquest dels déus, no? Hi havia uns déus de l'Olimp que recolzaven a Troia i estaven allà donant tot el suport, i uns altres que, bueno, més o menys miraven cap a una altra direcció, però d'altres que sí que estaven a favor dels aqueus, no? Llavors, doncs, hi ha com dos nivells de baralla. I Ulisses, el que li passa, que li costa tant arribar a casa seu, perquè sembla que es fa com tot el Mediterrani, i no li dóna temps d'anar a l'Atlàntic, però si no també ho hagués fet, pobre, perquè Poseidor i Afrodita estan allà, que els hi ha fet una mala passada afavorint la caiguda de Troia, els hi senta fatal, i van a per ell, no? I per això s'ho passa bastant malament a l'hora de tornar, però és un tremend llibre d'aventures, i t'ho passes molt bé.
4: De fet, ara anem a l'altre llibre, però una altra metàfora que es pot portar avui en dia, que molta gent, o sigui, s'ha fet servir, no, l'expressió de definir un viatge llarg i difícil, o un treball llarg, dient, això és una odissea.
5: És, no?, una odissea, això, sí.
4: És complicat de fer, és un viatge llarg, és un viatge amb moltes dificultats, no?
5: Sí, sí. I que s'ha de tenir actitud i valor per anar-ho superant, no? Vull dir que és... Sí, per això dic que és un llibre com molt fundacional i molt important.
4: S'ha adaptat molt bé a l'avui en dia.
5: Sí, perquè clar, és que li passa de tot.
4: I
5: hi fa tot el que pot, també. I a sobre és responsable amb els seus homes, que sempre intenta perdre els menys possibles. Que passa el que passa, però ell, d'intentar-ho, ho intenta.
4: Anem a comentar l'altre llibre amb el poquet temps que teníem, a veure si aconseguim...
5: Bueno,
4: aquest importantíssim, el de...
5: Sí.
4: Ah, vale.
5: Sí, són dos exemplars diferents de la mateixa obra.
4: Vale.
5: Un, que és l'Odissea alliberada, en el sentit que hi ha aportacions d'altres autors contemporanis sobre el text, i l'Odissea tal qual, que és aquesta edició en butxaca que ha sortit en català aquest any, i que és molt xula també amb els dibuixets del Calpurnia.
4: Vale.
5: I què és, ja us ho dic, és una traducció de l'anglès, no és del grec clàssic.
4: Home, és que...
5: I és és un autor que és Samuel Butler, i que és precisament per tota la gent que no pot accedir a la traducció literal, que és, com tu ben deies, en vers.
4: I tant, 24 en poemes.
5: En vers, i que en Carles Riba, per exemple, l'havia traduït, i bueno, que hi ha molt bones traduccions al català clàssiques d'autors també importants.
4: Ens queden dos minutets.
5: Val, parlem de Christopher Nolan.
4: Ho sabia. De fet, parlem d'en Nolan perquè d'aquí poc surt la pel·lícula L'Odissea, no?
5: Sí.
4: D'en Christopher Nolan. No sé si l'aniràs a veure, Mar.
5: No ho sé, jo tampoc, no ho sé. Tinc una sensació ambivalent.
4: Jo tinc un amor-odi amb l'en Nolan que no me l'aguanto. Perquè, per una banda, m'agrada molt Batman, no?
5: Sí, a mi
4: la pel·lícula
5: també.
4: Batman m'encanta. Però llavors fa Gladiator 2, que la vaig anar a veure i... fa pel·lícules com... Bueno, veurem... Fa pel·lícules històriques, no?, en aquest cas. I L'Odissea... em tiro una mica enrere.
5: A mi em fa una miqueta d'angúnia, també, sí. Però des de la ignorància total, igual...
4: Però ara Inception, molt... Inception és molt bona, per exemple.
5: Ja,
4: eh? O
5: sigui, ja.
4: Vull dir...
5: Bueno, mai quedes indiferent amb Nolan.
4: Però
5: no?
4: Aquesta representació de llibres a pel·lícules,
5: sí.
4: En aquest sentit, històriques, creus
5: sí.
4: Que estan ben aconseguides moltes vegades o sempre costa?
5: Depèn de partir d'on ho facis. Si ho fas des del mateix espectacle per l'espectacle, en plan Hollywood, bueno, Hollywood total, doncs pues mira, és un entreteniment i el text és el de menys. I en canvi d'altres que són molt respectuosos amb el sentit del text. Llavors, clar, és que depèn de cada cas.
4: De fet, recordem que moltes pel·lícules que han sigut molt guanyadores d'Oscars, doncs han sortit de llibres,
5: sí.
4: No? Els guions, moltes històries de Tarantino, per exemple, han sortit de textos
5: sí.
4: de guionistes, no? O sigui que punt a favor pels llibres,
5: sí.
4: Jo crec, no?
5: O sigui sí, que... sí, sí, clar, és un material, a més, que tu pots aprofitar per... Clar, clar, per filmar, això sí. Però, molt bueno, bé. Estarem a expectativa de Nolan.
4: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies avui per parlar-nos de l'Odissea i ens veiem la setmana que ve amb més llibres.
5: Gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El Consell Comarcal reedita aquesta tardor el programa formatiu dirigit a petites empreses i autònoms Fast Growth, un programa pensat per oferir eines i coneixements de consolidació i creixement a projectes empresarials en la seva fase inicial. S'hi convoquen responsables de projectes amb una antiguitat mínima d'un any. Es faran sessions grupals i també sessions de mentoratge individual durant els mesos d'octubre, novembre i part del desembre. En aquestes sessions grupals s'oferiran solucions per millorar l'autoconeixement i l'autoconfiança, diuen, així com per millorar la comunicació o resoldre conflictes en el si de l'empresa. Les sessions de mentoratge es dirigiran sobretot a millorar aspectes estratègics, però de forma personalitzada. El grup només admet 15 participants per tal de garantir, afirmen, l'aprofitament òptim de les sessions. Us podeu inscriure a través del web del Consell Comarcal.
0: Premià Mèdia, informació.
2: I was born and raised down in Alabama. On a farm way back up in the woods, I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he'd done all he could.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost serà un dels fenòmens astronòmics més destacats dels últims anys. Tot i que la franja de totalitat no passarà per Premià de Mar, viurem una ocultació molt important del Sol que permetrà observar un espectacle poc habitual. Segons ens ha explicat l'astrònom Ramon Navas, Premià quedarà just a fora pels pèls de la franja de totalitat, de manera que no es farà de nit. Tot i que el cel quedarà gairebé completament tapat, la llum disminuirà de manera evident, però no es produirà l'enfosquiment sobtat que només es viu quan l'eclipsi és total. A més, en el moment de màxima ocultació, el Sol estarà molt baix, a només 4 o 5 graus sobre l'horitzó, per la qual cosa serà important buscar un indret amb una bona visibilitat cap a l'oest.
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipsi parcial, fins aquí no hi ha diferència.
1: Per aquells que vulguin viure l'eclipsi en tota la seva espectacularitat, l'astrònom recomana desplaçar-se fins a la franja de totalitat que travessa punts com Lleida, Tarragona, Saragossa, Burgos o Astúries. També aconsella evitar els desplaçaments d'última hora i arribar-hi el dia abans perquè les carreteres es poden col·lapsar per l'elevada afluència de visitants. Pel que fa a l'observació des de Premià de Mar, Navas apunta que alguns miradors a la part alta del municipi poden ser bones opcions, sempre que ofereixin una vista completament oberta cap a l'oest, imprescindible perquè el sol es troba molt a prop de l'horitzó en el moment de màxima ocultació. Recorda també que és imprescindible observar l'eclipsi amb ulleres homologades durant totes les fases parcials, ja que mirar directament al sol sense la protecció adequada pot provocar lesions irreversibles a la retina. Només les persones que es trobin dins la franja de totalitat podran retirar-se les ulleres durant els pocs segons o el minut aproximat que durarà l'ocultació completa del sol.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Aquest dijous és el dia per fer balanç de la jornada de l'eclipsi i un dels aspectes més comentats són els problemes de mobilitat que van succeir tant als dispositius d'anada cap als punts d'observació com al retorn cap a casa. A les cues i retencions quilomètriques de les carreteres es va sumar el col·lapse de diverses estacions de trens, amb espais atapeïts i la indignació de centenars de passatgers. En aquest sentit, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel que va passar a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació.
2: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer-hi els cotxes perquè no col·lapsar.
1: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder en reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi. Pel que fa a les carreteres, el dispositiu especial de trànsit per l'eclipsi s'ha tancat amb el retorn de 80.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit ha fet un balanç positiu de l'operatiu, ja que s'ha saldat sense víctimes mortals ni accidents greus, malgrat que l'esdeveniment va generar una mobilitat extraordinària. Segons l'SCT, el trànsit de sortida es va incrementar prop d'un 7% respecte al dia de referència de l'any passat. A la fase de retorn es van detectar augments de fins al 40%, especialment entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut per homicidi per imprudència la conductora del turisme implicat en l'accident de dimarts a la nit al pont de Pardinyes, en què va morir un motorista de 22 anys. La detenció és cautelar i el jutjat ha requerit documentació abans de decidir si queda en llibertat, segons ha detallat aquest dijous la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón. La paria actuarà a la cruïlla d'accés al camí de Granyana, on en 3 setmanes han mort 2 motoristes en accident de característiques similars. I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol. Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha informat que la xifra de morts puja fins als 265 i també hi ha 3.500 ferits, 496 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades. Preu a punt per acabar, Brussel·les ha assegurat que el control de Meta i TikTok contra la desinformació sobre passos fronterers està donant fruits. La Comissió Europea va activar un mecanisme de coordinació amb les plataformes i organitzacions de verificadors de fets, després que la crisi migratòria de Ceuta sorgís arran d'informació falsa que va córrer per les xarxes socials. Això és tot a moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els tres proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Informació.
0: El Departament de Territori ha informat que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada amb 8,9 milions d'euros i es comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Les obres que ara es liciten són, com diem, les primeres que es duran a terme del conjunt d'actuacions previstes al conveni Maresme, que la Generalitat va presentar fa unes setmanes a Mataró, un desplegament d'accions a la carretera nacional i a la C32, que en total han de costar 384 milions d'euros que ha traspassat l'Estat a Catalunya en virtut d'un acord signat l'any 2009. Pel que fa estrictament a la carretera nacional, es preveuen en total 18 actuacions al llarg de la comarca en 16 termes municipals que s'enfilaran tots ells als 180 milions d'euros.
3: Premià Media. Informació.
5: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
7: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
9: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.

0: hit. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Poques hores perquè arribi l'eclipsi solar. Nosaltres avui ens preguntem, hi ha algun ritual, hi ha alguna cosa que hem de fer durant aquest eclipsi? Avui sortirem d'aquests dubtes i ens donarà moltes respostes l'Helena Guitart.
2: Helena, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia, Manel.
2: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa en la tarda o la nit d'avui?
3: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se tornava a fosc. Bueno, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món. I clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i bueno, crea aquesta inquietud.
2: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
4: Volem foto,
2: sí,
4: també.
2: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
3: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure pues, el meu, la matèria prima. Cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
2: Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
3: Bueno, el sol i la lluna avui és el dia, no? El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig i igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
4: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta i allò... M'agrada, m'agrada.
2: Sí. Escolta'm, per explicar a Helena avui, què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa o no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
3: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
2: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
3: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda-nit, i ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
2: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
3: Jo demà no faria res i ja dia 14, pues, una espelmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
2: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
3: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
2: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
3: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què està, que tens nous propòsits i vos, pues això, fer una mica mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
2: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades,
4: de
2: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
3: L'11 i el 22.
2: Sí. 11 i 22.
3: Sí.
2: Molt bé.
4: Ah, per què?
3: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquesta espelmeta de mel aquests dies, I no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
2: I fins que s'apagui, eh?
3: Fins que s'apagui.
2: Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, si tens alguna pregunta per l'Helena.
4: No, simplement anem tancant i m'agrada molt aquest concepte, em quedo amb molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi una cosa, un fenomen especial, demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
3: I avui és un dia...
4: Clar que sí.
3: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar. A vegades el simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, doncs ja crees una energia que arriba on té que arribar.
4: L'11 i el 22.
2: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjar moltes cosetes i molts secretets.
3: Sí, faig fires i a l'Instagram Belania Ritual podeu trobar on estaré el cap de setmana i la web i el que faig una mica, conèixer.
2: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle bàsicament, del que ens dona la natura i ja hi haurà temps per invocar i per potenciar coses.
4: Ens ho apuntem, Manel Ferrer des de Premià Mèdia, una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
2: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
3: Gràcies a tu.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Agents de la policia local de Premià de Mar van detenir la matinada de divendres a dissabte dos individus com a presumptes autors d'un robatori a l'interior d'una autocaravana a Premià de Dalt. Segons explica el consistori veí, al carrer Bogi d'aquest municipi, uns veïns van observar com els homes trencaven una finestra i entraven al vehicle i van avisar la policia. Quan la policia hi va arribar, els homes ja no hi eren, però uns altres veïns els havien enregistrat en vídeo i les imatges van ser enviades a Premià de Mar i a Vilassar de Dalt, on també es van sol·licitar reforços. A Premià de Mar van poder identificar ràpidament els dos individus al vídeo perquè haurien comès un altre robatori amb força durant les primeres hores de la nit i a partir d'aquí els van localitzar i els van detenir. I posteriorment van descobrir que ja tenien antecedents per diversos delictes contra el patrimoni. La policia local de Premià de Dalt ha volgut agrair públicament la col·laboració dels cossos de Premià de Mar i Vilassar de Dalt i també la implicació ciutadana en aquesta operació.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza, que avui ens parla de llibres de cuina, quatre propostes que ens conviden a reflexionar sobre la cuina d'avui, la manera com cuinem i el paper de les noves tecnologies a l'hora de preparar els aliments. Endavant, Sergi.
3: Bé, doncs, penúltim, malauradament, penúltim programa d'aquesta temporada de Llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Bé, bé, tot bé.
3: Sí? Anava a dir, bueno, si vols comentar primer el tema aquest de la calor, que ja ho està comentant tothom, que venim de nits... bueno, venim i vindrem amb
4: I anirem,
3: nits
4: sí.
3: I anirem amb nits horribles, que no es pot ni dormir. No sé tu com estàs vivint la calor.
4: Com puc? No gaire dignitat, la veritat és que no.
3: Vale.
4: Però bueno, escolta'm.
3: Anem fent, no?
4: Tot passarà.
3: Anem tirant.
4: Anem al dia. Això és com lo de les drogues. Anem al dia.
3: De què parlem avui, va?
4: Jo avui he portat llibres de cuina.
3: Vale.
4: Mal?
3: Crec que no n'hem parlat mai de cuina.
4: No, crec que no. I em feia gràcia.
3: Doncs vinga.
4: Perquè com que podem... O sigui, no parlem de receptes, no? Perquè per això hi ha, no? Hi ha altres programes...
3: Sí, correcte.
4: Però si no, com el concepte de llibre de cuina, no? Que també ha canviat molt.
3: Vale.
4: No? Perquè abans teníem aquells totxos, i me'n recordo la meva mare, allò de 3.000 milions de receptes que sortien des d'orelles a no sé qui fins a...
3: O en el bloc de notes, no? Que tenies abans.
4: O en el bloc de notes. I bueno, llavors ens he pensat que ara l'estiu, les escoles ja han acabat. Ostres, pues, ja en principi hi ha dies de vacances, llavors doncs, home, et pots entretenir una miqueta més.
3: Sí, ho hem parlat abans, que el tema del temps és algo complicat, almenys per la gent que...
4: Sí.
3: Bueno, adolescent sobretot, que és aquesta cuina ràpida.
4: Sí.
3: I també poder gent que treballa que quan surt de la feina el que menys li agrada és passar-se una hora cuinant.
4: No mola.
3: Bueno, això ja en parlarem
4: en un altre moment. Sí.
3: Quins llibres portes?
4: Mira, un que em fa molta gràcia és el d'en Pep Salsetes, que és un senyor conegut, uh-huh. I vull dir que és molt per xarxes, i de més que és Cuinem, cuina catalana per a tota la família.
3: Vale.
4: Llavors és un llibre superfàcil, molt atractiu, en el sentit doncs, que t'ho posa tot molt, uh-huh. molt a l'abast, i és per tot tipus de participants a l'hora de cuinar, no? Des de nens fins a gent que no en sap tant, i t'ho posa molt fàcil.
3: Atronjat, veig.
4: Sí.
3: Un llibre atronjat.
4: Atronjat, sí. Sí, perquè hi ha molt de... En les il·lustracions hi ha molt de taronja.
3: És el que comentaves, podria ser aquest un dels llibres moderns de cuina, no? Que
4: sí.
3: Els dibuixos no és la foto que et trobaries, per exemple, en un restaurant del plat combinat directament, no? És de dir, són fotos, són dissenys,
4: no? És un llibre molt amable, uh-huh. de disseny, no? I que t'ho posa molt fàcil, perquè també ha canviat
3: Mira.
4: Molt el tema rap. De...
3: Que maco.
4: El tema de la cuina, no? Perquè sí. abans, no? Les nostres mares o les nostres àvies, no? Quantes hores s'havien anat al mercat aviat a comprar, i et passaves tot el matí cuinant. I clar, això és un altre concepte, no? Uh-huh. Vull dir que ja no tenim tant de temps i volem que sigui distret i divertit jugar i cuinar amb tota la família. I aquest és aquest llibre que és com molt atractiu, tant per nens com per grans, i que ho posa molt fàcil. Les receptes són fàcils, els ingredients són fàcils, uh-huh. i ho trobo que, bueno, que està molt bé.
3: Suposo que és molt típic en aquest tipus de llibres. Poder n'hi ha un altre, que de fet així ho podem fer servir de pont per passar un altre llibre,
4: sí.
3: que és aquest concepte de separar per categories, no?
4: Sí.
3: Dins del llibre de cuina.
4: Sí.
3: Generalment, jo crec que és, no sé, podem equivocar, tema dinars, sopars i postres, o més aviat
4: sí.
3: per tipus d'aliments, és a dir, peixos, carns...
4: Sí, o també per tipus de dietes, en plan, uh-huh. pues, plats vegans, no? Plats vegetarians, uh-huh. no? O com cuinar 3.000 maneres la carn, no? O... Sí, amb això s'ha com segmentat molt.
3: Moltes diferents maneres de caracteritzar, diguem, no?
4: Sí, i per diverses raons, o sigui, des dels restaurants fins a migració, i de més també hi ha cuines d'altres indrets del món.
3: Clar,
4: molt interessants,
3: és veritat,
4: no?
3: Sí, sí.
4: Quan estava triant els llibres allà a la llibreria per saber què ens portava, doncs clar, hi havia cuina portuguesa, cuina japonesa, tailandesa, la Índia, no? I això també és com molt divertit perquè és molt variat, no? I si t'agrada agradava molt, pues, una manera de cuinar. Realment, ara no és com abans, que era com molt exòtic.
3: Sí.
4: Un curri era exòtic. Exacte. El que jo era petita sí, que a mi ara no, no? També dins de la cuina, també hi ha la cuina que és com més saludable.
3: Mira, passem a l'altre llibre, no?, que
4: sí.
3: Deies.
4: Sí, ara amb tot aquest tema del món antiinflamatori, que tots estem tan inflamats i no m'estranya amb aquesta calor, jo estic
3: sempre
4: inflamada també.
3: Sempre sobre el tema, eh?
4: Estic molt inflamada. I llavors, doncs, hi ha aquest tipus de cuina i que barreja una miqueta de nutrició, una miqueta de salut, no? Que ja tries molt bé els ingredients, que sobretot la gràcia és que normalment ho pots preparar i ho pots guardar i ho pots anar utilitzant, no?, al llarg de la setmana, com en curtits o vinagrats o així, i la veritat és que també és una altra visió. Solen ser receptes bastant refrescants, molt diferents de les cuines més tradicionals, no?, que aquí no hi ha rostits a la cuina...
3: Llenties estofades, aquestes coses, a 40 graus.
4: Exacte. Veus, hi haurà aros de verdures no frites con salsa cremosa. I això, home, té bona pinta.
3: Em costa aquest tipus de menjar, a mi sempre. Mira que el menjar saludable em costa bastant, a mi.
4: Sí, no? O ensalada o gazpacho de cogombra. Bueno,
3: bé, sí,
4: saps?
3: Bueno,
4: sí. És un altre concepte d'una cuina que et cuides i que és més lleugera.
3: Exacte.
4: I si estàs inflamat, desinflames d'alguna manera.
3: Un gazpacho.
4: A la mesura que es pugui, sí.
3: Vale.
4: Sí, o sigui, també tenim aquest concepte de...
3: Saludable.
4: Saludable,
3: vale, perfecte.
4: Anem-ho a...
3: O sigui, ja per tothom,
4: fàcil.
3: És a dir, per tothom. I ara, bueno...
4: Ho arregles després menjant un dònut.
3: Sí.
4: O sigui, després del...
3: Un ovarius.
4: Per compensar.
3: Un ovarius. I ara ve un que, bueno, és més modernet, no? El que tu vulguis.
4: Sí.
3: Aquest, no?
4: Sí, vale. Aquest sí. He fet la broma abans i
3: sí,
4: tal.
3: Bueno, sí, bueno, cuidado, eh?
4: Sí. Bueno, també, dins el món de... A veure, què passa ara amb les receptes a la cuina?
3: Sí.
4: Tothom es baixa les receptes o per internet o ho veus per Instagram, no? Jo en tinc, jo segueixo varia gent per Instagram, no? Llavors et surten, doncs, les receptes, ho veus com ho fan i tal, no? I llavors, clar, el llibre té poc a competir, no?, amb aquest nivell, no?, i que tot és pressa, ràpid, i jo no m'entendré aquí a llegir què s'ha de fer per... No, sinó que jo ho veig...
3: I no és el mateix llegir-ho que veure-ho, no?, que podes més... S'entén millor, no?, poder.
4: Exacte. Doncs pues tenim aquí, espero dir-ho bé.
3: Va, vinga, va, concentra't.
4: Estic una miqueta preocupada. El Satisfryer!
3: Bien.
4: Hem fet broma abans.
3: Cuidado,
4: broma abans, sí.
3: No repetim massa el títol, eh?
4: No passa res, no passa res. És un cuiner també molt mediàtic, és David de Jorge, que col·labora amb Vera Seteg i tal, i que són, pues, bueno, hi ha la broma aquesta, perquè és com molt llampant, no?, la il·lustració de la coberta, no?, i és com molt divertit, no?, perquè ha molt atenció. I és també aquesta lluita de supervivència dels llibres de cuina, no?, per dir,
3: sí.
4: Uau!
3: I d'utilitzar aquests elements robòtics o que
4: sí.
3: Faciliten molt bé el fet de cuinar, no?
4: Sí.
3: Que sigui més saludable i que sigui més fàcil, perquè és el que comentàvem abans, no? Al final el temps se'ns tira a sobre moltes vegades i no arribaràs a casa després de treballar 8 hores, que és el que fa tothom, i et posaràs a cuinar...
4: 8 hores més.
3: 8 hores més.
4: O 2 hores més.
3: O 2 hores més pel menjar de demà, a més a més.
4: Clar.
3: Això també ho fa molta gent, no?
4: Clar. Clar, clar, i sí, són també, doncs, aquests llibres de receptes, perquè estan molt bé aquestes màquines, però arriba un punt, i almenys jo no en tinc a casa, però conec gent que ho té, que és que al final sempre faig el mateix, és que al final, i llavors, doncs, el que està el que és original és que et donen noves idees, no?, noves maneres de cuinar a part dels quatre que ja saps.
3: Sí.
4: I a més ho fan d'una manera així com divertida.
3: Sí,
4: no?
3: Ja la portada és curiosa.
4: És cridanera,
3: sí.
4: I les receptes estan bé, també t'ho posen fàcil. Vull dir que no, no? També hi ha diverses tintes, molta il·lustració.
3: Uh-huh.
4: Ja està molt bé. I el títol es diu...
3: Ho he de dir jo ara?
4: Sí, va.
3: Satisfryer.
4: Sí.
3: Ai, quasi.
4: Bueno, és per fer la gràcia. Sí. Sí, sí.
3: I anem amb l'últim llibre, que ens queden...
4: L'últim és...
3: Un minutet,
4: sí.
3: Dos, podem allargar una mica més.
4: Sí, gràcies. És del llibre de la Deparellada, Els plats del dia.
3: Uh-huh.
4: Val, que és, pues, això, no? És un receptari bàsic, fàcil i també per una cuina més econòmica, més de lo que tu tens aquí del quilòmetre zero,
3: uh-huh.
4: No? De lo que pots. I són receptes... El llibre ja no és tan atractiu, ja no tanta
3: és
4: foto...
3: Text, no?
4: És text, però a mi m'agraden molt les receptes. Són fàcils de fer, són bastant normals, vull dir que... I és com el que seria el llibre més tradicional del que dèiem, un receptari de cuina, doncs seria aquest. Però els receptes són guapes.
3: Quan he vist que era tot text, m'he imaginat que era... No sé si existeix, poder sí, no? Bueno, segur que sí, que són llibres de ficció que parlen de cuina. Generalment, quan pensem... Quan pensem en llibres de cuina, pensem en llibres de receptes, però llibres de ficció moltes vegades doncs, no se'ns passen pel cap, no?
4: No, què vols dir? Un cuiner assassí? O
3: per exemple?
4: Bueno, jo em vaig a llibre
3: Agatha Christie,
4: abans
3: buscant...
4: de Sant Jordi. Bueno, n'hi ha un de l'Agatha Christie, que hi ha un púding allà a mig,
3: veus?
4: Picat, que bueno, és clau en la resolució del cas. I sí que n'hi havia un que es deia el Freakandation. No, no sé
3: sí,
4: si...
3: Sí, és veritat, és veritat. Sí, sí,
4: perquè
3: sí, sí.
4: Això és... centrat en el món dels restaurants i
3: hòstia,
4: de la cuina.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Sí, o sigui, també n'hi ha.
3: Molt bé, Mar, doncs gràcies per venir avui a parlar-nos de llibres de cuina i setmana que ve, que és l'últim és l'últim programa, malauradament, bueno, farem una mica de programa especial, que és, bueno, portarem els dos llibres, un llibre, dos llibres, que a nosaltres personalment ens agradin molt i en parlarem però, doncs, per acabar d'una manera més maca, no?
4: Sí, com ho has dit abans, que ens en portaríem a que ens agradaria que ens enterressin amb ells.
3: Exacte, ens aniríem a la tomba amb
4: això,
3: aquests llibres.
4: Això, ens aniríem a la tomba.
3: Veus? Així,
4: vale.
3: Estirats.
4: Molt bé.
3: Doncs Mar, moltíssimes gràcies.
4: Vale.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aprovades i publicades oficialment al Butlletí Oficial Provincial, les bases reguladores que serviran per assignar els pisos a lloguer subvencionat del carrer del Carme. El document, que s'havia estat treballant durant mesos i també negociant entre els grups municipals, va ser aprovat finalment per la Junta de Govern Local aquest juliol i ara, quan acabi el període d'exposició pública i al·legacions, també serà aquest òrgan qui farà la convocatòria del període per presentar les sol·licituds. En el document aprovat es justifica d'entrada la fórmula acordada amb la promotora privada UCSA, que farà que per primer cop l'Ajuntament ofereixi al col·lectiu de premianencs entre 18 i 35 anys i majors de 65 anys l'opció d'accedir a un lloguer subvencionat i tot seguit es detallen els requisits que cal omplir per obtenir l'adjudicació d'un dels 16 pisos que formen part del paquet, concretament 9 pisos a dues habitacions, 4 d'una habitació i 3 de 3 habitacions. També s'hi explica la mecànica de la concessió. Tots els aspirants hauran de formalitzar la sol·licitud i lliurar una part de la documentació i després s'avaluaran amb el concurs una comissió de seguiment les sol·licituds i es publicarà una llista d'admesos, els quals es requerirà perquè acabin d'acreditar tota la informació donada a la sol·licitud. Superada una fase d'al·legacions, s'obtindrà una llista definitiva i, finalment, es farà un sorteig entre tots els admesos. De tot plegat, no només en sortiran els primers adjudicataris, sinó també una llista d'espera que servirà per assignar pisos que vagin quedant buits els pròxims anys. Però les bases remarquen que caldrà continuar complint els requisits per poder accedir a aquests habitatges. Els requisits principals tenen a veure amb l'edat o l'empadronament a Premià de Mar, però també hi ha el de les rendes, que és el requisit que des del primer esborrany del document va motivar debat polític, perquè els grups d'esquerres a l'oposició han considerat que els topalls fixats no atenen els grups socials més necessitats. Les bases indiquen concretament que la renda d'una unitat familiar d'un sol membre ha de ser de 2.672 euros bruts mensuals, 32.073 anuals com a mínim i de 4.151 euros com a màxim, 51.318 anuals. Justament el grup del PSC, que es feia ressò de l'aprovació de les bases abans i tot que n'hagi informat l'Ajuntament, criticava el passat divendres aquests paràmetres en un vídeo publicat a xarxes. A data d'avui, l'Ajuntament no pot precisar ni quan s'obrirà el període oficial de sol·licituds ni quan es farà el sorteig de les adjudicacions, per bé que s'intentarà que el procés comenci a mitjans de setembre. Mentrestant, l'Ajuntament té previst contactar amb les prop de 800 persones que des de l'estiu del 2023 han mostrat interès en aquests habitatges i que han escrit o trucat pels canals que es van habilitar en el moment que es va formalitzar l'acord amb la promotora. Un cop s'hagi fet l'assignació dels pisos, es formalitzaran amb l'empresa promotora els contractes de lloguer i es començaran a abonar els imports de la subvenció que l'Ajuntament pagarà bimestralment als arrendataris.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Ha aprovat inicialment el 4 d'agost passat el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant de l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública i que es considerarà aprovat definitivament passats 30 dies si no s'interposen al·legacions. El projecte aprovat per resolució d'alcaldia ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. La façana es tancarà amb cristall laminat i la coberta serà de panell de xapa ondulada. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, perquè s'hauran de fermar amb cadenat, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per a les bicicletes elèctriques. També tindrà sistema d'il·luminació propi i càmeres de vigilància. Tot plegat es podrà usar les 24 hores al dia i 7 dies a la setmana per mitjà d'un sistema d'accés digital a través d'un aplicatiu per a mòbils. Tot plegat costarà, com va informar l'alcalde aquest juliol, 48.127,75 euros amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme de promoció del transport públic a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Vellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'Espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència. La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat. Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure. I això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixits serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot es repunta. Concretament afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys davant del Mercat de Sant Joan matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar-sang. I a Cabrils ja per en taula, Manel Ferrer.
2: La Festa Major de Cabrils arriba aquest divendres a un dels seus moments més esperats amb l'inici de la 37a Mostra Gastronòmica. Durant 4 dies, la gastronomia tornarà a ser la gran protagonista del municipi. Del 14 al 17 d'agost, la mostra reunirà restaurants, rebosteries, cellers, artesans i food trucks. Cada vespre, de 8:15 a 11:15 de la nit, els visitants podran tastar propostes de tota mena, des de la cuina tradicional fins a especialitats internacionals i gastronomia sobre rodes. L'oferta es completarà amb vins i caves, música en directe, DJ, espectacles familiars i activitats diverses. Entre les propostes gastronòmiques hi haurà plats com el suquet de rap i gambes, la paella de pop i calamar, cuina tailandesa, hamburgueses, kebabs, pizzas, creps i dolços. La mostra també coincidirà amb dos aniversaris, els 30 anys de Can Rin i els 25 de Tempo de l'Hort. Quatre nits, doncs, per convertir Cabrils en un gran punt de trobada al voltant de la gastronomia.
1: Tanquem amb el temps. Esperem cel enteranyinat a partir del migdia avui. Temperatures inclements un dia més. Mínima de 27 graus i màxima de 31. Demà no serà diferent.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Dijous 6 d'agost s'obre i comença a funcionar el nou aparcament temporal de cotxes a Can Sant Pere, a la parcel·la que es va alliberar després de la primera fase de l'enderroc. En contra del que s'havia contemplat en algun moment, no serà finalment un aparcament de zona blava i de pagament, sinó que el govern ha preferit establir, amb caràcter de prova, una modalitat híbrida gratuïta. Hi haurà un sector de 14 places d'aparcament express per a estacionaments d'un màxim d'una hora. A la resta del municipi i l'aparcament express permet aparcar només mitja hora, on els cotxes hauran d'exhibir un disc horari. Aquest temps limitat funcionarà de 7 del matí a 10 de la nit, perquè durant la nit els cotxes hi podran estacionar lliurement residents i també no residents. L'altre sector serà de 12 places i tindrà una doble condició. Els residents hi podran aparcar lliurement les 24 hores del dia i els no residents hi podran deixar el cotxe com a màxim durant dues hores, entre les 8 del matí i les 8 del vespre, també exhibint un disc horari. Tot plegat, com diem, s'activarà dijous, de moment, amb una senyalització provisional, perquè es farà coincidir amb la recepció oficial de l'obra de reforma del carrer Jacint Verdaguer, reforma que ha suposat la supressió d'un bon grapat de places d'aparcament i que ha motivat en gran mesura la creació d'aquest aparcament a Can Sant Pere, que des del principi el govern ha defensat en l'oportunitat de compensar aquesta circumstància, oferint aparcament per la zona comercial del centre i també aparcament nocturn als residents, d'una manera semblant a la que es busca amb l'aparcament soterrani del mercat, que els pròxims mesos adoptarà un funcionament semblant. I pel que ens diu avui el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, si s'ha descartat la zona blava és perquè de moment la fórmula tindrà un caràcter de prova i perquè no deixa de ser un aparcament temporal a l'espera que es desenvolupi la finca de Can Sant Pere. S'ha entès que aquesta provisionalitat aconsellava adoptar una modalitat d'aparcament que no impliqués l'empresa concessionària, perquè això faria més senzill fer canvis en el futur si es consideren necessaris.
0: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
0: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
0: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It. Jazz It.

0: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Dediquem els propers minuts de la nostra cita mensual amb el CAP, amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar, un espai també que aquí agraïm, per cert, a l'Institut Català de la Salut, que ens permeti també poder parlar amb els professionals i les professionals que formen part d'aquest Centre d'Atenció Primària premianenc. Atenció, perquè avui parlarem de la salut bucodental i també de l'alimentació, perquè el passat 20 de març era el Dia Mundial de la Salut Bucodental i avui hem pensat que era un bon dia per parlar justament de quins són els beneficis d'una boca i unes dents que siguin fortes, que siguin sanes i quina relació hi ha amb els hàbits saludables i amb una bona alimentació. Així que què millor que presentar-vos ràpidament a l'Helena Fernández, que és higienista dental. Helena, benvinguda.
2: Gràcies.
1: Gràcies per ser avui a la ràdio.
2: Gràcies.
1: I per parlar justament d'aquest Dia Mundial de la Salut Bucodental, que no se'n parla gaire a nivell de mitjà, és a dir, no seria molta notícia, però és molt important, no?
2: Bueno, de fet, era bastant curiós perquè justament aquell dia es va aprofitar, va ser un dia perfecte, vam poder fer una activitat allà davant del centre, teníem moltes activitats de cara als nens. Llavors, era curiós perquè tota la gent que passava per allà al davant m'explicava, ostres, o em preguntava, i això què és? Dic, doncs mira, és que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Ah! I tothom s'estranyava, o sigui, no... A ningú li semblava una mica familiar ni res. Llavors, va estar molt bé perquè, al final, la nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció. Perquè, al final, sí que és veritat que nosaltres tenim el tema de la boca. És com un tema no tabú, però normalment associem al dentista, doncs, no? És que tenim qualsevol problema de la boca, tenim qualsevol problema, llavors anem. Però, clar, al final, l'important és intentar no arribar a aquest punt, intentar conscienciar tota aquesta gent de tot el que hem de fer. Llavors, jo crec que això, aquest dia va ser molt possible, va anar molt bé i va ser molt positiu.
1: Molt bé, Helena. De seguida expliquem a la població, als premianenques, què han de fer per cuidar la seva salut bucodental. Abans deixem que presenti que avui vens acompanyada de la Sandra Montoro, que és nutricionista i que també és un luxe tenir-la avui. Què tal, Sandra? Com estàs? Benvinguda.
3: Molt bé, gràcies.
1: Quina importància té també l'alimentació o la relació que hi ha entre l'alimentació i la cura també de la nostra higiene bucodental? Perquè jo crec que no en som gaire conscients. Al final veiem els aliments com una espècie de benzina pel cos d'una banda, no? I de l'altra també, doncs, la salut o la higiene dental.
3: Sí, sí, de fet, cada vegada més l'atenció primària, la tendència és a treballar de manera multidisciplinar. Uh-huh. I la higiene dental i la salut bucodental doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, no? Perquè si pensem que la boca és una porta d'entrada, no?, al nostre organisme, llavors tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
1: Per tant, quins consells podríem donar així d'entrada a nivell alimentació? Què és important tenir en compte, Sandra?
3: És important diverses coses, molt poquetes però molt importants. Per exemple, sempre s'ha parlat del sucre, no? El sucre i la seva relació amb la càries. Però no només és això, que també és cert, però, per exemple, el sucre amb quina freqüència? No? Perquè hem de saber que, per exemple, quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Okay. Llavors, en aquest punt, les bactèries, quan mengen o quan fan ús d'aquests productes alimentaris, llavors fermenten i produeixen àcids. Aquests àcids doncs, deixen una miqueta a la salut bucodental i pot aparèixer la càries, no?, en aquest cas. Uh-huh. Llavors, els productes amb sucre, sobretot les begudes, els aliments que són pastosos, que es queden com molta estona a la boca, com les xutxes, uh-huh, no?, tot això, doncs, hi ha més tendència a que aquestes bactèries es posin una miqueta a les botes i comencin a fermentar aquests àcids, no? Si parlem també de les begudes, dels aliments pastosos, i de la freqüència. Pensem que aquestes bactèries tenen una durada de 20-30 minuts amb aquest poder acidificant, no? Llavors, és molt important saber doncs, reduir una miqueta aquests productes, però també evitar el picoteig constant al llarg dels dies. Llavors, si volem fer un aport de sucre, millor fer-ho després dels àpats. Aquest seria, uh-huh, per exemple, un dels consells que podríem donar.
1: Molt bé, consells que avui ens dona la Sandra Montoro, que és nutricionista de l'equip d'atenció primària de Premià de Mar, i després d'aquesta ingesta, no?, a vegades potser serà més o menys saludable, no?, si a algú li ve de gust una llaminadura o segons quines begudes ensucrades. Part importantíssima també, Helena, la higiene dental, no? Perquè això, perquè aquests àcids que ens explicava la Sandra no ens acabin creant càries, no?
2: Clar, perquè al final, o sigui, jo, per exemple, això ho explico molt quan, sobretot, fem intervenció a les escoles, el tema dels esmorzars que porten els nens al col·le... Clar, jo sé que ara mateix, avui dia, hi ha molta facilitat amb aquests aliments que són, com deia ella, doncs més cariogènics en aquest cas. Clar, hi ha molta facilitat, doncs surten del col·le, tenim aquesta facilitat d'agafem qualsevol cosa i mengem. Després, clar, anem a entrenar, anem a no sé què, ja no tenim aquesta immediatesa de poder rentar la boca. Llavors, jo sempre recomano el mateix. Al final, tots són persones, tots aquests aliments estan molt bons, tots podem menjar, però el que deia ella, doncs també veure aquesta, no?, aquesta, com et puc dir, no fer-ho cada dia, un parell de dies... Llavors, aquesta freqüència també, per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca, perquè al final aquest àcid que es queda a la boca l'he de treure el més ràpid que pugui. Llavors, que jo faig això, que cada dia al col·le per esmorzar no m'emportaré un entrepà de Nutella, un pa Bimbo, però sí que és veritat que si ho faig puc fer un dia i després intentar tenir una bona cura. Llavors, jo també dic sempre el mateix, que al final per tenir una bona higiene no només cal rentar la boca i ja està. Perquè nosaltres pensem, vale, jo em rento 10 segons i ja és suficient. Doncs pues no, és com un pack.
1: Ja he complert, no?
2: Tenim ja de tot, tenim. Hem de fer-ho les vegades que calguin, que com a mínim han de ser dos, sempre. Que podem fer les tres vegades al dia? Perfecte. Els nens moltes vegades diuen, no, jo el cap de setmana que estic a casa, les tres vegades les puc fer. Fantàstic. Matí, migdia i nit. Que no puc fer-les al matí i a la nit és més que suficient. Però clar, és suficient si jo cada vegada que em rento la boca com a mínim m'estic un minut i mig. Perquè si no, aquest raspallat de 10 segons o de mig minut no és eficaç. Llavors, si nosaltres complim, fem dues vegades al dia, matí per la nit, fem minut i mig, i després aprofito també per donar aquesta informació perquè jo crec que és molt important. Nosaltres tenim molta tendència que quan rentem la boca, normalment agafem una mica d'aigua, glopegem i escupim. Llavors, què passa? Que normalment nosaltres quan rentem la boca, la nostra pasta porta el flúor, que és el que fa que la nostra boca i les nostres dents estiguin protegides. Llavors, clar, si jo glopejo amb aigua, aquesta quantitat de flúor, aquest aport per les nostres dents, s'està perdent. Llavors, l'ideal seria rentar la boca i intentar només escupir la pasta de dents i no glopejar amb aigua. Sé que és algo molt difícil, al final és un hàbit, és un costum que s'ha d'intentar mica en mica. Jo és un missatge que dono molt a la consulta, ho dono molt a la intervenció comunitària. Llavors, ara que tinc aquest altaveu, i jo tant, crec que és un missatge i un molt clau.
1: Escopim la pasta, però no glopegem perquè l'aigua s'emporta el flúor que queda enganxat.

0: i al final també, com diem, és un costum que s'aixeca, bueno, es lleva al dematí i diu, ai, és que el mal alè, tal, doncs em rento les dents, clar. Si després esmorzo, no és eficaç. Llavors, l'ideal al matí és esmorzar i rentar-me les dents.
1: Uh-huh.
0: I després, sempre també, això és important, cada vegada que jo em renti les dents, és important estar encara que siguin 20 minuts, mitja hora, després sense menjar ni beure, perquè al final aquest efecte de la boca neta, si tu després, encara que sigui beure un got de llet, no ho tenim tot.
1: Perfecte. Quins aliments, Sandra, poden protegir les nostres dents? Perquè ara també parlava l'Helena d'hàbits, no? En aquesta societat nostra que va tan de pressa, sembla que ens costi trobar 3 minuts per rentar-nos les dents, no? Hi ha aliments que ens protegeixin, que ens ajudin si justament, doncs mira, sabem que no tindrem temps per rentar-nos les dents fins que arribi el migdia o la nit. Hi ha alguna cosa que ens pugui prevenir?
2: Doncs sí, evidentment sí. Podem fer coses també per protegir les nostres dents amb els aliments, no? Com per exemple verdura crua, fruita sencera, fruits secs. Són tots aquells aliments saludables que requereixen masticació. La masticació produeix salivació. I la saliva ens la saliva té un component que és protegeix les dents amb l'àcid aquest que parlàvem abans, neutralitza l'àcid de la boca. Llavors, tots aquells aliments com la fruita sencera, la verdura crua o els fruits secs faran que jo mastegui, augmenti la salivació i protegeixi amb aquesta saliva doncs, aquests àcids que parlàvem.
1: No? Mm-hmm. Per tant, no és tan quin tipus d'aliment, sinó el fet que siguin aliments que ens obliguen a mastegar, no? Uh-huh. I a salivar, el que protegirà. No?
2: Exacte, si són saludables, molt millor.
1: Uh-huh. Que hi ha algunes teories també, no? Algunes dites populars. No? Si em menjo una poma, em protegeix ja i no cal que em renti les dents fins la nit. No? Que penses, no sé d'on s'ha tret això, però hi ha gent que ho diu. No,
2: no et protegeix una poma abans que una magdalena, per exemple.
1: Això segur.
2: Val? Uh-huh. Però vull dir, la neteja no te la treu.
1: Mm-hmm. Molt bé. I tipus de raspallats també, Helena. També hem d'entrar aquí, perquè ja no és només el temps que hi dediquem, sinó com rentem, no?, aquestes dents o com fem aquesta higiene. No? Si passem només per la dent, si passem per la geniva, si anem de dalt a baix, la direcció, això també importa.
0: Sí, és que, com dèiem abans, és tot un pack. Llavors, per exemple, també a l'hora de raspallar entra molt el tema de quin raspall és millor, un raspall normal, un raspall elèctric... Al final, cada persona també és un món. Hi ha, per exemple, molta gent que està acostumada al raspall normal i li va molt bé, i hi ha molta gent que amb el raspall elèctric també. El que passa és que el raspall elèctric té més facilitat perquè al final tu no has d'estar pensant quin moviment has de fer per rentar la teva boca. El que passa és que, òbviament, si tenim raspall elèctric, si us plau, hem de passar-ho per totes les cares de la dent perquè el raspall tampoc és màgic. Però sí que és veritat que a mi, personalment i professionalment, m'agrada molt recomanar el raspall normal perquè al final és una manera de que no se t'oblidi el que tu has de fer per poder mantenir la teva boca neta. Llavors, es pot alternar, per exemple. I després, a l'hora de raspallar, hi ha dos moviments estrella, que segurament el primer ja el sabem, que és fer com aquesta rodoneta per la part de la dent, que si t'hi fixes és un moviment molt semblant al que fa el raspall elèctric.
1: Mhm.
0: I també important rentar, doncs, el que dèiem abans, totes les cares de la dent. La part de fora, la part de dintre i la part del queixal, perquè al final també això entra amb el tema de l'alimentació perquè és on queda la majoria de la resta dels aliments.
1: Uh-huh.
0: I també m'agrada molt sempre recomanar el tema de complements de la neteja, com pot ser fil dental, l'arc dental, el glopeig dental també. Per què? Perquè al final, si fas servir totes aquestes coses, doncs és bastant més eficaç aquesta neteja. També, important saber, per exemple, si parlem del glopeig dental, hi ha molta gent que diu, ai, doncs mira, és que vaig molt just de temps, no puc rentar-me la boca, glopejo amb el líquid. Clar, això tampoc serveix. Jo sé que es fa amb un fi bo, però no serveix. El que realment serveix per rentar la boca és un bon raspallat. Que després vull glopejar? Perfecte, serà molt millor.
1: Uh-huh. És complementari, podríem dir, no?
0: Totes aquestes coses són complementàries. Al final també hi ha aparells per rentar la llengua, hi ha de tot.
1: Uh-huh. Hi ha irrigadors, fins i tot, no?
0: Hi ha irrigadors que van molt bé, la veritat. Jo, per exemple, el que més recomano, que és el més habitual, és el fil dental i l'arc dental. Llavors, uh-huh, també com a recomanació i com a consell és que sempre que fem servir aquestes coses, sempre abans de rentar la boca. Perquè si jo, per exemple, passo el fil dental o passo l'arc dental, al final l'espai entre les dents ho estic deixant una mica més lliure. Llavors, si jo després

0: trento, aquesta pasta de dents doncs entra molt millor.
1: També es ficarà per aquestes escletxes, no? I tindrem la boca més protegida.
0: Correcte.
1: Molt bé. Quins diríeu que últimament són els hàbits també de la població? Ara ja parlo per les dues, eh? Tant per la Sandra com per l'Helena. Tant l'hàbit de nutrició com l'hàbit d'higiene. Cada vegada estem més conscienciats, és a dir, hi ha cada vegada més gent interessada en la seva salut, en el que menja, en allò que està molt de moda també, el plat de Harvard, no? La meitat de verdures, un quart d'hidrats i un quart de proteïna. Això arriba a la gent també? La gent cada vegada està més conscienciada de la importància de cuidar la seva salut?
2: Si parlo jo, per exemple, d'alimentació, jo sí que veig que la població cada vegada té més interès en optimitzar la seva salut i en el meu cas, no? Doncs a través de l'alimentació, però també veig problemes com, per exemple, els mites alimentaris amb les xarxes socials cada vegada més ens porten cap a, doncs, a un panorama on després no saben si ho estan fent bé, si ho estan fent malament, doncs fan coses rares, i quan dic coses rares, doncs superaliments, ara com que sembla que és necessari o imprescindible les llavors de chia, no? M'ho invento, eh? Però
1: l'espirulina.
2: Sí, espirulina, coses així, o molta suplementació, no? En casa, en el meu cas. I tot ha de ser una mica més senzill i una miqueta més com abans. O sigui, tornar un altre cop a la dieta mediterrània, però ben feta. Que això cada vegada també és una miqueta més complicat, doncs, amb la quantitat de productes ultraprocessats que tenim al nostre abast als supermercats, cada vegada més plens de sucres lliures que tenen, entre d'altres, perjudicis a la càries. Cada vegada més enganxifosos, no? Que també s'enganxen molts a les dents, i la facilitat per portar-los al bolso o per portar-los, com deia l'Helena, al col·le, doncs també fa que cada vegada hi hagi més consum. O sigui, és com una contradicció. Trobo en persones que estan com molt interessades en optimitzar la seva salut, però els agrada aquesta immediatesa, no? del plaer del dolç o en la facilitat de calentar i listo.
1: Mm-hmm. Sí, que em menjo una barreta energètica i no esmorzo. No?
2: Exacte,
1: que
2: és com, per exemple.
1: D'acord, estem preocupats per la salut, però dediquem-hi temps i dediquem-hi sentit comú, no? Que al final és el més interessant. Mm-hmm. Helena, què diries tu? Hi ha l'hàbit, tenim aquest hàbit de neteja, de dedicar-nos temps, de cuidar-nos, de saber la importància del final. Tenir en compte que de salut bucodental n'hi ha una, no? Igual que dèiem, de menjar bé i de cos només en tens un, cuida'l, no?
0: Clar, jo és que veig, també com deia la Sandra, veus una mica de les dues, o sigui, veus una mica les dues, perquè, per exemple, jo a consulta pensa que ara mateix el que més s'estan veient són nens. Llavors, clar, veus la diferència, per exemple, quan ve el nen que tu li intentes explicar què és el que ha de fer per mantenir la seva boca en una bona condició, i després veus la història de la mare com diu és que t'has de rentar les dents perquè si no te va passar el mateix que em passa a mi. Llavors, clar, els nens ara mateix no són tampoc molt conscients perquè, com jo dic sempre, de moment no han tingut cap problema, igual han vist una càries però no ha sigut per tant. Llavors, costa molt agafar aquest bon hàbit si tu veus que igual no estàs fent les coses de la manera més correcta però no te vens cap conseqüència. Llavors, sí que és veritat que jo, per exemple, vaig a fer aquestes intervencions i veus que hi ha molta gent que posa la seva actitud i diu, ostres, ara coneixen aquesta nova figura, i diuen, ostres, la prevenció és molt important. I és que és veritat, al final jo crec que la prevenció és tot. Ara mateix és clau. Llavors, sí que veiem aquesta predisposició, però tenim el de sempre. Tenim aquesta facilitat de totes aquestes coses i sobretot el que deia la Sandra de la informació, dels que he vist aquí, que això per blanquejar les dents, he vist aquest aliment, he vist no sé què.
1: Mm-hmm. És molt important també l'exemple, eh? Pares i mares, que s'aprenen i s'educa més amb l'exemple, també,
0: sí.
1: Que no només intentar conscienciar d'allò que potser no veuen els efectes, perquè, com deia ara l'Helena, són petits, no?
2: Exacte, sí, sí. Mm-hmm. Sí, ells veuen a casa que els pares no ho fan, els nens aprenen per imitació, al final.
1: Total. Molt bé, doncs ha sigut una bona presa de contacte avui amb el món de la salut, també, de la salut bucodental i l'alimentació, que hem pogut parlar gràcies al cap de Premià de Mar, avui amb l'Helena Fernández, higienista dental, i amb la Sandra Montoro, nutricionista. Moltíssimes gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, a fer d'altaveu, i esperem que sigui el primer dia de molts i que puguem seguir explicant moltíssimes coses, així que gràcies a totes dues.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
6: És una us.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic. Per poder tirar endavant el nou espai i ampliar així la capacitat d'atenció a la comarca, la Fundació Maresme calcula que haurà de reunir prop d'un milió d'euros.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Quiero compartir este aplauso de ustedes con la Bersuit, el Garabat, mis compañeros, la Bersuit.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Benvinguts, avui som al dojo de Ugutsu Dojo, Karate Kyokushin, aquí a Premià de Mar. És el nostre petit espai on entrenem i on venen tots els alumnes a formar-se per fer Karate Kyokushin i gaudir d'aquesta disciplina, esport, depèn com es miri, i bé, passar-nos bé, créixer i sobretot desenvolupar-nos com a persones.
3: La temporada sencera, bé, sempre en progressió, nous aprenentatges, a nivell competició jo puc estar contenta. Hi han bons resultats i hi ha d'altres que no han sigut els esperats, però sempre amb afany d'aprendre més.
4: En el meu cas, l'experiència va ser molt bona. Em vaig poder-me pagar amb gent de molt nivell, de diferents països, com Holanda, Suïssa...
5: Sí, va ser difícil, perquè vaig competir amb gent d'altres països i també va ser emocionant, ja que per primera vegada competeixes sense les proteccions a mans, llavors és més difícil, però a la vegada és com increïble.
6: Un campionat a molt nivell, nunca havien anat a un campionat amb tant nivell, i bueno, jo crec que els resultats en tot l'equip van anar bé i ho van passar molt bé.
7: He tingut una experiència única i mai l'oblidaré.
8: Doncs aquest any m'ha anat molt bé. Jo crec que m'ha anat millor que uns altres. I doncs m'ha agradat molt perquè he guanyat moltes coses.
9: Doncs la veritat és que l'any i els últims anys ja que portem una bona trajectòria, doncs ha estat molt reconfortant per tots.
2: Estic molt content. Ha estat un any en rodó. Ja per moltes coses, només d'aixecar una casa nova, que ha estat molt motivant perquè la resposta de tothom ha sigut exemplar.
3: Perquè no deixa de ser un estil de vida. Ja no és només entrar al dojo i entrenar. Tu portes amb un estar amb la gent, amb uns valors...
10: Jo, bueno, t'ho poden dir uns quants, que vas començar amb 4 anyets i era caure'm per tots els costats.
6: Des de petita sempre a la meva casa s'ha practicat aquests esports. Jo doncs, volia ser com els que veia al meu entorn.
5: Al principi va ser perquè no tenia res més a fer, però al final m'apassiona i m'agrada compartir els moments amb els companys, esforçar-me i també vinc amb la meva mare.
2: Al final coincidim en una mateixa passió, on mica en mica doncs, tot va agafant color i intentar sumar en ser un col·lectiu amb valors positius.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
11: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Centre Cultural Costa Nord, a la localitat mallorquina de Valldemossa, va acollir la nit del dilluns 3 d'agost l'acte de lliurament de les noves distincions que concedeix el Consell de Mallorca, Mallorca Terra d'Honor, i amb les quals es volen reconèixer persones per la seva contribució significativa a la projecció de l'illa i al seu patrimoni. Com informava IB3, en total es van lliurar 10 distincions i una d'elles va ser per la reputada periodista premianenca Maria Àngela Alcázar, professional amb una trajectòria dilatada, sobretot als diaris El Periódico i La Vanguardia, i especialitzada en crònica social i, més concretament, en el seguiment de la vida de la Casa Reial Espanyola i altres monarquies europees. Ella mateixa s'ha mostrat així de complaguda Premià Mèdia de rebre aquesta distinció, que atribueix sobretot als 40 anys que fa que informa des de Mallorca dels estius a la Casa Reial en aquesta illa. També es referia en paraules elogioses a un altre dels homenatjats, l'actor Michael Douglas.
2: Doncs sí, com dieu, després de 40 anys de venir tots els estius a Mallorca a cobrir la informació de la Casa Reial, primer pel Periódico i en els últims 20 i pico d'anys per La Vanguardia, doncs el Consell de Mallorca ha considerat que la meva feina i la meva manera d'explicar la realitat d'aquesta illa doncs es mereixia aquest reconeixement. Evidentment que estic molt honorada i, a més, em va fer molta il·lusió perquè entre les 9 persones que vam rebre aquesta distinció de Mallorca Terra d'Honor, doncs hi havia el Michael Douglas. Haig de dir que és un senyor supersimpàtic, molt agradable, que és curiós perquè nosaltres pensàvem que arribaria l'últim a l'acte i que d'alguna manera doncs, estaria envoltat d'algun sèquit o d'algunes persones que el protegirien de la gent. I al contrari, va ser dels primers en arribar, es va fer fotos amb tothom i la veritat és que va ser una nit molt agradable.
1: Van presidir l'acte el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el conseller de Turisme, Guillem Ginart. Afegim que recentment Alcázar publicava una columna d'opinió a La Vanguardia on reflexionava al voltant del tancament de botigues de tota la vida a moltes poblacions del país i feia referència expressament al tancament d'establiments premianencs emblemàtics com la Ginesta o Cala Maria.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'alcalde Rafa Navarro publicava el vídeo setmanal d'actualització de les obres a l'Escola Els Corriols, una sèrie que va iniciar el 14 de juliol amb l'ànim de fer seguiment dels treballs i certificar personalment que es van complint els terminis i que tot estarà llest i a punt per l'inici del curs. En aquesta ocasió, presumiblement per raó de les vacances, el vídeo no hi apareixia ell, sinó que s'hi mostraven imatges de diferents dependències i de l'espai exterior i s'hi consignaven els progressos per mitjà de text sobreimprès. En aquestes imatges veiem d'entrada com s'ha tirat a terra un segment del mur que separa el recinte de la riera, de manera que ja ha quedat obert l'accés principal al centre per aquesta banda. Navarro també destaca que s'està ultimant la instal·lació de la fusteria d'alumini, mobiliari fix i sanitaris. Recordem que aquestes obres van quedar aturades el mes de maig quan es va rescindir el contracte amb la primera empresa adjudicatària que va tancar per problemes financers i que després, durant el mes de juny, es va haver de fer una nova contractació d'urgència per tal que pogués acabar les obres i tenir l'escola a punt per l'inici del pròxim curs escolar.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics i de cobertura al dispensari. Segons afirmen fonts municipals, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies hi ha problemes d'internet i telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar la residència per poder fer receptes. Francesc Riu, alcalde de Sant Llorenç de Morunys, assegura que les queixes són generalitzades.
2: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, triplica la seva població. És un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
1: Des del consistori denuncien que la situació s'ha posat en coneixement del centre sanitari i el Consell Comarcal del Solsonès, però que no s'hi ha posat solució. Canviem ara de tema i és que l'índex dels preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5 interanual, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i de l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol. En aquest mateix context, Comissions Obreres ha reclamat mesures contundents per contenir l'impacte de la inflació, perquè considera que els governs són els responsables de minimitzar l'impacte de la incertesa geopolítica. El sindicat avisa que la reactivació limitada dels descomptes del dièsel serà insuficient per contenir la inflació, ja que precisament la retirada gradual de les bonificacions explica en bona mesura l'increment del preu dels combustibles que ha impulsat l'augment de l'IPC general. Al seu torn, la patronal COE ha avisat que la prolongació del conflicte entre els Estats Units, Israel i l'Iran alimenta el risc de patir més pujades de preus. I la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en el marc d'un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, vinculada a la campanya de la fruita, segons ha avançat el diari Segre. La majoria dels arrestos s'han fet en una central frutícola de Soses, al Segrià, on els agents han localitzat els treballadors que presumptament no disposaven de documentació i treballaven utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal. L'operació continua oberta i la Brigada d'Estrangeria investiga ara les persones que presumptament s'encarregaven de reclutar els treballadors. I a Barcelona, a prop del carrer Alsina del barri de Gràcia, agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van interceptar el passat dimarts un cotxe amb diversos ocupants que circulava sense carnet i TV ni assegurança. Dins del cotxe van trobar productes sostrets per valor de 380 euros. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariats de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Mèdia ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els tres proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
0: La plaça de l'Ajuntament torna a acollir aquest agost una nova edició del cicle Un mar de sardanes, una proposta dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, que omplirà de música i dansa tots els divendres al mes a partir de 9:45 del vespre. Després de la primera ballada, celebrada el passat 31 de juliol amb la Cobla Marinada, aquest divendres 7 d'agost serà el torn de la Cobla La Llobregat. Com explica Joan Vinyals, membre dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, el cicle manté la cita setmanal durant tot l'agost i culminarà amb l'Aplec de la Sardana.
5: El 29 d'agost, amb el 53è Aplec de la Sardana d'aquí de Premià de Mar, tindrem amb nosaltres les cobles Juvenívola de Sabadell, la Marinada i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Això serà a final d'agost. Cada divendres, però, a partir de 9:45 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar, ballada de sardanes.
0: El programa continuarà el 14 d'agost amb la Cobla Mediterrània i el 21 d'agost amb la Cobla Sant Jordi, abans de posar el punt final el 29 d'agost amb el 53è Aplec de la Sardana de Premià de Mar, que reunirà les cobles Juvenívola de Sabadell, Marinada i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I aquesta setmana, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens porta dos llibres, Homo, de Juan Evaristo Valls, i Dame Veneno, que quiero vivir, de Leticia Sala, dos llibres que busquen reflexionar sobre la bellesa, la llibertat i la satisfacció de perdre's coses.
2: Doncs vinga, nou episodi de Llibres, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal? Com estàs avui?
3: Bé, bé. Estic millor que ahir, pitjor que demà.
2: Bueno, intentarem fer el que puguem.
3: Sí, sí.
2: Avui portes dos llibres, segons tu, d'actualitat.
3: Sí.
2: Parla'm una mica d'aquests dos...
3: Mira.
2: D'aquestes obres.
3: És que m'han cridat molt l'atenció. Un és de la Leticia Sala, que es diu Dame Veneno, que quiero vivir. Val? I això és veritat, m'has fet pensar en els xunguitos.
2: Sí, bueno, és que quan m'has dit el títol fora de micros, he pensat, això no és una cançó de los chunguitos bastant coneguda, però no, és Dame Veneno, que quiero vivir.
3: Sí.
2: Aquest és vivir, l'altre és morir.
3: Sí, sí, tot és molt així. I el subtítol és Skincare, Botox, Miedo a Envejecer y Linaje Femenino. A mi el que em va cridar l'atenció no és només l'skincare, el Botox i el Miedo a Envejecer, cosa que és real i tal,
2: sí,
3: sinó el linaje femenino, no? Volia saber a veure com ho lliga això. I és aquesta autora que es diu Leticia Sala, que ella és, bueno, ha escrit algun llibre, també és lletrista de diferents grups, vull dir que està també dins del món aquest... Sí. d'artístic,
2: sí,
3: i de més.
2: Bueno, com podràs comprovar, ja que m'aveus i has parlat,
3: sí,
2: de skincare i aquestes coses, jo no,
3: sí,
2: hi entenc massa, malauradament.
3: Sí.
2: Intentaré fer el que puguem.
3: Sí, va. Bueno, skincare és, bueno, tots aquests...
2: Sí, sí, això sí,
3: no,
2: que es posen a la cara.
3: Les cremes,
2: exacte,
3: no,
2: exacte,
3: els teus rituals,
2: sí,
3: no, els tractaments aquests que et fas a casa i així.
2: Correcte,
3: va?
2: Sí, sí.
3: El Botox és aquestes injeccions, no? Que
2: aquí cuidado.
3: A partir de... Sí, a partir d'una... De la bactèria aquesta botulímica, no? Que és el veneno, no?
2: Sí,
3: Dame,
2: sí,
3: veneno,
2: Dame Veneno.
3: És el tema aquest. I, no?, que et relaxa el muscle i llavors doncs fa que no tinguis arrugues i aquesta por a envellir, que bueno...
2: Bueno, però es refereix a veneno en el títol, però, clar, es refereix a veneno només a lo del Botox o a tot en general? Perquè,
3: jo,
2: clar...
3: Sí, tot en general, perquè aquest llibre també fa referència que és... Tot això ara perquè és molt exagerat tot aquest tema, no? I també perquè hi ha tot el tema de xarxes, de les pantalles, ens veiem molt a nosaltres mateixos i als altres.
2: Bueno, no? I t'anava a comentar el tema de les influencers, que afecten,
3: clar,
2: molt el tema de...
3: I dels filtres,
2: de maquillatge,
3: que ja no saps...
2: No?
3: Que és maquillatge i que és un filtre, no? Posat,
2: sí, bueno,
3: per la mateixa,
2: dia,
3: clar, no? I, però que hi ha això en el segle XVII o XVIII, no? Vull dir que les senyores aristòcrates també es posaven un tipus de materials, amb arsènic o amb plom, i que acabaven enverinades per tenir la pell encara més blanca, no? Més com de nina, i que això també les estava matant. Vull dir que és un tema que ara passa, però que ja durant molt, molt, molt de temps això sempre ha passat, no?
2: És curiós perquè és com la percepció de la bellesa,
3: sí,
2: és tan diferent, i sobretot quan em parles de segle XVII i segle XVIII,
3: clar,
2: parlem de... Bueno, jo he anat a molts museus, m'agrada molt l'art, i quan veig obres de Rubens, diria que ara és belga, si no m'equivoco, o holandès, crec que és belga.
3: Belga-holandès.
2: Crec que és belga. Les Tres Gràcies, que és un quadre molt famós, representa la dona amb un pes, doncs, més...
3: Sí, superior a...
2: Un obès, sí, no?, podríem,
3: sí,
2: dir, que és la,
3: sí,
2: forma de bellesa que es tenia en aquella època, perquè,
3: clar,
2: es relacionava a la bellesa en quant a riqueses, en quant a poder menjar molt. Llavors,
3: clar,
2: tu m'estàs parlant d'un altre tipus de bellesa,
3: clar,
2: i no va massa allunyar d'aquest segle.
3: No, és clar, és que
2: curiós.
3: Jo suposo que tot és molt reflexe de l'època que vius, no?, i de les necessitats i de les aspiracions, no?, que provoca la societat, depèn de quina època, no? Llavors, doncs, és així, no? És com el romanticisme, no?, que tothom havia de ser com molt blanc, molt lànguid, no?, poc vital, no?, perquè és així com molt oníric, i en canvi ara tampoc no és,
2: bueno,
3: així.
2: Clar, és el tema que hem parlat de les influencers, no sé si tu n'has vist algunes, però clar, si parlem d'influencers, no només parlem de maquillatge i bellesa, sinó també podem parlar de coses més en general.
3: Sí.
2: Viatges, penjar-ho tot a les xarxes,
3: sí,
2: per mostrar una realitat, podríem dir, diferent a la,
3: sí,
2: que és.
3: No? Sí, sí. Sí, a més que tot és molt ficció, no? Vull dir que i ens emmirallem amb aquestes fantasies i que al final ens acaben enfonsant una miqueta també amb la misèria, no? No només per comparació, sinó que a vegades hi poses tanta intenció i que quan realment ho aconsegueixes no t'acaba d'omplir el que tu t'esperaves.
2: Pot haver-hi un punt d'enveja, creus?
3: També, també. Sí.
2: Bellesa, enveja, va una mica relacionat.
3: Sí, sí, el ser sempre desitjable, no? Mm. Que tothom sempre doncs, cridis l'atenció en algú, no?
2: Bueno, però això és un altre debat molt interessant, que és el fet de que la gent sigui bella, amb bé,
3: sí.
2: No amb bé, amb
3: sí,
2: bé baixa,
3: guapa, sí.
2: Guapa, per ella mateixa o per als altres?
3: Normalment sempre sol ser més per als altres que per una mateixa.
2: Bueno, la gent normalment et diu el contrari, perquè no vol quedar malament, no?
3: Sí. Sí, sí. Hi ha aquest llibre, llavors, però també em porto un altre, és que estan com relacionats, més o menys, d'un professor de filosofia, que és Juan Evaristo Valls Boix, que es diu Homo,
2: val?
3: Que és el gusto de perder, que és l'oposat al FOMO, que és la por aquesta de perdre qualsevol... Aquesta por de perdre qualsevol cosa, no?, d'acte, activitat i de més...
2: El que sigui. Sí.
3: El que sigui, no? No t'ho pots perdre, ho has de viure tot. Has d'estar sempre vivint al límit, no? I, en canvi, el Homo és tot el contrari, és no ho faré.
2: M'és igual perdre-m'ho, no?
3: M'és igual perdre-m'ho, però normalment sempre com una reacció davant d'aquesta ansietat i d'aquest estrès i de més, no? I jo crec que aquests dos llibres estan relacionats perquè jo crec que són coses que ens passen ara a nosaltres, més o menys de diferent intensitat, però sí que, per una banda, ens aterroritza fer-nos grans i envellir i que deixem de ser nosaltres perquè ens imaginem que nosaltres sempre serem joves i guais i tal. I, per una altra banda, també aquesta... I això provoca molta ansietat i molta preocupació i de més. I també aquesta manera de viure sempre amb molt d'estrès, fent 3.000 activitats alhora, intentant viure-ho tot, no? És com abans que deies que havies fet un viatge, doncs, bueno,
2: correcte.
3: Què passa amb els viatges? Pues que ho vols fer-ho tot.
2: I tant.
3: Vols anar aquí, vols anar allà, tot, i al final...
2: No et dona.
3: No et dona, és com una mena de tortura màxima,
2: sí.
3: I en lloc de gaudir i estar bé...
2: Vas a saco.
3: És una carrera.
2: Sí, correcte.
3: I llavors, on està aquest límit, no? On ens deixem portar, on som nosaltres que decidim, no? I sempre aquests dos llibres, a mi el que m'han fet pensar és on està la nostra capacitat de decisió? Sabem el que volem? O sempre estem atrapats doncs, amb aquesta ansietat, amb aquest estrès, que després tampoc no ho podem aprofitar perquè tot ha passat tan ràpid que no has pogut gaudir, vull dir que no ha quedat res amb tu de tota aquesta activitat que has fet, no?
2: Bueno, però en el cas de viatjar, que has donat aquest exemple, jo he viatjat molt i jo, al final, amb els meus pares, estem molt acostumats a perdre'ns coses que ja ni ens afecten. Vam anar a Madrid, no vam anar fins al Mercado de San Miguel,
3: sí.
2: I no va passar res.
3: No va passar res.
2: Al final, no ho pots fer tot. I si no, ja hi tornaràs.
3: No
2: més
3: es
2: endavant.
3: Veurà del lloc, clar.
2: I en quant al llibre, jo sempre m'intento llegir la sinopsi de cada llibre, i al llegir-me la d'aquest llibre, t'he de dir que m'ha costat Déu i ajuda,
3: sí.

0: Sempre.
1: Que parlaríem d'un esgotament col·lectiu en quant al sistema capitalista. Seria com la primera frase que definiria aquest llibre, no? És com allò de definir, la llibertat de les persones, de cadascú de nosaltres, no a través de consumir, de comprar, de tenir èxit, sinó de tot el contrari, no? Que seria poder, no fer res.
0: Clar, triar. Vull dir, estic cansat, doncs me'n vaig a dormir. O no sé què, doncs faig tot el contrari, no? Uh-huh. O estic molt actiu, doncs vaig a fer alguna cosa, però la trio jo, i la trio jo a la meva mida segons el que jo necessito i el que jo vulgui. Uh-huh. Canvi ara... Clar, les forces són tan grans, no? Hi ha tantes activitats, hi ha tanta cosa per viure, no? Que llavors sempre vas com al darrere del happening, no? Uh-huh. Però que al final això jo crec que t'acaba jugant a la contra, no? Perquè no ho gaudeixes, no ho vius amb tranquil·litat, no? No és...
1: Sí, per això el concepte de llibertat ara és tan simbòlic i filosòfic, no? Com abans, que teníem el concepte de llibertat
0: més... Perquè era com una cosa molt pràctica abans,
1: molt pràctica,
0: també.
1: No? L'esclavitud i tot això era més clar. Ara no tant, ara no. Ens ho posem més en quant a filosòficament parlant.
0: Sí, sí, te n'adones que és que al final ets molt poc lliure, també. No?
1: Bueno,
0: sempre estàs darrere d'alguna pastanaga guai.
1: Sí.
0: No?
1: D'una què?
0: Una pastanaga.
1: D'una pastanaga?
0: Clar, com els burros, no? És allò que sempre...
1: No,
0: si aconsegueixes això, seràs feliç. Si vas aquí... No? I a vegades és tot el contrari.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: mira, jo prefereixo viure tranquil i, uh-huh. i de més. I llavors, un tema comú que hi ha en aquests dos llibres és el consum,
1: uh-huh.
0: tot el tema dels diners i de tal, i que tot costa molts diners i que et gastes moltíssims diners. Tant
1: bueno, per això és tant, no? També dic que...
0: A veure. Sí, però quan ja et deixes portar tant...
1: Ja, sí.
0: És exacte. Allò que és com a la societat nord-americana, no? Que treballes molt per gastar.
1: Sí.
0: Saps allò?
1: I el joc posa el
0: contrari. Gastar, sempre gastar. I llavors, doncs, això dona molt que pensar, també, perquè llavors... No? És... I també un punt depressiu, no? Que realment estem a una societat bastant deprimida i que sempre anem buscant l'entreteniment continu, que és com una droga allò a lo loco.
1: I la satisfacció en el consum i en els diners, que és el que has dit.
0: Exacte, i sempre ser desitjable, no? I sempre estar, no?, retocada, perquè clar, si retoques una cosa, després es nota més una altra, llavors
1: sí.
0: Això també, no? I és tota una construcció molt fantasiosa que van omplint buits que mai acaben d'omplir-se mai. No sé, a mi m'han donat molt que pensar.
1: Molt bé, Mar, doncs dos llibres que ens han fet pensar molt, que ens seguirem pensant després del programa una miqueta, molt filosòfics. Gràcies per portar-nos aquests dos llibres. Recupera't.
0: Gràcies, sí, sí, estic aquí amb la tos cavernosa.
1: I fins la setmana següent.
0: Vale.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: I caught it bad just today.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'AVE Premià organitza del 31 d'agost al 4 de setembre l'AVE Premià Shooting Academy, un campus d'una setmana amb un únic objectiu, millorar el tir de cistella individual. El pavelló municipal d'esports de Premià de Mar es convertirà en l'espai on es treballarà el tir a través d'una metodologia específica, correccions individualitzades i aprenentatge personalitzat per jugadors i jugadores, tant del club com d'altres entitats. Tenim dues modalitats diferents. La cistella petita, que va de 9 a 2 quarts d'11 i costarà 100 euros, que està pensada per a nens i nenes fins a 12 anys. I després tenim la cistella gran, que va d'11 a la 1 del migdia, costarà 130 euros i està pensada per a nens i nenes de més de 12 anys. El formulari d'inscripcions ja està obert per a tothom. Per més informació, consulteu les xarxes socials i la pàgina web de l'entitat AVE Premià.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Molt bé, doncs, i ara doncs, és moment de parlar d'infància i concretament de com hem de cuidar els més petits davant dels perills a l'estiu, com per exemple les picades d'insectes i meduses o també els cops de calor. Avui tractem aquests temes des de Malgrat amb la infermera pediàtrica del CAP, la Mireia Hernández.
2: Avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
3: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació, pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades, els insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors, el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
2: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa les famílies?
3: Doncs, si la criatura doncs, té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
2: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
3: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
2: Mm. De fet, ja aquí ja, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i, de fet, coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
3: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, sí o sí, atenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no?, que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat en dintre del casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no?, que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i, sobretot, que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
2: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
3: Bueno, hidratats que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple, la xindra, el meló, mm-hmm, les verdures, doncs, aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no?, quan ja fa fred i es necessita que la panxa estigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no?, amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
2: Mm-hmm. Quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos, sí, sucs són recomanables, sí, però no hem d'abusar,
3: bueno,
2: no?
3: Els refrescos, igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant amb aigua fresqueta amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi a l'infant en el seu dia a dia.
2: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no?, que detecteu des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
3: Sí, o sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa, bueno, més que res les picades, sí, produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint bueno, empitjora i és el que es coneix com impetigen i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, què és molt important quan hi ha una picada o una ferida? Doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
2: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb... Bueno, no surt.
3: Sempre és millor l'aigua i sabó i després posar un antisèptic tipus hipoclorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, el joda, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
2: Val.
3: I no resseca tant com el joda.
2: Val, el joda, exacte, era aquesta la punt. Uh-huh. A part, també, com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
3: veure,
2: no, per aquests
3: casos?
2: A veure,
3: el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic és l'aigua i sabó.
2: Correcte.
3: Per tant, els nens, abans de menjar, s'han de rentar les mans. I els nens, quan arriben a casa, després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais bueno, amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs s'han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia. I ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir que l'infant tingui la seva pell neta i que no hi hagi cap altre... Bueno, que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitaven que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
2: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu, sí. Augmenten les cremades solars. Com hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar, perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
3: Ja,
2: quina és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
3: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot, el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol. Ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatòria, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val?, sobre la pell i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, i químics, que són combinats. Mm. Llavors, sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
2: Molt bé.
3: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
2: I ja per acabar, bé, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola i com també els dies són més llargs. Tot i així, Mireia, en recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
3: Sí, clar. A veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple, en el cas de... Bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, i llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar, i el tema de les hores suficients de son doncs, perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant en un casal.
2: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat, gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El Museu Romà de Premià de Mar mantindrà la seva activitat durant el mes d'agost amb dues propostes familiars que es faran a l'Espai Ferrerons, la sala annexa al Museu Romà, per apropar el patrimoni romà als més petits d'una manera didàctica i participativa. La primera serà diumenge 9 d'agost a les 12 del migdia amb el taller Fem d'Arqueòlegs, en què els participants coneixeran com és la feina dels arqueòlegs, què és una excavació arqueològica i com es va a terme convertint-se en arqueòlegs per un dia. La segona activitat tindrà lloc diumenge 16 d'agost, també a les 12 del migdia, amb el taller Fem un rellotge de sol romà. En aquesta proposta, els assistents elaboraran el seu propi rellotge de sol mentre descobreixen com s'utilitza aquest instrument a l'època romana. Els dos tallers tenen un preu de 4 euros per participant, tant per als infants com per als seus acompanyants, i cal fer reserva prèvia a través del web del Museu Romà.
0: Premià Mèdia, informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El 29 de juliol van instal·lar a la platja del Vellamar, al sector limítrof amb el Pla de l'Os, una nova línia de vida que substitueix la que s'havia retirat i traslladat a un altre indret el 7 de juliol passat. La desaparició d'aquest equipament va motivar les queixes d'un grup de banyistes d'aquesta platja, que fins i tot van escriure a l'Ajuntament i van iniciar una recollida de firmes. Des de les comunicacions amb l'Ajuntament, en van obtenir la resposta des de l'àrea de serveis territorials que es tindria en compte la seva petició de cara a pròximes temporades, però a pregunta del PSC, l'equip de govern va aclarir al ple municipal de la setmana passada que la línia es reposaria el dimarts 28 de juliol. Finalment, va ser el 29 de juliol quan es va fer l'operació i de nou aquest àmbit disposa d'aquest equipament que permet a persones amb dificultats de mobilitat entrar i sortir de l'aigua. Després d'aquesta maniobra, doncs, la platja del Vellamar acumula fins a 4 línies de vida.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. El sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els últims dos dies, coincidint amb l'eclipsi solar total. Gran part de les persones que va acudir a urgències per afeccions als ulls ho va fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar després d'ahir a la tarda, però tan sols van suposar entre un 2 i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 van requerir la mobilització d'ambulàncies, amb 6 afectats traslladats a centres sanitaris. Un en estat crític, un en estat greu, 3 han estat menys greu i un en estat lleu. Tornant als problemes relacionats amb la vista, el Departament de Salut no descarta que durant els pròxims dies hi hagi un repunt de casos, ja que hi ha algunes lesions i afeccions que no es perceben el mateix dia. I els bombers de la Generalitat han activat aquesta tarda un dispositiu per un incendi en una zona de vinyes, camps segats i canyà a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Fonts del cos han indicat que el foc ha quedat limitat per les vinyes, fet que ha evitat la seva propagació cap a altres terrenys. Els bombers treballen ara per acabar de tancar el flanc dret de l'incendi i donar-lo per controlat. En el dispositiu hi participen 7 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys a la Jonquera, a l'Alt Empordà, per haver ocasionat un incendi forestal de 1.200 metres quadrats a Llançà. Els fets es remunten al 2 d'agost, quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Cap Ras. Mossos i agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona i va ser trobada a la Jonquera i detinguda com a presumpta autora d'un incendi forestal. La dona tenia antecedents per altres fets i va passar a disposició judicial. I l'estació meteorològica de Barcelona al Raval ha mesurat una temperatura mínima de 27,7 graus la passada nit. Es tracta de la 46a nit tòrrida d'aquest estiu, és a dir, amb una mínima de 25 graus o superior, i ja supera el 2022 quan se'n van registrar 45. Fins ara el rècord en 20 anys de dades, segons informa el Meteocat. L'any 2007, per exemple, no va registrar cap nit tòrrida. L'estació del Raval es va instal·lar l'octubre del 2006, de manera que no va mesurar l'estiu excepcionalment calorós del 2003. A Barcelona, Can Bruixa, això sí, es van registrar 51 nits tòrrides. Enguany s'emporten 48 i també supera ja el 2022. Recordem que el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per calor intensa aquests dies. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Bellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'Espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència. La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat. Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure. I això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixit serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot repunta. Concretament afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys davant del Mercat de Sant Joan matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar-sang. I a Cabrils ja paren taula. Manel Ferrer.
2: La Festa Major de Cabrils arriba aquest divendres a un dels seus moments més esperats amb l'inici de la 37a Mostra Gastronòmica. Durant 4 dies, la gastronomia tornarà a ser la gran protagonista del municipi. Del 14 al 17 d'agost, la mostra reunirà restaurants, rebosteries, cellers, artesans i food trucks. Cada vespre, de 8:15 a 11:15 de la nit, els visitants podran tastar propostes de tota mena, des de la cuina tradicional fins a especialitats internacionals i gastronomia sobre rodes. L'oferta es completarà amb vins i caves, música en directe, DJ, espectacles familiars i activitats diverses. Entre les propostes gastronòmiques hi haurà plats com el suquet de rap i gambes, la paella de pop i calamar, cuina tailandesa, hamburgueses, kebabs, pizzas, creps i dolços. La mostra també coincidirà amb dos aniversaris, els 30 anys de Can Rin i els 25 de Tempo de l'Hort. Quatre nits, doncs, per convertir Cabrils en un gran punt de trobada al voltant de la gastronomia.
1: Tanquem amb el temps. Esperem cel enteranyinat a partir del migdia avui. Temperatures inclements un dia més. Mínima de 27 graus i màxima de 31. Demà no serà diferent.
3: Estàs escoltant

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM, Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada d'escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

Quina manera de començar el programa, eh? Directament amb un tema del nostre amic Rob Lanes. Aquest californià amb ànima de cowboy ens ha regalat una cançó que és pura carretera polsegosa i nit d'estels. Perquè al final, quan es deixa de banda tota la xerrameca, el que realment necessites és la persona adequada al teu costat. I un bon acord de guitarra, esclar. I sense perdre el temps, agafarem embranzida per presentar-vos el següent tema. Atenció, perquè el que ve ara és un músic amb un nom que et sembla tret d'una pel·lícula del Far West. Leroy Stultus. Difícil, eh? Sí, heu sentit bé. Aquest noi és d'una comunitat Amish, però no us penseu que només es dedica a cuidar cavalls i formatges, no. De fet, va ser un dels primers a trencar les regles de la seva comunitat per perseguir el seu somni amb una guitarra. I el tema que ens presenta, Run Baby Run, amb la col·laboració de la Sarah Day, és una joia.

Agafeu-vos fort, perquè la que ve ara és d'aquelles cançons que et fan pensar en l'amor perdut, però amb un toc de whisky on the rocks. La banda que ens el porta es diu King Fosh, un nom que ja de per si sona taxat de cap a peus. Són els nois de San Antonio, a Texas, que fan un country amb tocs de rock, d'aquells que et sacsegen tant. El tema ens ofereixen Teardrops on the Rock, ja ho diu tot. És una d'aquelles melodies perfectes per quan la persona que estimes t'ha deixat i tu et quedes sol allà a la barra, mirant com les teves llàgrimes es barregen amb el gel i el teu whisky favorit.

Tot Country amb Frank Colom. Amics, companys, agafeu una cadira i poseu-vos còmodes, perquè ara ve un d'aquells moments màgics del programa. No sé si us heu fixat, però ja hi ha icones a la vida. I després hi ha el senyor Willie Nelson. Amb la seva veu inconfusible, la seva trena i el seu barret, és una llegenda viva del country de debò. I el que és més increïble és que amb més de 90 anys encara ens regala temes com el que sentireu ara. La cançó es diu I Don't Go to Funerals, i es podia traduir com Jo no vaig als funerals. De fet, forma part d'un disc de duets que va fer amb l'amic Merle Haggard. Però en aquest cas, només canta ell. Senzillament, el gran Willie Nelson en estat pur.

Estàs escoltant Tot Country, el teu programa per les ànimes lliures i els cors en ritme. Si encara no t'has perdut per a pols del camí, agafa una cervesa i prepara't, perquè ara ve un d'aquells temes que et faran aixecar els peus de terra. El que sentireu és un dels duets més divertits dels darrers temps. Són The Reclaws, un grup de germans que ve del Canadà i que està trencant esquemes amb el seu estil, fresc i amb un punt de gamberro. Per aquesta cançó, 11 Beers han fet un equip amb un clàssic del country, el Jake Owen.

I arribem al final de l'estona d'avui amb un comiat a l'altura de la vostra atenció. Per tancar el programa amb magnificència, hem triat una de les veus més grans que el món de la música ha donat, tant en el country com en el pop, sabent combinar sense desmereixer els dos estils d'una manera inigualable, almenys per a mi, com a humil d'opinió, eh? Parlo de la inimitable Shania Twain. Aquesta cançó, Whose Bed Have Your Boots Been Under?, va ser un dels seus primers grans èxits i és un himne de poder i d'ironia. La Shania, amb el seu caràcter i la seva veu, ens pregunta amb un somriure sota el barret a quins llits han anat a parar les botes d'aquell que l'ha enganyat. És una cançó que ho té tot. Un ritme que t'enganxa, una lletra plena d'actitud i el so inconfusible d'una de les artistes més grans de tots els temps. I abans de marxar, amb la música de la gran Shania, una dedicatòria molt especial. Volem donar les gràcies a la persona que fa anys va fer possible que tècnicament

0: TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquestes històries, aquests ritmes i d'aquest so que, més que música, és una manera de viure. El country és una banda sonora de les nostres vides. És una música per ballar fins que els peus diguin prou, per riure amb els amics i per passar una bona estona oblidant-nos de tot. Ha estat un plaer acompanyar-vos com cada setmana des dels micròfons de Tot Country. Recordeu que ens podeu escoltar per la vostra FM de sempre i, si no ens agafeu el dial, o si sou d'arreu del món, també ens trobareu en línia a totcountry.cat. Allà us esperem amb les portes obertes, la música a punt i la nevera plena. Així que ja sabeu, apunteu-vos a l'agenda. La setmana que ve, més country, més històries i més bon rotllo amb el vostre amic Frank Colom i el programa Tot Country. Fins aleshores, cuideu-vos molt i que la música us acompanyi. Adeu! Ah, i sigueu bons!
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: Somos seis, imposible, chicos. Está lleno. No, en serio, que venimos de Barcelona.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Bellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'Espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència. La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat. Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure. I això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixit serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot repunta. Concretament afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys davant del Mercat de Sant Joan matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar-sang. I a Cabrils ja paren taula. Manel Ferrer.
2: La Festa Major de Cabrils arriba aquest divendres a un dels seus moments més esperats amb l'inici de la 37a Mostra Gastronòmica. Durant 4 dies, la gastronomia tornarà a ser la gran protagonista del municipi. Del 14 al 17 d'agost, la mostra reunirà restaurants, rebosteries, cellers, artesans i food trucks. Cada vespre, de 8:15 a 12:15 de la nit, els visitants podran tastar propostes de tota mena, des de la cuina tradicional fins a especialitats internacionals i gastronomia sobre rodes. L'oferta es completarà amb vins i caves, música en directe, DJ, espectacles familiars i activitats diverses. Entre les propostes gastronòmiques hi haurà plats com el suquet de rap i gambes, la paella de pop i calamar, cuina tailandesa, hamburgueses, kebabs, pizzas, creps i dolços. La mostra també coincidirà amb dos aniversaris, els 30 anys de Can Rin i els 25 de Tempo de l'Hort. Quatre nits, doncs, per convertir Cabrils en un gran punt de trobada al voltant de la gastronomia.
1: Tanquem amb el temps, esperem cel enteranyinat a partir del migdia avui. Temperatures inclements, un dia més. Mínima de 27 graus i màxima de 31. Demà no serà diferent.
0: Premià Mèdia, informació.
2: La Biblioteca Martí Rosselló i Llobera ja prepara la nova temporada dels seus clubs de lectura 2026-2027, que arribarà amb tres novetats i una oferta adreçada a infants, joves i adults. Entre les noves propostes destaquen el club de novel·la criminal Dones de Negre per al públic adult i el club Pirates Lectors, pensat per alumnes de tercer i quart de primària. La programació es completa amb clubs dedicats als contes, la novel·la gràfica, el teatre i el club juvenil, entre d'altres. Les inscripcions als clubs d'adults s'obriran el 31 d'agost fins al 6 de setembre, mentre que la dels clubs infantils i juvenil començaran a partir del 7 de setembre. En tots dos casos, les places són gratuïtes i les inscripcions es faran a través del formulari disponible al web de la biblioteca. Amb aquesta nova programació, la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes continua apostant pels clubs de lectura com un espai per compartir lectures, descobrir nous autors i fomentar l'hàbit lector entre persones de totes les edats.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Estàs escoltant?
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
5: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Quan parlem d'estiu, moltes vegades pensem en la platja, en la piscina, en el sol, en les vacances, però hi ha un altre element que no hem de deixar enrere, que són els deures d'estiu. Avui hem vingut al Quo Vadis de Premià de Mar per veure com es viuen aquestes tasques d'estiu i, sobretot, com ens ensenyen i ens ajuden perquè surtin a la perfecció. Deures d'estiu, estiu del 2026. Posen encara deures a les escoles?
2: Depèn una mica del centre. Sí que és cert que estem en una línia descendent i són més aviat opcionals, no ens mentirem. Jo, pel que fa a mi, recordo, si tires 20 anys enrere, sí que eren molt més obligatoris. De cada una de les assignatures et posaven al llistat de què és el que havies de fer, com ho havies de fer, i tot molt marcadet i molt guiadet. I ara la veritat és que els centres et donen més l'opció de poder treballar alguna cosa, però són moltes les matèries que ni en posen. Se sobreentén que és un moment de descans per l'alumnat.
1: Per tant, baixa aquesta tendència dels deures d'estiu, i jo volia saber també si vosaltres aquest mes de juliol, perquè hem de dir que avui ens heu fet el favor d'obrir perquè esteu de vacances aquestes setmanes, aquest mes de juliol heu tingut també demanda de famílies que us demanaven, doncs, això mateix, venir i portar les criatures per fer deures o fer repàs d'estiu.
2: Sobretot, la demanda que hem tingut és a nivell de selectivitat. Clar, nosaltres, el nostre negoci, sobretot diferenciem entre tres blocs, el bloc primària, l'ESO i el batxillerat, no? I, com tots sabem, quan acaben el batxi, molts d'ells fan les PAU. Els que les aproven al juny, perfecte, però els que no tenen una altra opció, que és el setembre, no? Hi ha altres alumnes que el segon de batxi no se'l treuen a final de curs i que han d'anar al setembre. I la veritat és que hi ha molt alumnat i hem pogut fer un curs de selectivitat en la qual aquí sí que hi ha un objectiu clar, que és aprovar les PAU ara la primera de setembre. Aquest és el gruix fort d'alumnat que ens demanda. Si tirem uns anys enrere, potser, clar, nosaltres ja fa 14 que estem aquí, però si tirem sobre 10-12 anys enrere, sí que és cert que hi havia les recuperacions d'estiu. Que no sé si us en recordeu vosaltres, però existien aquestes recuperacions. Aquestes recuperacions, sobretot a nivell d'ESO, ja no existeixen. I clar, com ja no existeixen, tenim aquí el que parlem a vegades d'aquesta laxitud o aquest de dir, bueno, no passa res si no fas res, no? Perquè si no ho fas, quan arribis comences un nou curs i tampoc t'ho demanaran. El que sí que fa des dels centres és, si fas deures o si fas entregues més material, et sumen com una petita puntuació a la nota del primer trimestre del curs següent. És més un premi a qui fa la feina, que no entenem-nos, no un càstig a qui no la fa. Qui no la fa, doncs no passa absolutament res. Qui la fa, doncs pot optar a sumar una petita puntuació en el primer trimestre, no? Mm. Clar, el treure les recuperacions del mes de setembre, perquè abans un alumne, per exemple, que a segon d'ESO li quedaven quatre matèries, per passar a tercer d'ESO les havia d'aprovar, no? I tenia tot el mes de juliol i el mes d'agost per preparar-se, i quan començava l'institut, doncs feia les recuperacions corresponents. Mm. Ara això ha desaparegut. Els alumnes poden passar de curs amb 4, 5, 6, 7 matèries.
1: És el que això no sé si és bo, Albert, que puguem passar amb tantes matèries, Núria, perquè, clar, 4, 5, i potser n'hi ha 10, home, no ho sé.
2: Jo, personalment, tinc una idea molt clara i la resposta és un no. No com una catedral, bàsicament, perquè la cultura de l'esforç l'estem perdent. I sí que és cert que hi ha casos i casos, i cada alumnat s'ha de mirar d'una manera individual, això us ho compro completament, però tots sabem que hi ha un percentatge d'alumnat que ha existit sempre, i sempre existirà, que els hi costa treure un boli, que els hi costa estudiar, que els hi costa repassar, i quan acaba el curs, ostres, és que 7 matèries i passen al curs següent, i això és que, bueno, de cara a la resta, jo no sé el que estem mostrant, però bueno, això com no dependrà ni de mi, ni de vosaltres, ni de ningú, que això ve de més a dalt, com ve de més a dalt, doncs intentem complir el que ens diuen des de dalt i ja està, no? Però sí que és cert que el no tenir les recuperacions d'estiu, tot el bloc de l'ESO, la demanda que tenim a l'estiu, que és per la pregunta que em feies, Manel, sobretot és d'aquelles famílies que són més preventives. I nosaltres ho agraïm molt, perquè hi ha moltes famílies, per exemple, no? El cas que et deia, un alumne amb 4 assignatures, que passa de curs. Aquí tenim famílies que venen i ens diuen, és que no entenem com ens el passen. No ho entenem. Aleshores, com farà tercer l'any que ve, clar, i va fluix en mates i en català, doncs sí. Perquè no pot fer cada dia un parell de classes de mates i de català, perquè així, quan comenci el tercer, no vagi tan peix. Són més aquelles famílies preventives, les que estan a sobre, però, i les que veuen també una mica com va el sistema.
3: I les que intenten treure els problemes de damunt, perquè segons en quins nivells, tercer, quart d'ESO, posa't tu a fer deures amb el nen, Jo no podria, de segons quines matèries.
2: Sí, Exacte, però fixa't que ja no estem parlant de que els hi posin uns deures, sinó estem parlant de les famílies que diuen poseu-vos-hi vosaltres feina perquè quan arribi el primer trimestre del curs vinent no hi apem, perquè que possiblement pot hi apar igual, però almenys que no perdi tant el fil. No és que abans sí, era, mira, tinc un dossier de mates, tinc un dossier de català i l'ha de fer pel setembre. Per tant, sisplau, ajuda'm tu, Acadèmia Covadis, a fer aquesta feina, no? Això ens passa durant el curs. Clar, que comença el setembre, sí que hi ha més una feina guiada, no? I continuada. Aleshores, sí, els nanos venen 2-3 cops per setmana i els ajudem a fer les tasques. Això, perfecte. Però a l'estiu, això, a l'haver-hi, ja no tenir recuperacions, se'ns ha anat una mica aquest, tot aquest bloc de gent, no?
1: Clar. Això és el que et pregunto justament, Albert, perquè és veritat que durant el curs doncs, hi ha unes rutines, no? Els nens, nenes van a l'escola, després venen a l'acadèmia, el Cuo Vadis, en aquest cas, doncs 2-3 cops per setmana, però a l'estiu, els que sí que tenen deures o lectures recomanades o reforços que potser els hi poden posar, com hauria de fer la rutina perquè a casa, com et deia la Núria, no hi hagi liu, no? I hi hagi unes rutines i un ordre i que acabi passant tot, que hi hagi temps per gaudir i també per fer deures o per llegir o per fer doncs, aquests reforços.
2: Nosaltres el que aconsellem sobretot és tenir una planificació. No cal fer un Excel o no cal fer un horari, però sí que el nen en aquest cas o la nena sàpiga que, per exemple, cada dia de 10 a 11 hem de fer tasques. I si algun dia no en tenim o ens hem avorrit, doncs les fem d'una altra matèria. O si no, en posem. Avui en dia tenim la gran sort que tenim internet. Tothom té accés a internet. Si no tens accés a internet, tens disposes de biblioteques que tens accés a internet. Tens la intel·ligència artificial que si et perds una mica en el món dels centres de suport o en el món acadèmic, una intel·ligència artificial et fa un dossier de mates en un segon. O sigui, no és un problema això. Però sí que és molt important, crec, que el nano tingui doncs una guia i que sàpiga que ha de ser responsable i que hi ha un estiu pel mig i que clar que ha de gaudir, clar que s'ho ha de passar bé i clar que hem d'anar a sopar fora i ho hem de dinar, ho hem de fer migdiades per suposat i també cal mirar la tele. S'ha de fer tot i hi ha temps de fer tot. Són nanos que tenen gairebé 3 mesos de vacances. Com no han de tenir temps a fer una hora al dia? Res, encara que sigui simbòlic, que sàpigues que el nano s'ha de seure davant del pupitre i ha d'obrir, quan no és una lectura, doncs serà un exercici de matemàtiques i quan no, doncs serà un altre tipus de feina, no? Però hauria de fer feina.
1: Cal fer aquesta feina i cal que ens apliquem amb tot plegat. Parlàvem d'aquestes acadèmies que jo les tinc molt present, perquè quan era petit, Núria, els meus pares m'hi portaven justament per això. Veus? No perquè fos mal estudiant, sinó perquè em feia moltíssima mandra, llavors era un problema a casa, per tant, anàvem a les acadèmies. Això em deies fora de micro, Albert, que les tendències a les acadèmies van cap a l'auge, no? Perquè vosaltres en teníeu una, veu passar dues i esteu fent créixer doncs aquesta franquícia. És a dir, que funciona el tema de les acadèmies, és un recurs que les famílies busquen.
2: Sí, la veritat és que estem molt agraïts. Crec que la feina que estem fent des d'allà fa molts anys, com ja sabeu, que vosaltres ens coneixeu de fa molt de temps, a Premià en portem 14, el curs passat, l'any passat a Vilassar vam obrir, i la veritat és que estem encantats amb Vilassar, i aquest proper setembre, res, d'aquí el mes vinent, obrim la nostra primera franquícia al Masnou, així que crec que és un sector que està donant, és molt important el servei que donis perquè no ens equivoquem, no venem galetes, sinó que hem d'estar davant de les famílies, hem de convèncer-les i hem de transmetre que realment els nanos venen aquí, aprenen i també gaudeixen, perquè no és només venir aquí. Aquí no, nosaltres no volem a ningú castigat, ni volem a ningú que vingui aquí, ostres, quin pal, no? Com diuen a l'argot adolescent, no? Quin pal venir a l'acadèmia. No, vens a l'acadèmia perquè ho necessites, si no, doncs no vindries, no? La veritat és que sí, que estem molt contents i hi ha moltes famílies que veuen. I suposo que també són vasos comunicants amb el que ens està passant en el món educacional, no? Som últims a les proves PISA, som últims de tot en tot a nivell de l'educació. I què fan les famílies? Ostres, doncs volen els resultats millors i saben que, sobretot, quan hi ha canvis d'etapa, un nen que acaba de 6 de primària que passa a l'institut, el salt és enorme. Un nen que acaba a 4 d'ESO que passa al batxillerat, el salt és espectacular. Jo, paral·lelament, que sóc professor d'institut també, els nens que m'arriben a primer de batxillerat, és que cada cop el nivell és més baix. Cada cop. I com moltes famílies ja ho saben, això, el que intenten és, ostres, doncs ja que no m'ho donen a l'institut, doncs intentar donar un recurs paral·lel perquè el nen no vagi tan peix, no? Mm. I en aquest sentit, doncs crec que estem fent bé la nostra feina.
1: Molt bé. Molt bé. De fet, deixa'm, Núria, que preguntem també, abans que se'ns acabi el temps, perquè ens deia l'Albert, a principi de curs, el batxillerat, no? Parlem moltíssim de la selectivitat, de l'ESPAU, d'aquest examen que s'ho juguen tot el juny, però és veritat que hi ha gent que no treu la nota suficient, per tant, tornen després de l'estiu a tenir aquesta revàlida. Com es viu aquest doble nervi? Perquè ja l'has viscut al juny i ara durant l'estiu es manté aquesta intriga també fins al setembre.
2: La veritat és que no s'entén. No s'entén perquè els estàs demanant a nanos de 17-18 anys Jo recordo de les èpoques més estressants de la meva vida, i després n'he tingut moltes altres, eh? Però no té res a veure un batxillerat després quan vas a la universitat. És que t'ho prens de diferent manera, no? I, en canvi, l'exigència al batxillerat és la mateixa que fa 30 anys, la mateixa, però a l'ESO i a la primària no parem de retrocedir exigència. I després aquests alumnes arriben al batxillerat, i al batxillerat et demanen resultats, et demanen que estiguis per sobre de la mitjana de selectivitat, et demanen que el teu centre sigui millor, et demanen que el teu alumnat de Catalunya, perquè hi ha unes estadístiques, ha de ser millor que el de Navarra, millor que el de Bilbao. No quadra, no quadra. O sigui, si tu em demanes exigència quan arriben a 17-18, com pot ser que quan tinguin 13-14-15 no n'hi hagi? Perquè no n'hi ha. Perquè igual que el batxillerat hi és, i es nota, i l'alumnat pateix, perquè pateix, a l'ESO no, i a primària menys. Aleshores, clar, hi ha nens de primària que juguen amb gomets tot el dia. O hi ha alumnes de l'ESO que no fan una classe perquè està molt i no la fan, i fan altres coses. I després tenen els títols. I dius, com pot ser? Se't cola algun batxillerat i com aquest alumne pot fer batxillerat, no? És cert, Manel, és cert. Tenen una primera opció al juny, després tenen una altra opció al setembre, i és un estiu dur, dur. Jo estic veient ara amb l'alumnat que tenim i tot i que intenta gaudir de totes les festes majors que hi ha pel voltant, perquè ja tenen unes edats que poden anar sols i van sols, després els tinc cada matí a l'acadèmia 4 hores. 4 hores perquè s'han d'examinar.
1: Núria, ja ho veus, la realitat de la nit i del dia, no? Per la nit festa major i al matí una miqueta de deures.
3: Una miqueta 4 hores, eh? Tela.
1: 4 hores, sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, sí, sí.
2: Bueno, a l'institut en fan 6, aleshores.
3: Sí, clar.
2: Al cap i la fi...
1: Vista així, està bé, està bé.
2: En fan 6, aquí en fas 4, sabent que són... que tens... aquí sí que tens... que t'estàs jugant alguna cosa. Segurament t'estàs jugant el més important que hi ha, que és un accés a una universitat que et pot anar d'una dècima. I te'n pots anar fora o després...

0: complicadíssima i era, vaja, és que de fet anava a reforç només per les mates, o sigui, era una cosa específica. Albert, no sé si aquesta tendència continua.
1: Sí, sí, és l'assignatura amb diferència la més demandada. Sí. També és veritat que, no sé si ho sabeu, però ja portem molts anys amb un programa que s'està impartint des de centres. Primer van començar amb centres privats i ara algun públic també s'ha animat, que és l'Innovamat, no sé si us sona, però és un mètode d'ensenyar les matemàtiques com més modern, més innovador, que estem a les mateixes. Quan l'alumne arriba a l'ESO o arriba al batxillerat, les matemàtiques són les de sempre. No hi ha matemàtiques Innovamat, són les de sempre, no? Aleshores, ja si mirem una miqueta més a dalt o intentem entendre-ho des de una altra perspectiva, jo no sé qui ha tret diners aquí, però això ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal i hi ha moltes famílies que venen aquí i que t'ho diuen, és que estic fins a no sé què de l'Innovamat aquest, perquè, clar, els nens es lien, perquè no saben multiplicar, no saben dividir, i notem molt, sobretot el tema càlcul mental. Hi ha nens que no saben les taules de multiplicar i estan fent primer d'ESO.
0: Doncs això és importantíssim. Núria, per tant, deures d'estiu per tots. Albert, gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies,
1: ja ho sabeu, aquesta és la vostra casa.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El col·lectiu de veïns de Campou i Camp de Mar, contraris a la construcció en aquest barri de la nova comissaria de la policia local, s'ha organitzat i ha constituït la nova plataforma veïnal Campou. De moment s'han dotat d'un espai web on exposen els arguments que ja van avançar davant el consistori a l'audiència pública del mes d'abril. Han celebrat diverses reunions amb comunitats de veïns de Campou i Camp de Mar. Ens diuen que ja conformen la plataforma una desena de comunitats i el maig passat es van reunir amb membres de l'equip de govern, entre ells l'alcalde i el regidor d'Urbanisme. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte del nou equipament quan va estar en exposició pública, al·legacions que encara no han obtingut resposta. Tal com van avançar l'audiència pública, la plataforma esgrimeix sobretot arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i amb el planejament urbanístic. En el primer cas, alerten d'una banda que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi un episodi d'inundacions, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
2: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. Per això ens fem una pregunta molt senzilla. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
1: També en relació a aquest argument afirmen que el nou edifici esdevindrà precisament una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap a mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM i denuncien que el nou equipament perpetuarà aquesta situació.
2: Defensem que el barri de Campou conservi els ràtios de zones verdes que es van preveure des del planejament urbanístic original. Durant gairebé 40 anys, una part d'aquests espais no s'ha materialitzat ni compensat i considerem que aquesta situació no s'hauria d'agreujar destinant els pocs espais disponibles a altres usos.
1: Finalment, i encara en relació al planejament i la legislació urbanística, denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua i afirmen, d'altra banda, que la nova comissaria excediria el límit d'edificabilitat que estableix el POUM a primera línia de mar. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament el 4 de maig passat, poc abans de presentar al·legacions a l'avantprojecte, i pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics, entre ells arquitectes i cap de la policia local, no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte Aduin, com ha fet públicament el govern, que el procés s'estava fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes perceptius. Ara l'entitat vol continuar captant adhesions i per això es proposa difondre els seus arguments i continuar presentant al·legacions quan el projecte definitiu es posi a exposició pública ara mateix en licitació. En aquest sentit, la plataforma ha expressat la seva estupefacció pel fet que s'estigui fent la licitació abans que ni tan sols s'hagi donat resposta a les seves al·legacions a l'avantprojecte.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga, de Premià Mèdia, i amb la col·laboració del taller de ioga. Atenció, perquè avui tractem un tema prou important, d'aquells que, a més, ens demanen també els oients. Com gestionar les emocions. I atenció, perquè en concret parlarem de la por davant les notícies negatives. Capítol molt interessant per tractar amb la Mònica Calvo. Benvinguda, Mònica.
1: Hola.
0: I amb l'Àlex Costa. Benvingut, Àlex.
2: Molt bé, gràcies.
0: I per molts anys.
2: Avui faig anys.
0: Doncs sí, és un dia important avui. Sí, dia important per l'Àlex, dia important per parlar d'aquestes emocions. Com gestionem les emocions, que són una mica trapelles, Mònica, hem de dir.
1: Són bastant trapelles. I a més, bé, ara la gent que ja passem de la 40, dels 40, més o menys, a l'escola no ens van ensenyar i no es van parlar mai de les emocions. És una cosa que ens ho hem trobat nova i que qui més o menys està involucrat en el creixement personal necessita entendre. Ara a l'escola ja se'n parla més, ja és una cosa que no és tan tabú, i ja comencem a entendre una mica més. Llavors, el que sí que sabem és que la pràctica del ioga, la pràctica de la respiració, específicament, ens ajuda a controlar les emocions. Primer de tot, desmitifiquem coses, és a dir, totes les emocions són positives. De vegades, bueno, la majoria de nosaltres tendim a evitar les emocions més incòmodes, com aquest oient que ens deia la por davant de les notícies negatives, no? És normal tenir por davant d'una notícia negativa, és a dir, quan ens donen una notícia que no sabem, que intuïm d'alguna manera abans que ens ho diguin que la cosa no anirà bé, el cos ja es posa en alarma. I ha de ser així. És a dir, aquesta por ens ha protegit durant molt de temps. Què passa? Que emocions com la por, la ràbia, la tristesa, són desagradables o com a societat no ens les permetem. Llavors, en ioga diem que tenim aversió a certes emocions, que són les que no ens permetem, són les que intentem no mostrar, són les que ens incomoden, són les que ens fan baixar l'autoestima quan es presenten. Per exemple, lo típic, no? Això és una cosa molt típica. Els homes no poden plorar, les dones no es poden enfadar. Llavors, quan una persona se sent vulnerable, doncs baixa una miqueta la inseguretat, la seguretat en ell mateix. Uh-huh. Quan homes i dones tenim les mateixes emocions, tots iguals i totes són vàlides.
0: Mònica, per què ens afecta tant una emoció negativa? Clar. Per què ens desborda?
1: Clar, el tema és que hi ha un mecanisme cerebral. Llavors, la emoció el que ha de fer és venir, vale? Donar-nos un missatge. Nosaltres hem de captar aquest missatge, i un cop el sistema rep la informació i actuem en conseqüència, perquè emoció vol dir moure's, fer alguna cosa, la emoció se'n va. Però hi ha vegades, a nivell cerebral, tenim una estructura que es diu amígdala, vale? Que s'inflama amb certes emocions. I si no les tractem, no les respirem, les anem deixant de banda, no les volem veure, aquella amígdala es va inflamant. És a dir, quan l'emoció no fa la seva feina, bé, du el missatge i se'n va, sinó que queda allà enclaustrada, per exemple, amb l'estrès. L'estrès és una por i una alerta crònica. No hi ha moment on aquesta emoció marxi, perquè actualment el que ens desencadena les emocions moltes vegades són pensaments i coses que no existeixen a la realitat. Nosaltres estem dissenyats per tenir aquestes emocions en resposta a una realitat. És a dir, venia el llop, tu et posaves o t'atacaven, et posaves en defensa, el teu sistema reaccionava, el perill marxava, el teu sistema relaxava. Ara què passa? Que això no marxa perquè sovint està en el nostre cap.
0: Uh-huh. Aquests enemics són constants i els tenim sempre presents.
1: Clar, la hipoteca està sempre constant. El no arribar a fi de mes està sempre constant. La relació amb la parella, el jefe, els fills, està sempre constant. És a dir, sempre estan en els nostres pensaments. Llavors, aquesta amígdala, que és la que reacciona i és la que ens protegeix, s'inflama. Si no es desinflama, cada cop es va inflamant més, i és quan l'emoció ens segresta, l'amígdala agafa tots els recursos neuronals de tot del cervell i és la que ens ennuvola i no ens hi deixa veure clar. Perquè l'amígdala és la part com més primitiva, més interior del cervell, treu tots els recursos de la part més externa, que és la que ens ajuda a decidir, a veure-hi clar, a posar seny. Llavors, aquesta part queda anul·lada i tot va cap a l'amígdala. I llavors és quan la emoció ens desborda.
2: Símptomes com tensió, contractures, com respiració agitada, com ment alterada, nerviosos, i l'ansietat també pot tenir...
1: L'ansietat també, té a veure aquí.
0: Una resposta. Clar, pregunta, evidentment. Com ho gestionem? Com ho equilibrem? Què fem a través del ioga per gestionar millor totes aquestes emocions?
1: Vale. Lo primer de tot és dir que això no és una feina d'un dia, sinó que és una feina constant. És a dir, podem entrenar, i s'ha vist des de la neurociència, que podem entrenar el nostre cervell perquè aquesta amígdala es redueixi, estigui petita. I com ho fem? Respirant. És a dir, la respiració lenta i tranquil·la, que és el que més entrenem en ioga. Quan fem asanes, respirem lent. Quan fem exercicis de respiració, respirem lent. Quan meditem, respirem lent. És a dir, ens entrenem a respirar lent. Doncs la respiració lenta el que fa és donar al sistema la informació de tot està bé, seguretat, i l'amígdala es desinflama. Llavors, 20 minuts de respiració lenta diaris, el que fan és evitar aquest segrest amigdalià, és a dir, evitar que l'amígdala es sobreinflami i ens segresti. És a dir, aquestes persones que són tan zen, tan serenes, que tu les veus, que passa una cosa, o les persones, per exemple, que estan entrenades en emergències, que hi ha una emergència però tenen tots els recursos per... Doncs tenen una amígdala que està entrenada a no inflamar-se, a no disparar-se tant. Com? I això és una feina diària. Sabis, si tu cada dia et dediques a això, 20 minuts, a mantenir, a fer exercicis de respiració, donar-li al teu sistema la informació de no hi ha perill, quan vingui el perill seràs capaç de no sucumbir al segrest amigdalià. I, bé, avui hem portat també exercicis pràctics, clar, per la gestió emocional que tries del ioga, no? Perquè tot el ioga és ai, que se me'n va la paraula. Indicat, això. Uh-huh. Tot el ioga està indicat. Llavors hem triat unes postures que són com poètiques, en el sentit, una postura poètica, que és el guerrer número 3, que és un guerrer...
2: Guerrer en equilibri.
1: En equilibri, guerrer en equilibri. Els guerrers tenen números. Llavors, és un equilibri, que és el que busquem. Busquem un equilibri emocional, no? Doncs ja tenim aquesta part més poètica. I després aquest guerrer. Per què? Perquè cal molta honestetat, molta presència, molt respirar les emocions per no deixar-se endur. És a dir, el que faríem, si no tinguéssim neocòrtex, és deixar-nos endur, no? Uh-huh. Mireu els animals. No? Tenen una emoció, reaccionen. Tenen una emoció, reaccionen.
0: Sense filtre.
1: Sense filtre. Aquest filtre és el que ens fa ser humans. Doncs per no deixar-nos endur, per respirar la emoció, per poder-la gestionar, cal un guerrer intern.
0: I com fem aquest guerrer?
2: Doncs, mira, ens col·loquem dretes a... Portem una cama al darrere, no gaire lluny, i això serà l'inici com per inclinar el cos endavant, i us ho explicaré d'una forma progressiva. Primer fàcil, després mitjà i després difícil. A l'inclinar el cos endavant, el tronc endavant, la cama de darrere s'aixeca una mica, i podem començar amb les mans al cor. Aquest petit grau d'inclinació ja ens demana equilibri, però és fàcil, relativament fàcil, quan estem poc inclinats. Un grau mitjà, anar seguint inclinant, potser fins a la meitat, entre la vertical i l'horitzontal, una mica en diagonal. Aquí podem afegir una petita dificultat d'obrir braços ja enrere, obrir el pit, i amb el cos més inclinat. I un nivell últim de dificultat seria inclinar-nos a l'horitzontal, vol dir el cap endavant, els peus enrere, i la dificultat de braços seria portar-los endavant, com una fletxa disparada cap endavant. Aquí mantenim el que podem. La concentració seria baixar a terra i quedar ben, diríem, arrelats i ben equilibrats, perquè una petita desviació mental ens farà caure, ens farà perdre l'equilibri. Uh-huh. Així que mantenim el que podem i després baixem. Cadascú es quedarà al nivell que li vagi bé. Normalment, quan comencem a fer això, comencem amb una inclinació petita, però després, a mesura que anem practicant, anem trobant l'horitzontal.
0: Molt bé. És aquest equilibri. Parlem també de la importància de la respiració. Amb quina forma és la correcta per controlar les emocions?
1: Bé, depèn de la persona. En principi, la respiració per controlar les emocions és una respiració llarga i calmada. Hi ha afegits, és a dir, això és la base, no? Llarga i calmada. Agafo l'aire, deixo que entri a poc i exhalo, deixo que surti a poc. Llavors, quan sento una emoció, el que no hem de fer mai és lluitar contra aquesta emoció. És a dir, quan més lluito, quan menys vull sentir el dolor, la por, la tristesa, l'eufòria, per exemple, més gran es fa l'emoció. És a dir, quan més reprimeixo, pitjor. Llavors, el que fem és, inspirant, ens deixem sentir l'emoció. De fet, cada emoció té una anatomia pròpia. Cada emoció es posa en una part del cos diferent. Llavors, sento, respiro aquesta emoció a la part del cos. Per exemple, se'm tanca la boca de l'estómac, se'm pugen les espatlles, com deia l'Àlex abans. Tenso l'anus, apreto la boca. Aquell dolor dins del cor que sembla que no pugui ni respirar. Doncs tot això ho accepto i ho inhalo. Ho inhalo, inhalo. I exhalant, exhalo molt llarg, molt llarg, molt llarg, i li dono espai, ho allibero, ho deixo anar. És com ni aferrar-te a la emoció i deixar-la anar. Deixar-la anar, deixar-la anar. Això és la base, val? És a dir, fent això, podem sortir d'un problema emocional al moment, no? Allò que et donen una mala notícia, doncs faig això, desbloquejo, deixo que la respiració flueixi, que el diafragma faci el moviment, vale? I em puc dir alguna cosa internament. Després hi ha la respiració de manteniment. I aquí el ioga té una respiració pranayama, que és tot el, ara se li diu treball amb la respiració en anglès, work breath, una cosa d'aquestes, que si no li posem un nom en anglès sembla que la cosa no funciona, tu. Doncs després hi ha unes respiracions de manteniment. Llavors, la gran respiració per gestionar les emocions, encara que tot treball de, ho repetiré mil vegades, tot treball de respiració ens ajuda, és anuloma viloma pranayama. Fent això cada dia, mantens el teu estat emocional, l'estat emocional normalment és com una onada, no? O de vegades hi ha persones que és com muntanyes, amunt i avall. Doncs el que volem...
0: Molt exagerat,
1: molt
0: no?
1: Exagerat,
0: molt de pic,
1: no?
0: I molt de pressió.
1: O estàs a dalt,
0: no?
1: O estàs a baix, i les emocions se't porten, i la teva vida és una muntanya russa. Doncs amb el treball constant de la respiració, això, tot això es calma. I és suau, és a dir, és més habitable, és més digerible. No vol dir que no hi siguin, perquè han d'estar totes les emocions, totes, vale? I amb anuloma viloma, que ara ens explica l'Àlex, doncs és aquest treball de fons que ens ajuda que no ens portin endavant.
0: Serien aquests 20 minuts que dèieu?
1: Sí, sí, sí.
2: Jo, 20 minuts, trobo que seria ideal, però poques vegades...
0: Sent realistes,
2: tenim,
0: no?
2: Tenim aquesta disciplina. Hauria de ser, sobretot, parlant amb persones que estan segrestats, diríem, amb les emocions, que estan realment perjudicats. Doncs aquí seria bé que aquesta disciplina.
1: Home, al principi, quan estàs segrestat per l'emoció, és a dir, quan tinc atacs d'ansietat molt forts, quan tinc un problema de tristesa molt forta, o quan realment estic passant una etapa dura en la meva vida, jo crec que això és preceptiu. És a dir, igual que l'esport et pot ajudar a gestionar les emocions, moure el cos, igual que en segons quins moments s'ha de prendre medicació si el metge ho indica, és a dir, aquí moltes vegades ens trobem que amb el ioga ja està. No, de vegades no. Quan això és patològic, ho ha de veure un professional i ha de parlar un professional. Llavors, en aquestes circumstàncies, a part de tot aquest equip que pot treballar, el metge de capçalera, el psicòleg, la psiquiatra, doncs la respiració diària, aquí, jo per mi sí que és preceptiu i diari.
0: Com la fem, Àlex, aquesta respiració, aquest pranayama, anuloma viloma?
2: Podríem traduir-la com de forma bàsica, com respiració alterna, i aquí l'hem dirigida de diferents formes, i aquesta és una molt completa, que us la marco, tapant un nariu o l'altre. Així que començaríem tapant el nariu dret per inspirar per l'esquerra. Inspires en uns 4 segons, més o menys. Pots anar comptant. Després expires pel dret, més llarg, L'expiració permet més lentitud, uns 5 segons o 6, millor. Després, destapes. Fas la mateixa respiració de 4 inspirant i 6 expirant, sense tapar. I després tornes a començar, però ara amb el cantó dret. Inspires amb 4, expires amb 5 o 6. Tornes a respirar pels dos. 4 i 6, llarg. Això seria tot un cicle, i això es va repetint. Començaríem de nou, inspirant 4 per l'esquerra, expirar pel dret amb 6. No sé si ho he explicat bé o m'he equivocat
3: perfecte.
2: A algun lloc.
3: No, està perfecte. Àlex.
2: Potser amb 3 vegades que ho fem pot ser suficient, 3 cicles, començar amb l'esquerra i acabar amb tot el cicle, i si són més vegades, millor.
3: Molt bé. Quins consells pràctics donaríem, també? Perquè ara ho dèiem, després hi ha... Aquesta és la teoria. Després hi ha la pràctica,
1: teoria.
3: Que cadascú té la seva, no? Amb la seva vida, la seva rutina, els seus costums. Què podríem explicar?
1: D'entrada, saber que això és un entrenament. És un entrenament. Gestionar les emocions és un entrenament. I el que demana és consciència. Llavors, quan estic veient que l'emoció em desborda, parar, respirar i observar en el cos com se'n posa. Aquesta seria la primera part, és a dir, sentir la emoció. Després...
2: Posar-li nom, podríem dir. Ah, m'està passant això. I perquè és que de vegades...
3: Ser-ne conscients,
2: pot ser suficient com per tenir clar que això té un fons de por, d'angoixa, o un fons de ràbia, un fons de tristor. Entendre què m'està passant. I amb això també el que ens hauríem de fer és també sentir realment quines parts estan afectades, perquè l'emoció afecta és física. I doncs reconèixer, doncs mira, m'està afectant aquí, en aquest estómac que el tinc com una pedra, m'està afectant el clatell, i això ja és una forma també de donar una via d'escapatòria cap a aquesta...
1: El bonic d'això és que poses el teu focus en un altre costat. És a dir, sovint les emocions les causa un pensament. Quan jo poso el meu focus en una altra cosa que no és aquell pensament o allò que l'ha disparada, que és el cos, el sistema es pot relaxar. Llavors, bueno, són tècniques d'abordatge.
3: El cervell també és molt intel·ligent, no? Allà on posis el focus tindrà l'atenció, no? Però si el desvies, no? Pots ajudar-lo també, no?
1: Clar, és a dir, de vegades hi ha aquests pensaments brossa, intrusius, que no et pots treure del cap, i allò t'està generant una emoció. Llavors, la idea és poder canviar el focus, posar-lo a la respiració, posar-lo al cos. No compta amb el que consumeixes. Compta'm amb, sobretot, xarxes socials, pel·lícules, llibres, no? Estàvem dient ara que el Marc i jo estàvem llegint L'hombre en busca del sentido i el vam haver de deixar, no? Per respirar. Però és que consumim moltes coses que ens estan afectant molt més. Les notícies. Obres un telediari i, ostres, o un diari digital, les xarxes socials. És a dir, vigila amb el que estàs consumint i quina informació li fiques al teu cap.
3: Com et nutreixes, no? Seria una mica què menges, no?
1: Clar, què menges? Doncs limitar-ho molt.
2: Deu haver gent que dina amb les notícies de la tele.
1: Uf!
2: Nosaltres mai, per 20 anys, mai ho hem fet. No se'ns ocorreria. No, de fet, no passem la tele, no? Però, mentre dinem. Però seria com... alimentar-te de tot això. De certa manera, no pots digerir bé.
3: Convidem a que escoltin podcasts, per exemple, aquest.
1: Per exemple, sí, que consumir altres coses que et facin sentir bé, almenys.
3: Doncs va, que per tancar, acabarem amb frases inspiradores, que sempre ens agrada recollir tot el que hem après avui, parlant d'aquesta gestió de les emocions, amb l'Àlex i amb la Mònica. Amb quina frase inspiradora us quedaríeu?
1: Va, ara que hem anomenat el Víctor Frank, doncs, entre l'estímul i la resposta, hi ha un espai.
3: Molt bé. I tu, Àlex?
2: John Cabot va dir: no podem aturar les onades, no podem aturar les emocions, però podem aprendre a sufragar-les. a sufragar-les, a dominar-les.
3: Mm-hmm. Justament seria això, no? Avui hem après a gestionar les emocions, doncs, amb respiració, amb consciència, amb paciència, amb bonhomia també, no? Amb acceptar-ho. Mm-hmm. I amb l'Àlex i amb la Mònica, que agraïm com sempre que ens portin un nou capítol d'aquestes demandes que a més fan els oients. El proper capítol el teniu clar?
1: Estem esperant més demandes, així que si ens voleu dir coses, doncs endavant.
3: Doncs molt bé, a les xarxes de Premià Mèdia i del taller de ioga ens podeu escriure, que també us escoltem. Ha sigut un plaer, així que gràcies una setmana més, Àlex, Mònica, i que vagi molt i molt bé, a respirar.
1: Igualment.
2: Fins ben aviat.
1: Fins ben aviat.
4: Antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Alcalde i regidora d'Educació informaven in situ d'una actuació de reforma que s'està fent les últimes setmanes a l'Escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit, sobretot, a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general del centre. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro, que en un vídeo gravat a les...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. La plataforma Dignitat a les Vies, amb el suport d'altres entitats d'usuaris de Rodalies, ha presentat aquest dijous una sol·licitud al govern per obtenir accés a la informació pública sobre la planificació i el desenvolupament de l'operatiu ferroviari organitzat per la jornada de l'eclipsi. En un comunicat denuncien que es van registrar trens i andanes saturats, informació insuficient, canvis de via difícils de seguir amb seguretat i tancaments o limitacions d'accés en diferents estacions, malgrat la petició de la Generalitat de prioritzar el transport públic. Per aquest motiu, la plataforma també exigeix transparència, explicacions públiques i l'assumpció de les responsabilitats tècniques, directives i polítiques corresponents. Aquest matí, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ja lamentava la manca de planificació.
4: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer-hi els cotxes perquè no col·lapsar.
3: Per part de Renfe, l'única explicació fins al moment és que no va ser un tema de planificació, sinó de capacitat, ja que no hi havia més trens disponibles si es volia continuar donant servei a tota Catalunya. Seguim amb les conseqüències de l'eclipsi, ja que el sistema de sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos últims dies. Gran part de les persones que va acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar després d'ahir a la tarda i el Departament de Salut no descarta que durant els pròxims dies hi hagi un repunt de casos, ja que hi ha algunes lesions i afeccions que no es perceben al moment. Eclipsi a banda, la previsió del temps també és una de les notícies de la setmana, en especial per la calor que està afectant el país. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diversos avisos per calor, amb especial atenció a la tarda d'aquest divendres. També hi ha avisos per calor nocturna, així com per tempestes acompanyades de fenòmens violents al Pirineu i al Prepirineu. Protecció Civil demana per atenció a col·lectius vulnerables en situacions de calor extrema i manté en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill moral molt alt. I una dona de 84 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina a Castelldefels, al Baix Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 3 ambulàncies, però les maniobres de reanimació no han tingut èxit. Es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. També aquest matí, un home de 78 anys ha mort mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny. Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar... en 3 minuts.
5: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els tres proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Informació.
2: L'any 2025 es va confirmar el lleuger repunt de la natalitat al Maresme, que ja s'havia produït el 2024, després de la tendència a la baixa dels anys anteriors, segons revela l'informe anual de l'Observatori de Desenvolupament Local. L'any passat van néixer a la nostra comarca 2.947 infants, cosa que equival a un 2,9% més que el 2024. El canvi de rumb, ni que sigui per poc, també s'ha donat al conjunt de Catalunya, on l'any passat els naixements van créixer d'un 0,83% després de no haver-ho fet des del 2008. Hi ha dos factors més que l'informe destaca i que confirmen sengles tendències a la nostra comarca. Els nens es tenen cada cop a edats més avançades i cada cop la nacionalitat de les mares és més diversa. Pel que fa al primer factor, les dades indiquen que el 16,9% dels naixements corresponien a mares entre 34 i 35 anys i que un 11,3% van ser de mares de 40 anys o més. Amb relació a les nacionalitats, es destaca que el 28,6% dels naixements van ser de mares amb nacionalitat estrangera i d'aquesta és gairebé 4 de cada 10 eren dones nascudes a l'Àfrica. Els tres noms de nena més posats al Maresme l'any 2025 van ser Ona, Júlia i Sofia, mentre que els tres noms de nens que més van triomfar van ser Jan, Biel i Leo. Júlia i Biel van ser els noms més posats al conjunt de Catalunya.
0: Premià Media. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Media.
6: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.

0: l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I avui parlem del Marès Músic, una iniciativa que dona veu i oportunitats als joves músics de la comarca. Ens acompanyen l'Esteve Torrent, tècnic de joventut de Vilassar de Mar, i la Nati Pubill, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Benvinguts a tots dos.
2: Hola.
3: Hola, bon dia.
1: Comenceu parlant-nos del Marès Músic, una mica quina és l'edició que se celebra enguany, en què consisteix aquest concurs.
3: Mm-hmm. Bueno, aquest any celebrem la 22a edició. I bàsicament el Marès Music és una plataforma per donar veu i cabuda als grups i als músics emergents que tenim a la comarca del Maresme, amb qualsevol estil musical.
2: Mm-hmm. Exacte, o sigui, el que intenta ser és un espai on poder visibilitzar, no?, aquest talent jove que dedica els seus esforços i energia en crear música i donar-los com aquest aparador perquè es puguin mostrar tot el que saben fer.
1: Creieu que hi ha molt de talent a la comarca?
2: Sí, cada any, o sigui, ja portem 22 edicions, sempre hem tingut propostes, mai ens han faltat, i sempre el jurat que les valora sempre se sorprèn del nivell que tenen les propostes, per tant, sí.
3: L'edició passada, bueno, la final va ser de molta qualitat.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pel que fa als estils musicals, comenteu que ja fa 22 anys que aquest concurs està en marxa i entenem que els estils han anat evolucionant amb el temps. Quins són els estils que estan emergent amb més força entre els joves?
2: Clar, ara mateix la música urbana és com el que tenen més present la joventut de la comarca i segurament de tot Catalunya. Segurament fa 22 anys ens trobàvem més un jove que portava un instrument, no?, i que era compositor de les seves cançons, i ara ens trobem més amb un músic, amb una taula de mescles o un ordinador que produeix la seva música. Però tot i així, les propostes sempre són molt variades perquè la joventut no és homogènia, és molt heterogènia, i podem trobar moltes singularitats.
3: De fet, a la web del Marès Music, uh-huh, cada any es recullen totes les propostes que es presenten a cada edició, i allà, si es mira, hi ha opcions molt, molt diferents entre elles.
1: Parleu-nos d'algun cas d'èxit que hagi sorgit del Marès Músic que us hagi sorprès especialment.
2: Home, ens fa com bastant d'orgull poder dir que la Judith Nederman va participar en el Marès Músic, ara ja fa bastants anys, en aquell moment no es deia Marès Músic, i després ha tingut una trajectòria super, super exitosa. A més és de Vilassar, que és del municipi on treballo jo, llavors és com un gran orgull poder tenir aquest referent en el concurs.
1: Mm-hmm. Creieu que les xarxes socials faciliten la carrera musical o que més aviat afegeixen més pressió als artistes?
2: Mira, això ja portem uns anys que el Marès Músic, a part de ser un concurs en què es presenten propostes i hi ha un jurat que les valora, també fem formació en tots aquests grups i joves que es presenten. I en aquestes jornades de formació sempre surt aquesta pregunta de com fer arribar a la música als programadors, al públic en general, i els formadors, els experts, sempre ens diuen que ara vivim en un moment en què és molt fàcil poder-te visualitzar perquè no requereixes de ningú concret que et visualitzi, perquè tens les xarxes que són accessibles per a tothom, però això també el que genera és molt de soroll. I llavors hi ha tantes propostes que arriben a tothom a la vegada que és molt difícil fer-te veure tu de forma singular. Llavors és una miqueta com el yin i el yang.
3: Sí,
2: té aquesta cosa bona de que qualsevol persona pot utilitzar aquestes eines, però clar, hi ha tanta informació a la vegada que el públic es perd, o sigui, és difícil poder també fer arribar la proposta.
3: Sí, és trobar la manera de com afinar a quin sector tu et vols adreçar, no?, i a quin àmbit dins del sector de la música et vols encaixar, si no és fàcil.
2: També la xarxa el que et permeten és un tu a tu amb els teus seguidors, llavors aquest feedback que generes pot ser més estret, perquè pots contactar directament sense gaires filtres. Però, bueno, és això, que té punts forts i punts dèbils.
1: Heu comentat també que oferiu formació. A quins recursos oferiu als joves més enllà d'ensenyar a vendre's i a estar presents a trobar el seu públic? Què més podeu ensenyar?
2: Clar, tenim... Normalment el jurat que utilitzem és un jurat molt polivalent, no?, que és expert en diferents temes, i normalment en aquestes jornades de formació apareix el tema de poder-se vendre, no?, el tema de com puc arribar a que programadors de festivals o programadors culturals em coneguin a mi i apostin per la meva música. Això és un tema. Després també hi ha temes de tècnica, en plan, uh-huh, com poder afinar la teva producció musical, també com poder fer un directe dalt d'un escenari que sigui atractiu. I també una part important de la formació és a nivell emocional, en plan, de tenir la certesa o l'autoestima suficient per dir la meva proposta és vàlida, si m'agrada a mi segurament li agradarà a més persones, i que em sigui difícil aquest recorregut no és culpa meva, sinó vivim en un context que és com bastant complicat, que no et frustris, no?, sinó que has d'anar ser perseverant i creure en tu mateix.
3: Mm-hmm. És una proposta que la formació va molt vinculada a l'acompanyament.
4: Clar.
3: En aquest cas perquè, bueno, pues perquè tinguin la força de com a mínim intentar-ho.
4: Què busca el jurat quan avalua les diferents propostes que es presenten?
2: Doncs, per una banda, buscar el que seria l'afinació tècnica, no?, en els grups en què hi hagi cantants es busca l'afinació vocal, en el que hi hagin instruments, l'afinació d'aquests instruments. També l'harmonia, no?, que tingui tot, la producció musical, que tot sigui coherent. Però també busquen que hi hagi singularitat, no?, que hi hagi aquella part creativa que faci singular i diferent a la resta de propostes. Això pel que fa quan s'inscriuen. També el nostre concurs volem afavorir de forma positiva a aquells joves i grups que apostin per al català. Mm-hmm. Llavors pots aconseguir punts extres, així com entre cometes, si les teves propostes inclouen el català, o també la presència femenina en els grups, perquè creiem que és un tema també a afavorir.
3: Hi hauria també el criteri de valorar propostes que tinguin un recorregut i una projecció de futur dins de l'àmbit musical.
4: Mm-hmm. El Marès Músic és un concurs que està dirigit al públic jove. Pel que fa a les edats, hi ha unes edats fixes o més aviat doncs, sou més flexibles?
3: Hi pot participar tot els solistes o grups que tinguin membres d'entre 16 i 30 anys. Uh-huh. I si els membres entre 16 i 30 anys són la majoria, s'admet que puguin participar-hi persones de 14, 15 o fins a 35. Però més del 50% han d'estar dins de la franja dels 16 als 30.
4: Això pel que fa a les edats, i també han d'estar empadronats, al sí. Maresme.
3: Sí, com a mínim una de les persones components del grup, o si és solista, ha d'estar empadronada en un dels 30 municipis del Maresme. No necessàriament dels 7 municipis que organitzen i promouen el concurs, però sí dins de la comarca.
4: I pel que fa als premis, aquesta part pot ser interessant per la gent que ens escolta. Què poden guanyar o a què poden accedir?
2: Mira, els premis s'han dissenyat perquè siguin com un ventall en què cada grup pugui com aprofitar d'una forma diferent el concurs. No tenim uns premis en què hi hagi primer, segon i tercer, sinó que són premis com molt diferents. I, a més, el jurat els assigna a aquell grup o solista que cregui que el podrà aprofitar millor, aquell premi. Llavors, tenim, per una banda, un premi que és la gravació audiovisual una gravació audiovisual d'una cançó que estàs interpretant o d'un concert.
4: Un videoclip, no?
2: Exacte, sí. Uh-huh. Després tenim també la participació a una fira professional, que els últims anys el que estem anant és al Mercat de Música Viva de Vic. Després tenim també un premi en material musical, que de fet aquest premi qui l'escull és el públic, que ve a la final. Després també tenim la participació, l'actuació en un festival. Uh-huh. I després també tenim la participació en festivals o cicles de cultura en els municipis que tirem endavant aquest projecte.
3: El premi local.
2: El premi local, exacte.
4: I pel que fa a la participació, perquè tenim entès que la convocatòria ja està oberta i que encara queda temps, no?, per inscriure's.
3: Sí, es va obrir el termini a l'1 de juny i estarà oberta fins al 15 de setembre. Per tant, animem a aquelles persones joves que tinguin el cuquet, no? de posar en marxa o de fer un tastet més professional dins de l'àmbit musical, doncs que s'hi puguin inscriure. No es demana que hi hagi... De fet, les formacions o solistes que tinguin no hagin tingut que tinguin un contracte amb una discogràfica no s'hi poden presentar. Mm-hmm. Per tant, és exclusivament per persones joves que comencen en aquest àmbit. Hi ha temps suficient com perquè puguin presentar les propostes i se'ls acompanya durant tot el procés.
4: Uh-huh. Uh-huh. De ben segur que algunes persones joves que ens escoltin es poden preguntar doncs, si ells són aptes per participar o no. Si algú té dubtes, a què els hi diríeu?
3: Mira, tota la informació està a la web del maresmusic.cat. En allà hi ha el telèfon i el correu i les xarxes socials. Poden contactar per qualsevol via. Per inscriure és molt fàcil. A la mateixa web hi ha un petit formulari

0: documents, per tant, tindran acompanyament amb tot el que calgui.
1: Molt bé, doncs ja ens hem posat al dia de tot el que té a veure amb el Marès Músic 2026, disculpeu, i bé, gràcies Esteve i gràcies Nati a tots dos per venir avui a la ràdio.
2: Gràcies a vosaltres.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Diversos mitjans s'han fet ressò d'unes declaracions a l'Agència Catalana de Residus, l'ARC, en què es llançava una crida als partits polítics catalans perquè de cara a les eleccions municipals del 2027 s'abstinguin d'utilitzar la gestió de la brossa com a arma llancívola per guanyar vots. Les feia la Pilar Xiva, que és la directora de l'àrea d'economia circular d'aquesta agència, que en parlava directament de discursos polítics populistes perquè, segons ella, el canvi de paradigma en els models de recollida de brossa no admet discussió en cap cas i les crítiques només es poden entendre com una manera fàcil de captar vots. El Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio també sumava les declaracions dels presidents de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, PSC, i de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, que en la línia de l'ARC defensaven que el

0: que toca és ajustar la implantació dels nous models a la realitat de cada població i eludir la temptació de convertir l'esforç pel reciclatge en una estira i arronsa ideològic. Escoltem per aquest ordre Pilar Xiva, Bote i Budó.
1: El tema de la gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
2: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
3: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: El reportatge de Catalunya Ràdio feia notar que els últims mesos a les poblacions que han adoptat el porta-a-porta o els contenidors tancats s'han multiplicat les crítiques des de l'oposició als governs responsables, encara que els partits a una banda i a l'altra de l'equació fossin els mateixos. A Premià de Mar, tots els grups de l'oposició, llevat del Partit Popular, han retret al govern, amb matisos i amb més o menys intensitat, la gestió de la recollida de brossa d'ençà que es van implantar fa 2 anys els contenidors intel·ligents, un model que va ser aprovat per tots els partits, únicament en Comú Podem es va abstenir durant el mandat anterior. Els números de reciclatge el primer any van avalar el canvi, però l'acumulació d'incidències i de brutícia i el descontentament social sumat al fet que les últimes xifres de reciclatge insinuen un cert estancament, han aconsellat al govern repensar el sistema i ja s'ha anunciat que el 2027 es reobriran els contenidors.
4: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: l'esmenc Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila, i amb noves cançons. Aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Mèdia per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència, i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Mèdia. La veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda a la ràdio.
1: Encantada.
0: El Víctor Pasqual, la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig, a la bateria. Com esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però... Som...
0: Li enviem records, també.
1: I tant.
3: Jo, no, una abraçada.
0: Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim, amb quatre cançons i un EP... que què ens ha de permetre descobrir, Nora? Què descobrim en aquest
1: moment? Són sis cançons. I aleshores vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar a fer cançons pròpies, el català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant... fàcil, entre tots, o sigui que la intenció és això, és tirar, seguim català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa, però bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat, de fet vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada... que volíem fer temes propis, en aquest sentit. L'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
0: Que difícil, no? Poder-se composar i tenir missatges per donar? Com ho gestioneu, això?
1: Depèn. A vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment... Clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant, o sigui, des del principi de tot fins al final la cançó acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP, llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després anàvem sumant, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
0: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que s'hagin al Masnou, que han gravat a Premià de Mar i que tenen en comú la Mar Blava.

0: Aquesta cançó és sempre amb tu, eh? No la Marblava, que és la primera que escoltàvem.
1: Està sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi ha canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: Sí. Complicat.
1: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Ens vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Que vam anar aquí a l'estudi d'Ofiure, que és aquí mateix, aquí, Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que sigui la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocorrer a última hora, o el que també el company ens va proposant. Però és un plaer, és una cosa molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis, perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil, ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiure per intentar aconseguir allò.
1: No, ells una paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls, ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final acabes de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa potser t'ajuda, no?
1: Ja ho hem fet també, però ja...
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment.
1: Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. I a vegades necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passant tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
1: Sí.
2: Hi ha hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, somos cuatro,
3: malgrat
1: si són tres contra un.
3: Malgrat que hi hagi no estigui d'acord.
0: Correcte. Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
1: Depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, doncs, us foteu.
3: Sí, el pot de qualitat és aquell moment, l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És una cosa que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som, treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental? Bueno, a tocar la bateria.
3: No, el típic que fa de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
0: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
2: Bueno,
1: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant. Vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
0: Com es deia el grup?
1: Ens deia... Bueno, vam anar canviant, ens deien Blanche. Però vam tocar una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujava en un escenari, però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant. Però mai m'he separat d'alguna manera, però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
0: Que bo.
2: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre l'he tocat de manera autodidacta. I després doncs, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup. I el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
1: Això és un factor interessant de remarcar.
2: Sí, ens vam conèixer de manera totalment random. I jo crec una mica que el destí, no és que cregui molt amb el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir, perquè
1: tal qual.
2: La manera com ens vam trobar va ser totalment random.
0: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: Ja ho veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor?
1: Com ho gestioneu, això? Està claríssim que el carro no ens hi sumem.
2: Ens baixem ja, sí, no, és que ni pugem ja directe. No, nosaltres ens agrada això, és molt lo dels 90, el d'allò, bueno, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament res.
0: Reivindiquem la música pop.
2: Sí. Totalment, jo, pues això, bueno, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres, d'aquí no ens baixem, i segueix havent cosa, potser no tanta, però... Però sí.
1: Més que pop, a mi m'agrada definir-nos més una mica més com a indie rock, és a dir, ens agraden les distorsions, ens agraden molt les guitarres, els baixos, els pianos... I
3: la bateria, no?
1: I les bateries, home, per suposat, però bateries també estan als altres gèneres, no? Però en qualsevol cas, jo crec que directament ens rebel·lem en contra de la música més mainstream que hi ha avui en dia. Tenim una veu molt petita, però ens rebel·lem i ens tira el que ens ha unit. Ha estat la música que, de la nostra infància, dels 90, de venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica... I en català crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils, diguem. Mm-hmm.
0: Evidentment, també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? De tot el que és processat. Aquí, al final, sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació...
2: És analògic, sí.
0: Fantàstica, no? D'un piano que sona quan, com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat.
2: Total, sí. I, bueno, el tema de l'edat també, doncs, t'obre menys portes que no si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
3: Sí, estem a punt de jubilar-nos. És...
2: Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys de 30, ja no entres.
0: Això passa, hi ha una limitació d'edat.
3: Sí, totalment.
2: I els que no ho diuen també passa una mica. Jo també s'entén que el grup emergent... Bueno, però això en el cinema o en altres, o al teatre no passa. I aquí, i en el tema musical, passa més.
3: Sí, és...
2: Doncs, bueno, també reivindiquem una mica de... Tenim una... gent amb 40 o amb 50.
3: Tenim una edat, què passa?
0: I tant que sí. Maze Neil, encara, avui, a Premià Mèdia.

0: Ens agraden els Neila, evidentment que ens encanten els Neila, que bé que sonen, a més, eh? També es nota quan un va a l'estudi, evidentment, i es deixa fluir, i jo no sé quina idea portàveu al cap, però que va sortint amb aquests temes, jo crec que enorgulleix.
1: Sí, no? Totalment, aquí hem d'agrair la feina que comentàvem abans dels companys d'Ofiura.
2: Sí, el Leo i el Marcel.
3: Jo he viscut una cosa que no sabria com seria, però escolto el nostre propi EP. Era una cosa que em preguntava, m'agobiarà, perquè clar, són sistemes, els hem tocat infinites vegades, i jo me'ls escolto i a mi m'agraden. Llavors, per mi això és un orgull. I...
0: Que bo. Clar, també hi ha aquell procés de ho hem preparat tant i les hem tocat tant, que ara que les gravem i les escolto, com ja n'estic una mica avorrida, com ho gestioneu això? Li hem donat la volta.
2: Cada un té el seu procés. Jo necessito... Per exemple, jo tinc un dia a la setmana, que és el dijous, que anem a assajar, que mentre vaig assajar, me les escolto un cop a la setmana i dic, hosti, que guai. Perquè cada dia, a veure si em surt... Perquè si no la passo, però m'agrada deixar... Perquè, clar, és la meva veu, també és diferent. Jo em canso més d'escoltar-me a mi que no, potser ells, d'escoltar-se tocant. Clar, la veu és el que més em cansa a mi, de mi mateixa. Però, bueno, està divertit, està bé.
0: I tant que sí.
3: També passa que hi ha temes que al principi diem, hòstia, aquest per nosaltres, aquest és un temazo, però al cap d'una setmana, hòstia, estic avorrit d'aquest tema, ja no, i de cop i volta un altre, ostres, però és que aquesta part és molt bona. I, bueno...
2: A mi em passa molt, jo fluctuo molt, eh? O sigui, estic super, hosti, sí, i de cop i volta dic, no m'agrada res. I aleshores dic, hosti, pues va, i després sí, o sigui, tiro molt de... Vaig amunt i avall.
0: Estats d'ànim.
1: Hi ha una cosa que també és molt a remarcar, que quan la gent ens parla de l'EP, tothom ens diu un tema diferent que li agrada. Això, una de dos, o totes en general l'agraden, i que més que menys d'una forma o d'una altra, o a ningú li agraden per igual, no? Però que no hi ha, en teoria, un hit que dius, home, és el hit el que val i l'altre no val tant, no? Jo crec que totes en general la mantenen una línia.
0: Que bo, fantàstic. No hi ha banda sense bolos en directe. On us podem veure?
2: Això, teniu... les dates, ells, jo...
0: Teniu agenda?
1: Tenim agenda... Tot just acabem de publicar el canal d'Instagram, que ens podeu seguir...
0: Tampoc hi ha banda, ja, sense xarxes, eh? Com
1: clar,
0: porteu això
1: fatal.
0: D'estar pendents de publicar,
1: fatal.
0: De vendre-us... Perquè hi ha un món, també, que els músics estan per fer música, i llavors la part del màrqueting també costa molt.
1: No som boomers amb això.
2: Jo ja, ni directament, o sigui, són ells els que porten més.
1: No, i portem relativament poc, pengem molt poc, de fet, vam penjar ahir perquè teníem el bolo, que el podem d'alguna forma anunciar. El dia 18 de setembre toquem a la Sala Fridònia de Barcelona.
0: Molt bé.
1: I és el primer no que fem, no, però és la primera propera data que tenim de bolo.
0: Serà presentació?
1: Almenys a Barcelona. Bueno,
2: sí, podríem... es podria dir que sí.
1: I llavors en tenim un altre el dia 9 d'octubre a Masnou.
0: Molt bé. Toqueu a casa.
1: Sí, que toquem a casa.
0: Molt bé, fantàstic. Com porteu això de gestionar també els directes? Perquè ara sembla també que has de fer show, no? Si toques les mateixes cançons, li has de fer una volta, has de canviar aquella part... Això també es gestiona?
2: No, de moment, en principi, clar, també els escenaris tampoc on toquem nosaltres no són grans escenaris, per tant, estem bastant ajustats a... Clar, hi ha el piano, baix, guitarra, bateria... Vull dir que no hi tens molt espai per... I en plan de show és més l'emoció que tu li fiquis a l'hora d'interpretar un tema que no deixes d'estar, entre cometes, actuant, que no fer molt de xou i preparar una coreo, o ara tu i jo ens mirem en aquest tros... De moment, no et dic que no ho fem, però de moment no tirem.
0: L'emoció del directe, no? Allò que et diguin,
2: sí,
0: ostres, Nora, m'has arribat, no? És allò que
2: també
0: traspassa més enllà del que estem escoltant avui, no? D'aquest EP, no? Al final tampoc... és l'ànima del grup.
2: Exacte, tampoc tenim molt de recorregut, igual d'aquí... 300 concerts, et dic, ostres, però ara no tenim gaires i els nervis també estan.
3: Quan toquem el Sant Jordi ens preparem un bon show, ara mateix bàsicament el que volem és que la música soni bé i sobretot passar-nos-ho bé, perquè jo crec que un tema molt important, ja tots tenim una edat, i estem aquí per gaudir, per passar-nos-ho bé, i per això xarxes socials, doncs sí, hi has de ser, si vols que algú t'escolti, però no és el nostre objectiu. El nostre objectiu és passar-nos-ho bé, treure una mica el que tenim a dins i gaudir de la música, que és la nostra passió.
0: A mi m'ha agradat molt perquè dieu que voleu aportar coses boniques, tant a la música com a la vida en general, així que ens quedem amb això.
2: I
0: ha sigut
2: tant.
0: Un plaer avui conèixer-vos. Gràcies per venir,
2: gràcies,
0: Nora, Víctor, Albert. I a més, per acabar, crec que ens tocareu un tema en directe, la qual cosa ens encanta.
2: És un tema que és nou.
3: No està publicat.
2: No està publicat.
0: En exclusiva, inèdit.
2: Però clar, és un tema que de cop em va sortir com molt sol i en els directes tampoc ni bateria ni guitarra, per tant... Ai, ni guitarra, perdona, ni baix, la guitarra sí. I res, la cantem ell i jo, ja està, ell toca, jo canto, ja.
0: Molt bé, doncs la Nora sí. I el Víctor de seguida ens interpreten... Com es titula el tema?
2: Doncs pues no té nom encara.
3: No té nom oficial, no té nom. Li diem navegant, no?
2: Navegant, sí, navegant. Li diem navegant.
0: Molt bé, doncs la ràdio és tota vostra.
3: Molt bé, gràcies.
1: Vale. Gràcies.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Premià en Comú Podem llança per xarxes socials una campanya que convida els premianencs a proposar noms de dona per batejar espais públics de Premià de Mar que encara no tenen nom. En el vídeo publicat, el regidor d'aquest partit a l'Ajuntament, Enric Pons, s'exclama que actualment el 75% dels noms de carrers i places del municipi portin noms d'home i recorda que existeixen encara molts espais sense nom. La idea, com diem, d'aquest partit és que els mateixos premianencs facin propostes per mitjà d'un formulari que s'emplena segura en 2 minuts i aquest grup municipal les farà arribar a la comissió de nomenclàtor. Escoltem Pons.
0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
2: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Bellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'Espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència. La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran 2 operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat. Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure, i això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixit serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot es repunta. Concretament afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys davant del Mercat de Sant Joan matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar sang. I a Cabrils ja paren taula. Manel Ferrer.
3: La Festa Major de Cabrils arriba aquest divendres a un dels seus moments més esperats amb l'inici de la 37a Mostra Gastronòmica. Durant 4 dies, la gastronomia tornarà a ser la gran protagonista del municipi. Del 14 al 17 d'agost, la mostra reunirà restaurants, rebosteries, cellers, artesans i food trucks. Cada vespre, de 8:15 a 11:15 de la nit, els visitants podran tastar propostes de tota mena, des de la cuina tradicional fins a especialitats internacionals i gastronomia sobre rodes. L'oferta es completarà amb vins i caves, música en directe, DJ, espectacles familiars i activitats diverses. Entre les propostes gastronòmiques hi haurà plats com el suquet de rap i gambes, la paella de pop i calamar, cuina tailandesa, hamburgueses, kebabs, pizzas, creps i dolços. La mostra també coincidirà amb 2 aniversaris, els 30 anys de Can Rin i els 25 de Tempo de l'Hort. 4 nits, doncs, per convertir Cabrils en un gran punt de trobada al voltant de la gastronomia.
2: Tanquem amb el temps. Esperem cel enteranyinat a partir del migdia avui. Temperatures inclements un dia més. Mínima de 27 graus i màxima de 31. Demà no serà diferent.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Avui per mi, Sergio Rodríguez, és l'últim programa de les Portes de Troia. Han sigut 11 anys compartint micròfons, primer amb l'Oliver i l'Alberto, després amb l'Alberto i l'Albert, també amb en Salva i ara amb l'Adrià i el Carlos. He de dir que la meva motivació personal per fer aquest programa ha sigut, com la vostra, aprendre molta història, però també contribuir a la seva divulgació, amb la finalitat clara d'elevar la consciència social, la curiositat i els coneixements de la societat catalana, sense els quals no podrem ser mai lliures. El Portes de Troia queda en molt bones mans. 2 grans historiadors i també comunicadors que tenen l'energia i les idees per continuar portant noves històries setmanals amb els segells de qualitat que caracteritzen el programa. Per mi és el final d'una etapa en la qual he gaudit moltíssim, però que, com tota la vida, ha arribat al seu final. Vull agrair als meus companys les hores de viatge plegats, a Ràdio Castellà, les facilitats i els recursos per fer el nostre programa, a la xarxa per portar aquest espai a indrets de Catalunya on mai hauria pensat que arribaríem, i als convidats, i, evidentment, als nostres estimats oients, molts d'ells amics i amigues, sense els quals la nostra tasca perdria sentit. Punt i seguit a la història d'aquest espai de ràdio i podcast, però punt i final per mi. Gràcies de tot cor.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 1985 neix a Constantí un dels grups insígnia del rock català, els Pets. Liderats per Lluís Gavaldà, va, qui volem enganyar? Potser, en veure el títol del programa, heu pensat que dedicaríem aquest darrer Portes de Troia de la temporada a la història dels Pets. Però no, no parlarem dels Pets, sinó dels Pets. Les llufes, els masclets, les patades, els vents, els aires, les llimes, les pelfes, les bufes i, en general, de qualsevol nom que us vingui al cap que faci referència a aquest so tan característic que ens acompanya, ho admetem o no, tots i cadascun dels nostres dies. Com es percebien les ventositats a les diferents èpoques històriques? Han estat sempre el tabú que són ara? Van existir personatges famosos pels seus moviments intestinals? I hi ha anècdotes històriques sobre els Pets dignes d'explicar-se? Tot això, i molt més, ho tractarem en aquest programa de tancament de temporada. Benvinguts a la història dels Pets. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més, la última d'aquesta temporada. Benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i no podíem cloure la temporada amb un tema més especial, més interessant...
3: Més estiuenc,
2: com la història dels Pets. Albert Torretxe, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Albert Abril, benvingut.
5: Com anem?
2: Albert, estarem una hora sencera parlant dels Pets?
4: A veure, una hora sencera parlant dels Pets, no, bàsicament perquè el programa dura 55 minuts, no ens estendrem, ja portem uns minutets, però estarem una bona estona parlant de Pets, perquè ja veurem que és un tema estiuenc, refrescant, i pensàvem que en aquesta cloenda de la temporada no podíem desaprofitar l'oportunitat de fer una cosa tan catalana com és l'amor per l'escatologia, no? Els catalans fem dues coses, fracassar i parlar de caques i de Pets, com, ja sabeu, la tradició dels caganers, que hem recuperat el nostre caganer insigne del Joe Biden, que ara feia temps que no sortia, però que ens hem acompanyat durant molts programes a la taula, i per tant, jo crec que és una bona manera de tancar un cercle, no, en aquest sentit.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Estimats i estimades amigues oients que s'esteu escoltant des de les vostres platges, des de les vostres terrasses, des de les vostres piscines, des dels vostres vaixells, des de les vostres...
1: Tenim oients que tenen vaixells?
0: Home,
2: són més tenim molts oients, eh?
0: De tot n'hi ha, ha d'haver. Des de, no sé, des d'on on sigui, que pugueu passar aquestes onades de calor una rere l'altra, que estem patint ja mitjans finals de juliol, que ens esteu escoltant ja, temporada d'estiu del Portes de Troia, últim programa. Esperem que us deixeu anar amb nosaltres en el programa d'avui.
2: Últim programa pels que no som mecenes.
0: Ah, al tanto, què passa aquí?
2: Perquè els mecenes sí que tindran programes durant l'estiu. Quinzenals, però hi seran.
0: Molt bé, molt bé. Veus aquesta, veus? No us deixarem anar tampoc aquest estiu, però nosaltres sí, avui ens deixarem anar amb aquest programa dedicat a
1: respecte. Estaràs tot el programa
0: de moment, amb
1: la sutil línia?
0: Sí.
1: Vale, perfecte.
0: Passaran més coses. Passaran més coses. Molt bé, la primera pregunta és evident. Es pot fer una història dels pets, Alberto?
1: Oi, tant que sí, hi ha pets que han fet història, però es pot fer...
2: No pot ser.
1: Això, gràcies. Lamento dir-vos que li hem proposat al Carlos Recegui, el control tècnic...
2: Que es deixa anar.
1: Que si volia agafar, descarregar-se sorolls de pets i tirar-los quan ell consideri... Com l'única manera bona de tirar-se pets, que és quan un consideri que és el moment exacte.
0: Sí.
1: I crec que ho ha fet, així que moltíssimes gràcies, Carlos, per sumar-te a aquesta iniciativa. Es pot fer història dels pets? Evidentment, es pot fer història de gairebé qualsevol cosa imaginable, no? Parlar dels pets no és només un interès morbós per l'escatologia o per les anècdotes gracioses, que també, ja us avanço que també, sinó una manera, com qualsevol altra, d'apropar-nos a les mentalitats de cada època. Què es considera acceptat, què no, no? Les ventositats eren considerades un tabú, eren una normalitat, tothom es peia igual, eren de bon gust, eren quelcom graciós, eren totes iguals. Van existir personatges que van fer carrera amb els seus intestins. Ho anirem veient. Una mica de tot això anirem veient al llarg del programa en aquesta mena de sinfonia pedorreica que farem avui. Perpetrarem avui. I si en algun moment no us agrada, només us diré una cosa. Portes de Troia, finalista, millor guió, Premis Sonors 2026. Si teniu queixes, el jurat.
0: No, però pot ser un molt bon programa per introduir els vostres fills i filles a la història, eh? Perquè, clar, riuran i, a més, aprendran història.
1: O d'expulsar-los.
0: Exacte, en família. Ho podem fer en família. Podeu tirar-vos pets en família mentre escolteu el programa. Normalitzem-ho. Això no és un pet.
2: Això no era un pet.
1: Ah, és un pet dissimulat. Ah, molt bé, el pet espia. Molt bé.
2: No m'ho creure.
1: El pet mosso infiltrat a l'assemblea docent.
2: En fi, intentem posar una mica de llum a la fosca.
1: No acabarem el guió, ho sabeu, no?
2: No acabarem el guió? Tampoc és tan llarg, no, el guió?
1: No ho sé.
0: Molt bé, per on comencem?
2: Posem una miqueta de llum a la foscor, no? Això, per on comencem?
1: Molt bé, doncs, si us sembla, podem començar per la primera referència coneguda que tenim sobre algú tirant-se un pet. Si alguna vegada us heu preguntat quan és la primera referència a alguna persona tirar-se un pet, la sabreu ara. Voleu, programa final de temporada, voleu fer apostes de qui va ser?
0: Una pintura rupestre.
1: Una rupestre, o sigui, seria molt
2: seria
1: bo.
2: Boníssim.
1: Hi ha alguna, però no l'he volgut ficar. Però bueno,
2: una tauleta d'argila.
1: Una tauleta d'argila, clar. Com,
2: amb algun... Saps? No sé.
1: Com amb algun pet, no? Amb algun signe cuneiforme una mica així com... Ui, com un pet amb derrape. Doncs no anaves desencaminat. El primer pet documentat sabem que se li va escapar, no? Que es va escapar del ventre del seu propietari farà uns 4.400 anys, per al 2.350 abans de Crist. I que la pregunta és, de qui va ser aquest pet? Doncs ni més ni menys que Lugalzagesi, rei sumeri de la ciutat d'Uma, propera a Lagash i millor extrema esquerra d'algun equip, no?
0: Basc.
1: Lugalzagesi,
0: l'Atleti.
2: Què faràs l'any que ve quan no puguis fer acudits de futbol?
1: Es faré igual, però és que no us entendràs. Però no passa res. Com ho sabem? Doncs, bàsicament, perquè conservem una tauleta d'argila que ens parla del gran Lugalzagesi, que quan es talla el seu vent és com el vapor que s'escapa del bibollent. Imagineu-vos quin pet hauria de ser perquè algú, primer, el posés per escrit i, més, perquè la seva descripció sigui... No sé si us ha passat algun cop que us has tallat el vent com el vapor que s'escapa del vi bullent.
0: És poètic, sí.
1: No, és poètic. No s'ha aquella... passat mai.
0: Home, jo crec que tan èpic, no?
1: Per mi és un pet amb regal, això, eh?
2: Joder, és que és com gairebé visual, no? Si surt vapor i tot.
0: Clar, clar, però ho està pintant com una cosa molt bona.
1: Clar, no, de fet, és una cosa extremadament bona. Unes fortes ventositats eren una prerrogativa dels homes poderosos. Tu t'imagines a Conan el Cimmeri, Conan el Bàrbar, i no te l'imagines amb un pedet de princesa. No te n'imagines trunyint-se com a Thor després d'una nit d'estiu. Per això, reis com Lugalzahesi, grans conqueridors, però no tant perquè acabarà sent derrotat, demostraven el seu poder a través dels seus pets.
2: Uau, inesperat. Això era aplicable a tothom en el món sumeri?
1: Doncs no. En els pets, com en qualsevol altra cosa de la vida, tot és una qüestió de classe. I de classe, però també de gènere. Sabem, per inesperat, parlar de classe i gènere en un programa dels pets, sabem, per exemple, de com es consideraven els pets en altres contextos del món sumeri. Per exemple, tenim una referència de vora el 1900 abans de Crist, on tenim documentat un proverbi sumeri que parla dels pets de les dones joves, de les dones acabades de casar-se. Wow. Parla, aquí el dubte de si és un pet anal o vaginal, no entrarem, jo aquesta distinció no la faré, i parla concretament de la incapacitat de les dones joves d'aguantar-se els pets quan es troben sobre la falda dels seus marits. És tota mena d'una declaració d'intencions, no? Un senyor gran, una dona jove, puja d'aquí i és aquesta incontinència femenina.
0: Caram, amb els...
1: Exacte, just així. Cumbres borrascoses, la llaman, no?
0: Tenim més informació sobre els pets a Mesopotàmia?
1: Per això volia una habitació pròpia, no? Bueno. Tenim més informació de pets a Mesopotàmia. Sí, alguna més, encara. Per exemple, tot i que sabem que els mesopotàmics no tenien, fins on sabem, una deïtat específica pels pets, sí que hi havia algunes deïtats que tenien alguna varietat escatològica, no? I sense anar més lluny, una de les deïtats ben conegudes als sumeris tenia aquesta característica.
2: Déu-n'hi-do, i quina era aquesta divinitat?
1: Doncs el déu Baal. Segur que alguna vegada heu sentit parlar del déu Baal, doncs resulta que una de les seves encarnacions, adorada al llevant mediterrani, adorada, per exemple, pels cananeus, pels moabites, pels amorrites, era conegut com Baal el Peor. No us avanceu. No vol dir que fos el pitjor, ni que té a veure amb peor, no té a veure amb pets, no? Simplement aquest Peor feia referència a la zona on se l'adorava, i era una adoració vinculada al món Peor, Pegor, Fegor, que és un món proper al món Nebo, a l'oest de l'actual Jordània, i que apareix mencionat al Pentateuc, per exemple, no és un nom bíblic. Doncs resulta que aquest Baal el Peor se li dedica... Bueno, o sigui, la vida és així, no l'he inventat jo. Se li dedicaven ofrenes escatològiques, pel que se'ns explica, no? Per exemple, els seus fidels li defecaven a la boca. Has de creure molt, has de tenir molta confiança en Diosito, en el teu Déu, per cagar-te la seva boca, sense ser Albert Rivera. No veus aquesta tira còmica?
2: No.
1: Busqueu-la. No, us la poso per WhatsApp després.
2: Vale. No sé si vull...
1: Bueno... Vale. Sergio sortint del grup. I se'ns diu que una ofrena comuna, menys hardcore, era la de tirar-se pets darrere de l'estàtua del déu. No? Tu anaves al temple de Baal el Peor, t'amagaves darrere de... I feies... Exacte, el pet cremallera. Molt bé. Molt bé, estem tenint totes les veritats.
0: Molt bé, i tot això amb Baal el Peor? Això per què?
1: A veure, expliquem-nos, perquè el tema té el seu punt, a banda de la broma. No? Aquest Baal el Peor, mencionat a la Bíblia, va ser emprat pel judaïsme de tombar en el mil·lenni del segle I abans de Crist, en aquell moment tan interessant, no? Tan messiànic que ja hem dedicat algun programa, com tants altres aspectes de Baal, va ser modificat per consignar dimonis, per fer referència a dimonis, no? Agafar aquesta... No? El moment en què s'està radicalitzant el culte jueu, s'està com separant, no? en el seu monoteisme del politeisme circundant, i llavors aquestes divinitats de la regió passen a convertir-se en dimonis. Per exemple, en els manuscrits de Qumran, en els manuscrits del Mar Mort, que ja li vam dedicar un parell de programes, apareix aquest Baal el Peor. A la Bíblia era una mena de dimoni de la luxúria, no? Se'ns parla que unes dues moabites van tentar els homes d'Israel per tal que l'adoressin, no? Allò tan, tan típic, no? De la fe a través del, del sexe. I, per tant, d'aquest déu de la luxúria inicial es va metamorfosejar en una mena de dimoni escatològic.
0: I com s'arriba a tot això?
1: Doncs per una qüestió etimològica. Peor, en hebreu, significa obertura. No? L'obertura de la boca, o sigui, els dos extrems, capicua els dos extrems del, del cos. No? Per tant, era algo així com Baal l'obert. No? Feia referència a la boca o, com es consideren els veus rigoristes del segle I abans de Crist, l'obertura de la que parla o que fa referència aquest Baal és l'anus. I, per tant, Baal Fegor donarà a Baal Fagor, no confonda amb la tonyina.
0: Molt bona.
1: No, tonyina, clar. No és una tonyina de merda. Se n'ha donat molt bona. Oh, oh. I Baal Fegor queda incorporat a la demonologia hebrea amb aquesta característica tan sui generis que hem mencionat, no? És el déu de l'escatologia, el dimoni de l'escatologia, de la pudor, no? I no deixa de ser divertit també que un altre dimoni procedent d'un aspecte de Baal, com és Baal Zebú, és el, potser, no? El que ha quedat com un dels sinònims del dimoni, significa literalment el senyor de les mosques. No? Estem en aquest camp semàntic, en aquesta reelaboració dels déus antics en dimonis escatològics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: que es ventili l'habitació.
1: Molt bé. Per ara hem parlat de joves dones sumèries, de déus del cagar. Què més ens estem perdent per no haver dedicat un programa als pets?
0: Clar, hi ha molta gent... Segur que encara ens està escoltant i no ha decidit ja desintonitzar-nos. Bueno, acabem de veure un exemple de com una deïtat acaba convertint-se en un déu dels pets per un procés irònic, no? per un procés volgudament intel·lectual. No? Abans d'entrar en altres temes, podem posar un altre exemple del mateix. La divinitat romana, no hem de parlar dels romans, si fem una història així general, sempre hem d'aturar-nos en el món sumeri, en el món romà, i podem parlar de la divinitat romana Crepitus.
2: Per tant, els romans, no t'has escapat, eh? Has hagut de parlar dels romans. També tenien un déu dels pets.
0: No, doncs, paradoxalment, no. Però els primers pensadors cristians, com van fer els jueus de tombar el mil·lenni, en el context de la denigració del politeisme i del paganisme, van inventar-se un. No? És aquesta idea de nosaltres creiem en un déu únic i els romans són politeistes i pagans i tenen déus per totes les tonteries possibles a vides i per haver. En una obra atribuïda al papa Climent I, que és un dels papes de finals del segle I, es parla d'un suposat déu d'origen egipci i adoptat pels romans com a divinitat menor, anomenat Crepitus, no? Que ve de Crepitus Venti, que vol dir literalment el soroll dels intestins. No? Quan tu et crepites, vol dir que no, el teu intestí fa aquest soroll tan característic que acaba en una ventositat. Aquesta, no sé quin tipus de pet és, quin creieu que seria?
1: Sí. Aquest surt aquest de l'intestí prim directament,
0: canònic,
1: eh?
0: Aquest és un pet aquest canònic. Aquest ve... Sí. Detecto traces de faves a la catalana, no? Per tant, aquest Crepitus no és un déu romà real, sinó és la visió irònica d'aquest cristianisme inicial sobre l'adoració absurda que suposa el paganisme, no? Que fins i tot, quan els primers cristians es reien dels romans, deien que fins i tot tenien... aquesta gent té déus per tot, fins i tot té un déu dels pets.
1: Hem parlat dels mesopotàmics, ara hem mencionat els romans, hem mencionat egipcis, només queden els grecs per tocar tots els pals dels clichés de l'antiguitat. Què opinaven els grecs de les ventositats?
0: Bueno, els grecs, ja sabeu, tenien opinió de tot. No? Eren uns turres. De qualsevol tema, sempre hi ha algun filòsof, científic, pensador grec que pots dir Anapèdocles de Tarent va ser el primer a mencionar. Pues això, no? Per exemple, els pitagòrics. Ja sabeu que aquests tios ja eren uns flipats, no? Creien en la transmigració de les ànimes, per exemple. Ells van arribar a afirmar que els prets produïts pels llegums, que tots sabem que si féssim un rànquing de pets estan en el top. Els pets de llegum tenen un boquer.
1: Vedella, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, no, ah, sí? No controlo això.
2: Jo
0: sí?
2: Tampoc.
1: Bueno, no sé, mengeu vedella, no?
0: Sí, però no he establert, en 43 anys de la meva vida, no he establert una relació lògica de causalitat entre ingerir vedella i...
1: Doncs el pròxim
0: en
1: dia
0: canvi,
1: que et fotis un entrecot, després per la tarda...
0: Que dir, amb les faves sí que ho he establert.
1: Sí.
0: És igual, però, per exemple, és d'aquelles, suposo que és el nivell bàsic, no? Com espàrrecs i orina.
1: Exacte, sí.
0: També passa. En qualsevol cas, els pitagòrics van arribar a afirmar que els pets produïts pels llegums, que són molt especials, eren, en realitat, un intent de l'ànima d'aquests aliments d'intentar escapar del seu cos. Tio. Llavors, la propera vegada que us mengeu unes bones faves...
2: Ostres, estem segrestant ànimes.
0: I cada cop i volta, escolteu... No us ho preneu malament, és simplement una jove ànima transmigrada intentant escapar de la roda de la reencarnació.
1: M'encanta perquè aquesta situació es podria donar.
0: Estem donant idees.
1: Quan us escapi un pet i us mirin malament, dieu, els pitagòrics ho veien normal.
0: Estem farcint els cunyers de Catalunya d'arguments per ser encara pitjor. Imagina't, no? Jo sóc molt estoic, però en el tema pet sóc pitagòric.
2: No?
0: És com una multiclasse del Dungeon and Dragon, no? Soy guerrero bardo, de nivell 18. En general, això sí que hem d'admetre que la majoria de grecs no li donaven tan fort a fos el que fos que consumissin els pitagòrics. I tenien, en general, una opinió més mesurada sobre les flatulències, no? Considerant-la un gest de maleducació. Bueno, això bé. Es diu que els platònics, fins i tot, expulsaven de per vida de l'acadèmia a que es tirés un pet dintre. Imagineu-vos, tu estàs allà, ets un filòsof, passes

0: per la, més passejant per l'acadèmia, no? Ja fent peripatetejant allò que feies. Clar, llavors, si et mous, vulguis que no, el trànsit,
1: algun moment, no?
0: Fas classe al matí caminant, a poc que t'hagis fet un cafè i un cigarro. Bueno, doncs que sapigueu que és una normativa que el Departament d'Ensenyament podria aplicar d'aquí poc, no? És una manera de baixar la ràtio, no? Pet i expulsió. Això, això estaria molt
1: bé.
0: Llavors, tots els instituts modificant les NOF per haver de dir, bueno, pues...
2: Ni ho bo.
0: El primer el perdonem, però... No? A veure, jo entre eliminar pets i aire condicionat, no sé quina mesura implementaria primer. Sigui com sigui, de fet, hi ha nombrosos acudits, per exemple, a les comèdies d'Aristòfanes sobre personatges tirant-se pet, no? És una mica una postura propera a la nostra, no? Que és un gest de mala educació i que, per tant, es pot fer broma sobre ells.
1: A veure, jo encara sigo una mica en xoc amb l'anècdota dels pitagòrics. Hi ha altres exemples de flipats, no?, amb els pets durant l'antiguitat.
0: Sí, a mi m'agraden molt els maniqueus. Ja sabeu que són aquells que consideraven que existien dos principis rectors en pla d'igualtat, el bé i el mal, i que el món que veiem l'havia creat el mal, no? I llavors alguns maniqueus arribaven a considerar que els pets eren una mena de alliberament de la llum divina del nostre cor impur, no? Wow. Si la realitat l'ha creat el maligne, i el maligne i el mal és el que ens enganya per veure que el món és un lloc bo quan en veritat és un món dolent, no? I el bé és allò que està més enllà del cos, els pets, que són pudents, desagradables, inesperats, en el fons són com una mena com de buc del sistema, com si estiguessis a Matrix, és el que el bé introdueix al sistema com un déjà vu, perquè tu diguis algú passa, no? I em sembla fantàstic que els pets siguin una mena d'alliberament de la llum divina, com si fossis una mena de cacarot, mai millor dit, fent un kamehame, però no amb les mans. I ja si ens anem a un món més prosaic, del dia a dia de la gent de l'antiguitat, també tenim anècdotes xules. Per exemple, Sant Agustí d'Hipona, un personatge... un sant i un pare de l'Església, el qui d'entrada no vincularíeu amb el món dels pets. Doncs bé, a la Ciutat de Déu, un dels seus llibres més importants, menciona un tipus d'artista, els flatulistes, no confondre amb els flautistes. Hòstia. Els flatulistes, que com us podeu imaginar, sense ser un geni de l'etimologia, són aquells artistes de les flatulències. I diu textualment a la Ciutat de Déu, tenien tal domini dels seus budells que poden tirar-se pets contínuament a voluntat per tal de produir un efecte similar al de cantar. No tens àudio per això, Carlos? Us podeu imaginar? Ho deixo sobre la taula. Hi ha el típic de la IA acabarà amb les professions... No, doncs recuperem professions tradicionals com la dels flatulistes. Vull un grau mitjà, des que es perfeccioni en un grau superior, de flatulista.
1: Que puguis anar al conservatori.
0: Clar. No?
3: Exacte, sí, estem entrant aquí, jo crec que estarem tots d'acord en un altre dels filons del programa d'avui, els pets com a espectacle artístic.
0: Bueno, els pets com a espectacle artístic, ja sabem que els pets són un espectacle en si mateix, i el grup també, i no t'equivoques gens ni mica, no? Hi ha tota una tradició que, com hem vist, arrenca de l'antiguitat clàssica, però que es mantindrà ben viva durant l'edat mitjana i durant més enllà, durant la primera meitat de l'època moderna, que sabeu que a partir del racionalisme, de l'il·lustració, de les bones costums, es perd tota la gràcia del món.
1: Tot s'ha
0: que va més enllà de no fer, humor, no fer només humor amb els pets, i això és una crida a tots els humoristes, no fer només humor amb els pets, sinó fer art. Jo crec que és la darrera frontera. El segle XX, no? El segle final del segle XIX, el segle XX, va trencar amb les regles de l'art clàssic, primeres avantguardes, segones avantguardes, el segle XXI ha incorporat la tecnologia. Jo crec que el gran repte del segle XXI és incorporar els pets a l'art, no? I de fet, per qui vulgui encetar aquesta lluita titànica, podem farcir-li d'una llarga llista de referències històriques sobre el tema.
1: Per exemple?
0: Doncs, per exemple, dins la tradició literària irlandesa trobem els pedorros professionals, no? Hi ha tot els braiguetoir. Els braiguetoirs eren una mena d'artistes menors, com els bufons, com els que fan malabars, com els que fan espectacles amb cabres, els acròbates, que tenien l'habilitat de fer un espectacle amb pets. No? Acompanyaven el seguici dels poetes professionals, actuaven a les corts, no? anaven de cort en cort treballant, i aquesta tradició dels braiguetoir és una tradició que es manté mínim fins a finals del segle XVI. Wow. Hòstia, la història interminable. O sigui, aquest és com...
1: És
3: un pet irlandès.
0: Fixeu-vos... No sé si vols tornar a posar, però hi ha una introducció, hi ha un nus i hi ha un desenllaç. Fixeu-vos. Introducció, nus... I quan sembla que no, desenllaç. M'ha faltat el remate, aquí. Bueno. Com veieu, és una disciplina artística que encara té molt per desenvolupar.
3: Irlandesos.
0: No només els irlandesos eren els únics que gaudien d'aquestes festes o que gaudien d'aquestes exposicions artístiques. Sabem, per exemple, que al llarg de les sagues nòrdiques hi ha personatges vinculats als pets, com per exemple el Bodan Einart, que en diferents sagues nòrdiques era conegut per un mal nom que venia a significar algo així com el de superpets.
1: És que...
0: Superpets, que és el Lluís Gavaldà després de fer crossfit o alguna cosa així. D'ell, d'Einar, el Superpets, se'ns explica que en un banquet és enganyat, que tothom coneix el teu superpoder, i llavors la gent et diu, vinga, Einar, vinga, marca't un espectacle. I el dia, no, home, no, jo m'estic reservant. No, total, que no aconsegueixen que es tiri una llufa, i llavors s'aprofiten que es mig emborratxa en aquest banquet i s'ha adormit, està enmig del banquet adormit allà, recostat en un banc de la sala, i llavors aprofiten per provocar-li un pet. Diu, anem a veure quin és aquest superpoder. És com si tu intentessis treure-li a Cíclop les ulleres de quarts de rubí per intentar veure el seu superpoder. Evidentment surt malament, perquè el pet que provoquen és tan fort... No, tu imagina't a Ignar ja tirat, tu t'apropes, òbviament, per darrere, perquè és l'únic apropament estratègic que tens davant d'una persona que està tombada en una taula, i el pet que provoques és tan fort que acaba matant a la persona graciosa que havia intentat que havia aconseguit que es tirés el pet. No? De nou, veiem que el fet de tirar-se pets pels forts és una característica vinculada, com a Mesopotàmia, a la virilitat. Tenim alguna també referència de que en algun combat de Thor contra algun gegant, alguna cosa, Thor està tan espantat i tan en males condicions que diu que els pets que es tira són fluixets. No? Imagineu-vos Thor, que sembla com un senyor que venja molta vedella, segons el Sergio.
3: Clar. És que d'un mal pet pots morir, eh?
0: Bueno, sí, clar. O sigui, va fer un pet.
3: Bé?
0: Va fer un pet.
3: Va fer un pet com un aglà.
1: Molt bé, tenim Irlanda, sagues nòrdiques, i a l'Anglaterra medieval tenim algun exemple de tot això?
0: Va, sí. De fet, a l'Anglaterra Plantagenet, és a dir, a l'Anglaterra, no?, a l'inici de la dinastia Plantagenet, mitjans del segle XII, tenim potser l'exemple més reeixit d'un professional dels pets. I és un exemple que potser algú ha sentit a parlar, és un personatge també que s'ha convertit en certs sectors com un meme per entitat pròpia a internet, que no és altre que en Bodan Roland de Farter. Aquest Roland, el tio que es tira pets, és un personatge de la cort d'Enric II. Enric II, el marit de l'Honor d'Aquitània, el rei que va impulsar els ideals cavallerescos de la cort Plantagenet, que potencia el segle artúric, no? que encarrega, no?, aquestes primeres iteracions angleses dels ideals artúrics. Doncs bé, el bo de l'Enric tenia en nòmina a Roland un bufó especialitzat que tenia l'honor d'executar un cop l'any un espectacle molt especial.
3: Em fa por preguntar quin tipus d'espectacle Roland de Farter.
0: Ja, de fet, és un nom artístic, eh? Ell tenia un altre nom, crec que es deia George o així, però ell va dir jo, Roland de Farter, em sembla genial. No de Faster, eh? Això ens ho prenia amb calma. Llavors, un cop l'any, de fet, ell, la seva fama venia per una actuació que feia només un cop l'any. Un cop l'any, a la festa de Nadal, del rei Enric II Plantagenet, que devia ser una festa sui generis. Els dinars de Nadal ja són particulars si tens una família mitjanament disfuncional com la majoria de nosaltres. Penseu que és la família d'Enric II, Leonor d'Aquitània i els seus fills, Ricard Cordalleó, Joan sense terra, vull dir, estem en una família totalment disfuncional. Veieu el lleó a l'hivern, no? aquella pel·li fantàstica. Doncs, aquell dinar, en aquella festa de Nadal de la cort del rei d'Anglaterra, Roland de Farter tenia una actuació única, que l'havia fet famós, que se'ns diu que era literalment saltum, sifletum, petum. És que una mena com de lema de les Olimpiades, no? Diu, saltum, sifletum, petum.
1: I què vol dir això?
0: Doncs vol dir, ni més ni menys, que fer a la vegada un salt, una xiulada i un pet. Sí, a veure, jo ja us conec, com a bons oients, un podcast d'història sabeu de tot, i potser hi ha algun oient que pensa que no n'hi ha per tant, que no és una cosa tan excepcional, que saltar mentre fas una, mentre xiules i tires un pet... Si fas un cap i cua, saltar i en el salt, xiular i treure't un pet. Vull dir, fer que l'aire surti, sigui cap i cua, surti pels dos a la vegada.
1: Molt difícil.
0: S'ha d'anar contra natura, totalment. Doncs si algú pensa que no és per tant, que Roland de Farter, bueno, era un artista sobrevalorat, era una mena com de Rosalía no es pa' tanto, Roland de Farter tampoc, el repto a fer-ho aquest estiu a casa. No? Que ens etiqueti amb el resultat, que ens faci un vídeo, que ens faci una review, i vinga, valents. Va, a veure, posem ordre. Dignifiquem artistes històrics amagats per la censura històrica com Roland de Farter.
3: I com és que ens ha arribat el relat d'una actuació anual, d'un cop a l'any?
0: Anual. Doncs una actuació anual, però més, fixeu-vos que era una actuació feta al vell mig de la cort reial d'Anglaterra, no? Que generava una expectativa brutal i que hi havia molta gent que m'han convidat al dinar, no? A la recepció de Palau Reial. Hosti, tio, quina sort, podràs veure a Roland de Farter actuar. Doncs ens ha arribat perquè a Roland de Farter se'l recompensa com s'havia de recompensar algú per un espectacle d'aquesta magnitud, mai millor dit. No? Us podeu imaginar que quan cobrava per aquest triplet seu?
3: Sí, una bossa de monedes d'or?
0: Una bossa de monedes d'or.
1: Jo estava pensant, no, jo què sé, un cavall.
0: Un cavall. No, doncs, Roland de Farter va rebre del rei Enric II ni més i menys que la vila i parròquia d'Hemmingston i una bona quantitat d'acres de terra que van passar als seus successors, no?, com a herència per només actuar, el que jo calculo que deuen ser 30 segons màxim a l'any. Vull dir, potser primer... O sigui, inicia Roland de Farter, això sí, potser no se li ha donat la fama que mereix com a artista, però enceta una noble tradició que és treballar molt poquet només el dia de Nadal.
3: Com el rei d'Espanya.
0: En aquest sentit, fixeu la fina línia entre gent que treu pets pel cul i gent que treu pets per la boca. Llavors, aquesta predicció pels pets, a més, es mantindrà ben viva dins la cultura anglesa durant els segles posteriors. Per exemple, el Piers Plowman, que és un text del segle XIII, de Pere el Llaurador, se'ns diu que un bon artista ha de ser capaç de... Si alguna vegada viatgeu a l'edat mitjana i voleu fer carrera, heu de ser capaços de tirar-vos pets, explicar històries i tocar instruments com l'arpa o el violí. I al segle XIV trobem, per exemple, també històries explicades als contes de Canterbury. Si no, no entenem, però si no els coneixeu, aneu i llegiu el conte del moliner, per exemple, que no té desperdici, i on els pets, un cul sortint d'una finestra i fent uns pets per intentar descobrir si de la finestra penja la manta de la teva dona que s'ha enxampat follant-se-la.
3: M'encanta.
0: Vale? Doncs jo no vull fer spoilers, però com veieu que hi ha una tradició escatològica important en l'Anglaterra medieval.
3: I avancem. I a l'edat moderna, Alberto, aquesta obsessió pels pets millorarà? Continuarà igual?
0: Clar, a veure, no ens adonarem gaire, no? Perquè el tema tindria molt, molt llarg recorregut. Ens podem aturar, si voleu, eh? Només dir-vos, per exemple, que Quevedo, el Quevedo bo, l'original, el Quevedo Prime...
3: Què edat té?
0: Bueno, justament no se los queda. L'original Quevedo té una obra que es diu Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo. Ell tenia molt bona vista pels títols. Té, com us dic, Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo, que és una obra que no sé per què no s'ha reeditat tot el que s'havia d'haver reeditat. I té també un poema al pedo. Bueno, està bé, no? O que d'altres autors ben coneguts com Rabelais, Montaigne o propi Cervantes, el Quixot, narren anècdotes i episodis ben curiosos que tenen a veure amb pets, no? Llavors, aquesta tradició escatològica en la primera modernitat, en el segle XVI, principis del XVII, encara està molt, molt viva i molt, molt calenta. Fins i tot...
3: Molt calenta, tio.
0: Sí? No, no, calent no és una, no és un camp semàntic que identificaries amb els pets?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo crec que sí, no?
3: Per això.
0: Ah, vale, bueno, pues està ben dit. Fins i tot una persona tan aparentment racional com Benjamin Franklin va escriure l'any 1781 un assaig sobre tirar-se pets orgullosament. L'orgull de tirar-se pets, on parla de coses superpràctiques i que haurien d'estar a l'ordre del dia dels currículums educatius d'arreu, on parla de coses com que el que menges influeix en l'olor dels teus pets.
1: Com la vedella.
0: Com la vedella.
3: Les carxofes també.
0: Les carxofes.
3: Fan venir molts pets.
0: Sí? No...
3: No en menges gaires?
0: No, és que no m'agraden les carxofes. Veus? És que és veritat.
3: T'has salvat.
0: M'he salvat.
1: Els
0: espàrrecs va per un altre.
1: Els calçots.
0: Els calçots, sí. Si els veus amb aigua, sobretot. Llavors, sí.
3: Ostres.
1: Sí?
0: Sí. A mi és el que m'ha dit. Sembla que vaig anar a una calçotada. A mi la meva família política m'ha dit aquí no has de beure aigua, has de beure...
1: Vi o cervesa.
0: Més en vi o fos una altra cosa. Però perquè la ceba fermenta i amb l'aigua fa reacció.
3: Estaria bé.
0: No sé quin grau de credibilitat té això. Citem experts en la matèria, anava a dir, etiqueteu a Maria Nicolau com a experta en cuina, que ens parli dels calçots, o si teniu algun familiar expert en pets o en calçotades...
1: Encantats de conèixer-lo.
3: Per qui anava el que anava a proposar?
0: Sí, vols
3: com el programa arriba a totes les bandes de Catalunya, doncs expliqueu-nos les anècdotes amb els pets
0: clar,
3: vostre territori.
0: Fem territori, pets quilòmetre zero. Si hi ha algú que tingui algun saber ancestral i popular sobre els pets, etiqueteu a Enric Calpena a l'enquadre. No, etiqueteu-vos a nosaltres. Jo què sé. No hi ha res més vinculat als pets que deixar-ho anar i desentendre't del que passa a continuació.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final de...
1: Recte final.
0: Recte
1: final, en sèrio. Estava esperant aquest moment.
2: I aquesta ha estat sense voler.
1: Molt bé, però... T'ha sortit així de l'ànima.
0: Ha sortit de dins.
1: De dins.
0: Exacte.
1: Com surten les coses bones.
0: Doncs part final.
1: Part final, sí. Explosió final.
0: Exacte.
1: Efervescència final.
0: Hauríem de dedicar una pila a Cristòfal Colón.
1: Colón. Bueno.
0: Ja està.
2: Vacances, tio.
1: Sí.
0: Últims minuts de l'últim programa de la temporada del Portes de la Troia.
1: El pet final de la temporada.
0: Exacte, l'Alberto em comenta, li pregunto per què aquesta música diu al final del programa, ho sabreu.
1: Mai s'han de donar motius per l'himne de la Unió Soviètica, però...
0: Exacte.
1: Ja està.
0: Doncs acabem, Alberto, si et sembla, aquests últims minuts de programa i de la temporada amb algunes anècdotes més sobre pets.
1: Bé, és un tema que no ens n'esgotem. Ja sabeu que és un tema que més, que un cop que l'obres queda surant a l'ambient durant temps i temps. Intentarem fer-ho molt, molt picadet, intentarem donar diverses anècdotes per farcir-vos en les vostres converses estiuenques. Primer ens posarem una mica exòtics per tots els amants del Japó. Per exemple, ens viatjarem al Japó del Shogunat Tokugawa, segles XVII, mitjans del segle XIX, per seguir amb el nostre viatge pedològic.
0: Veus això, el Carlos, que és un expert del Japó? Poder no ho sabia, això dels pets. No. Mira que has viatjat al Japó.
1: Però els japonesos també
2: tu també, eh?
0: També jo també, pets, però ell moltes vegades. Aviam, què passa, aviam.
1: Bé, doncs allà al Japó també es tiraven pets i el millor de tot és que també ho expliquen, no? I de fet, no només els expliquen, sinó que els dibuixen. Ara em direu, com es dibuixa un pet? I aquí tornem a la vessant artística del fet, no? El pet no és un objecte, és una expressió artística, és un estat d'ànim, és una manera d'estar al món, no? Que dirien els filòsofs alemanys. Pel qui no conegui, que el busqui. El Hegassen, que és un tema plàstic, no? Que literalment significa batalla de pets. No? Hi ha tota una tradició, un tema molt tradicional al Japó, més documentat, no?, al segle XIX, però que, per exemple, documentem la primera vegada el període de Heian, finals del segle VIII, finals del segle XII. No? Abans dels samurais hi havia batalles de pets, fixeu-vos. I conservem alguns de manuscrits del període Edo excepcionals. No? I consisteixen, si busqueu per internet, en dibuixos d'homes seminús tirant-se pets enormes a tot allò que us pugueu imaginar. Batalles de pets. Pets entre persones, pets d'animals, no? Samurai tirant pet a gallina, senyor tirant pet a vella moribunda, animals, objectes, pets que s'emmagatzemen. És que al final el pet és molt efímer, és com un art efímer, no? És una instal·lació artística, és com els mappings. Ara s'han posat els mappings, no?, a façanes, però l'art no ha fet el petting. Ara la gent li dius, vols fer petting? I és una altra cosa, no és projectar pets sobre de manera artística. Al Japó, en aquestes batalles de pets, els pets s'emmagatzemaven o feien servir, per exemple, per fer volar objectes.
0: Hòstia.
1: És una energia... Bueno, energia neta. És una energia renovable. No necessàriament una energia neta, però poso sobre la taula és aquest natural. Exemple japonès sobre pets.
2: Dona'ns més, Alberto. Dona'ns
1: no?
2: Més, sisplau.
1: Quan ho hace pop, ja no hi és.
2: Ja
1: no
2: som.
1: Bueno, doncs jo no vull... Em queden menys de 10 minuts. No vull acabar el programa sense dues anècdotes més, que crec que us encantaran. La primera és potser el darrer gran artista dels pets... que ha donat la història de la humanitat, no? El gran Lepetoman, una mena com de psicòpata dels pets, no? Una mena de flatulista maníac, el Lepetoman.
2: I qui era aquest senyor?
1: Doncs Lepetoman és ni menys ni menys que la darrera sensació de la Marsella de finals del segle XIX. No podíem deixar el programa sense relacionar pets i França. No rigueu, però el nom d'aquest Lepetoman, gran artista dels pets, és ni més ni menys que Josep Pujol. Tenim un Josep Pujol, el gran Petoman, fill d'un forner de Marsella, segurament no, de descendència catalana, que va descobrir el seu talent natural de manipulació de llufes mentre un dia, de jove, mentre es banyava al mar. Resulta que Josep Pujol, un bon dia, en agafar aire per submergir-se al Mediterrani, allò que és bastant típic d'estar... Compte aquest estiu, eh? Conta aquest estiu. Submergir-se, diu que agafes aire, llavors ell va agafar aire per submergir-se i va notar un fred antinatural pujant pel seu pati del darrere. Se va deixar la porta del pati oberta i havia inhalat aigua de mar pel seu esfínter. No? Això és tota una sorpresa. De fet, és tot un superpoder.
0: Oh. Amb aquest superpoder tots sabem que es pot fer servir bé o malament.
1: No, bueno, clar, ja sabeu que tot poder hauria de comportar una gran responsabilitat. No? Així que el bo d'en Pujol va començar com a un jove mutant a l'escola del professor Charles Xavier a experimentar amb els seus nous poders. Se'ns explica que primer ell, per exemple, va anar al recu fàcil, que és fer brollar xorros d'aigua pel seu anus, com una mena de squirtle, no de squirting, com una mena de pistola d'aigua, arribant a projectar el xorro, ja quan era adult, quan tenia els seus poders desenvolupats, dins a més de 5 metres.
2: Sí, tio.
1: O sigui, com...
0: Wow.
1: Toma, pistola d'aigua. Després va descobrir que el seu esfínter no només podia inhalar aigua, sinó que també podia inhalar aire. El seu esfínter podia respirar i acumular aire. I no només això, sinó alliberar-ho a voluntat. Que aquí em pregunto, què faríeu vosaltres?
0: Ui.
1: Què faríeu vosaltres, Sergio, Albert, si tinguéssiu aquest superpoder? No ho sé, i no sé si vull saber-ho, però en Josep Pujol va decidir encetar una flamant carrera musical. No sé si és el que faríeu vosaltres amb aquest superpoder. Segurament es posaria una capa. Bueno, una capa no, perquè és contraproduent, no? Perquè tapa el teu superpoder, però... Jo què sé, combatiríeu el...
2: Cama curta.
1: Compartiríeu el crim a Manhattan, a la cuina del diable, no? Aniríeu allà... Treparíeu pels terrats en nits obscures en base a la vostra propulsió anal. No ho sé, però Josep Pujol va decidir començar una carrera artística.
2: Bueno.
1: Penseu, estem al París, no? I ja es muda de Marsella a París, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i tenim un home que era capaç de cantar, per dir-ho...
0: Tocar?
1: Cantar la marsellesa amb el cul.
0: Hòstia.
1: I fins i tot fer imitacions. És com un Carlos Latre, però molt més guai. I, de fet, va acabar tenint un espectacle d'hora i mitja al Moulin Rouge. O sigui, tu anaves a veure un espectacle d'obra i mitja de Le Grand Petoman, Josep Pujol, que et feia un espectacle d'hora i mitja de cançons i imitacions amb l'aire del seu cul. Vull dir, per mi això és la culminació d'una avantguarda artística impressionant.
2: Albert, ens has promès dues anècdotes, ja n'hem fet una, i ens en queda alguna altra, no?
1: Ens queda una altra, i aquesta anècdota és la que vincularem amb dos fets. Una, la música de l'himne de la Unió Soviètica, i, com ja sabeu, com ja ha explicat el Sergio inici del programa, aquest és el seu darrer programa regular de Les Portes de Toia, ell ja ho sap, això és casa seva, portem més de 10 anys, dels 20 i pocs anys que fa que ens coneixem, portem mitja vida junts en aquest estudi, les portes del davant de Troia estan obertes, com deia Ramon Llull, ets amic i amat del programa. Pots venir sempre que vulguis, en qualitat del que vulguis, presentador, convidat, el que et doni la gana, però no volia tancar el programa sense fer una anècdota juntant coses que li agraden molt al Sergio. El segle XX, la política, la Unió Soviètica, i per tant, vagi això com a homenatge, tot el programa ho és, però com a homenatge en aquest darrer programa regular plegats. Estem a l'any 1981 i resulta que ens trobem en un submarí soviètic carregat amb armes nuclears que de cop i volta emergeix de sobte en aigües sueques. Suècia no forma part de l'OTAN, però estem a les acaballes de la Guerra Freda, però les alarmes salten igualment, no? Com és possible que els soviètics hagin invaït les aigües territorials sueques sense permís? I els suecs, arrel d'aquest incident, comencen a entrar una mica en pànic, en paranoia, i comencen a inspeccionar el fons del mar amb sonars per si troben sorolls inesperats. No? Perquè, anem a escombrar amb sonars el nostre fons marí, perquè... perquè no ens tornin a colar que un submarí nuclear soviètic puja del mar. T'està agradant per ara, oi que sí?
0: Sí, sí. Simplement imaginar-me un
1: llavors, sonar... Llavors,
0: comencen... dedicat a pets, ja...
1: Comencen a trobar sorolls inesperats que no dubten a començar a documentar, a catalogar durant més de 10 anys. No? Dient, això són restes de submarins, no sorolls, de submarins soviètics que estan circulant per les nostres aigües i que anem documentant. No? I arriba un dia, 10 anys després d'aquest incident, que el primer ministre suec escriu fart, bueno, escriu fart ja del tema a Boris Yeltsin. No, Boris Yeltsin rep una carta del primer ministre suec dient-li que, sisplau, deixin de fer passar els submarins nuclears per aigües sueques, perquè ja porten 10 anys, no?, documentant amb sonars els sorolls dels submarins soviètics creuant per les aigües sueques.
0: Però ho eren, de submarins soviètics?
1: Clar, i aquí arriba la part bonica, que és que no eren submarins soviètics. Boris Yeltsin diu, però bueno, això va ser una cosa puntual, no ho hem tornat a fer, creiem-nos, som la Unió Soviètica. Bueno, ja no era la Unió Soviètica. I amb això, si us sembla, tanquem el programa. Els russos neguen l'existència d'aquests submarins i s'acaba arribant a la conclusió, després d'estudiar-ho molt, els suecs arriben a la conclusió que el soroll que durant anys havien estat vigilant els suecs eren ni més ni menys que producte dels pets que els grans bancs d'arengades del Bàltic es llançaven a les profunditats marines. Així que sentint-ho molt, quan us tireu un pet a la piscina aquest estiu, lamento dir-vos que malauradament ja no teniu una Unió Soviètica que intenta donar la culpa. I això, com tantes altres desgràcies del nostre món, és culpa del capitalisme.
0: No podíem acabar més amunt el programa. Moltíssimes gràcies a aquesta història dels pets...
1: A tu.
0: Que tanca temporada.
1: Et trobarem moltíssima falta, Sergio.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Abril, a Carlos Lecegui, el control tècnic avui, i Sergi Rodríguez, qui s'acomiada per última vegada al Portes de Troia. Us esperem, us esperen a partir del setembre amb les Portes de Troia ben obertes amb una nova temporada.
3: A les Portes de Troia. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio.
2: Elegido producto del año por los consumidores.
0: Estàs escoltant?

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa es así, verá.
8: Es impresionante.
9: Me encanta, me encanta.
10: Mola.
11: Me gusta como suena.
12: Qué bonito.
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
13: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
14: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI.